0: Falta saber si ustedes en casa se animan a probarla. Y Noticias 4, va para el plato. Me quedo comiéndola.
1: Atención a esto.
2: No ho hem acabat de veure. Entra la imatge en el moment en què s'ho posava a la boca.
3: Sí.
2: Marta...
3: Cosa, això és com el cafè del David Morales.
2: Sí, sí, sí.
3: Les galetes, com sabem si són de grillo o són d'altra cosa?
4: Necessitarem també un
2: grillòmetre. Un grillòmetre. Estan grillats, clar. La gent.
3: Clar.
2: La gent està grillada. A veure, no crec que a hores d'ara ningú dubti qui es llançaria a provar l'harina de grillo i a qui li faria un fàstic horrorós. Endavant, Marta González Peláez. Quines probabilitats ja de que et posis a fer reposteria amb farina dels grills?
3: No ho sé. Ja us dic que no, eh?
2: No, ja sabia que no es pagava molt, a l'aposta.
3: No. Jo, mira, la veritat, amb això, els experiments, com deia aquell dit, amb gasosa.
2: Amb gasosa, sí, tant.
3: Amb gasosa. Amb farina de grillo, no. La farina de grillo...
2: M'ha encantat tot el procés de dir com serà, com se obtendrà l'harina de grillo, no? I bàsicament diu estan muertos estos grillos, s'han secado i els passen com un...
4: A mi el que em fa gràcia és què tienen? Tienen harina.
2: Sí.
4: No, no tienen harina.
2: No tienen
4: harina. Nos convertiréis en harina.
2: Sí,
3: claro,
2: sí, sí.
3: Claro.
2: Els fan puré, els fan papilla, és a dir, els esmigolen com si passessin la mini-pimer a tot el grill i allà ho tens tot junt, les potetes... Les antenetes, la cosa aquesta crunchy.
4: Jo he de dir que jo, així en una farina, sense haver vist prèviament l'animal, sense haver-lo conegut, sense haver-li vist les potetes ni les antenetes,
2: sí.
4: Si és una farineta, no m'importa. Jo ho provaria.
2: Mm.
4: Primer, no té gluten. Això
2: clar,
4: segur.
2: Veus?
3: Ah, bueno, mira.
4: Per tant...
3: Per tu és un avantatge.
4: Els intolerants al gluten és un avantatge. I escolta, a més, si diu que té proteïna i té no sé què i no sé quants, per què no? A veure, jo he provat els cuquets.
2: Ostres.
4: Que em van portar des d'Àsia. Em van portar unes bossetes que eren una mica com els... Això, com els ganchitos, però...
2: Ja.
4: Eren
2: clar.
4: Cuquets i estaven bons. Escolta.
2: I era crunchy, doncs? Era així cruixent, eh? Ostres, a mi em costaria molt, A mi em costaria molt.
3: Ja et dic una cosa, el no sé, provar-ho... els cucs, no sé, em faria una mica de fàstic,
2: Què vol dir una mica, Marta?
3: Una mica bastant.
2: Faria molt de fàstic, Marta.
4: No sé, heu menjat anques de granota?
2: No, tampoc. No, tampoc. No. David,
4: jo
2: que,
4: sí.
2: És que
4: no
2: tu
4: sé.
2: Sí, però a tu t'agraden les granotes. Recordem que col·lecciones.
4: Sí, sí, però normalment no me les menjo.
2: No, clar, les col·lecciona. Les que són de felpa, de peluix.
3: Jo no. Fa...
4: O carn de cangur. O,
2: no carn sé. De cangur,
4: Sí.
3: Bueno, la carn de cangur sí que... jo no l'he provada, però l'he comprada aquí a Barcelona.
2: Ostres!
3: No l'he comprat, però no, em va donar... No, jo... Uf, no. Cada vegada que ho penso, no.
2: Estàs a la que salta,
3: David. És molt fosca.
4: Però a mi em recordava de textura i una mica el pollastre.
2: Fixa't.
4: No em va semblar tampoc massa diferent.
3: Jo no la vaig arribar... La vaig fer...
2: Home...
3: No la vaig tastar.
2: A mi em costaria molt, Els cangurs,
3: a mi em costaria, és que no podria,
4: Bueno, però és que, clar, tot és una mica... Veus, per exemple, a mi, no perquè em facin fàstic, però, per exemple, no em fan res, no els cargols, no els hi trobo
2: no et crida
4: la gràcia. No, n'he menjat, però no els hi trobo la gràcia,
3: bàsicament. No, jo els cargols no he menjat mai.
4: I, en canvi, una cosa que em faria molt fàstic,
2: sí.
4: I no l'he provat mai, una ostra.
2: Ostres, tu.
4: Veus? Perquè hi ha les coses així una mica més petites...
3: Ni fet al forn ni crua.
4: No.
2: Veus?
4: Ja les petxines així una mica més petites ja no m'agraden gaire, no sóc massa fan. I veig allà una ostra i la veig com una cosa molt grossa, saps? No.
2: Sí.
3: Però si les fas al forn, com que s'encongeixen, queden més petitetes.
2: Són ostretes, llavors.
3: Sí, clar, sí. Jo me'n recordo, el meu pare li agradava molt, però una vegada li van sentar malament.
2: Ah, amigo.
3: Llavors, aquí no, ni una ostra, es menja ni una ostra crua.
2: Fixa't,
3: llavors les feia al forn. Els hi donava un cop de forn, els hi posava una miqueta de cava.
2: Fixa't.
3: I, bueno, doncs així es feia. Els últims anys les menjava així.
2: Ostres, brut nature,

0: Eren, doncs? Molt bé.
1: I bueno, el meu pare, clar, perquè ho va passar, perquè ja saps que encara que només que hi hagi una, ja està. Ja està.
0: Sí, sí, sí, si n'hi ha una que està malament, ja te'n recordes de tota la...
1: Tot, no?
0: Sí, sí, sí.
1: I a més, el marisc cru, diuen molta gent que, clar, que el marisc al final absorbeix tot el que és les urees del mar, de l'aigua.
0: Ja. Yeah.
1: O sigui que...
0: Sí, sí. Bueno.
1: No ho dic perquè la gent no es mengi pam.
0: No, no. Després cadascú... la gent es menja coses que des de fora diries, vols dir, però ho fan. Però clar, és d'allò que dic. Bueno, en fi. Anem a escoltar una d'aquestes cançons que ens agrada tant d'aquí a Nizarra. En aquest cas crec que és en italià, però que ens recorda la importància d'anar de ventre, que és una cosa que sempre ens agrada, i si és en cançó...
1: És molt important.
0: Llavors, igual que...
1: Sí. És algú que s'ha de fer cada dia.
0: Evidentment. Igual que hi ha la mítica cançó de a recollir, bueno, tot això de quan són nens petits, que així és una mica els animes, doncs hi ha cançons prou boniques que te diuen la importància d'analitzar i de tenir una bona...
2: Mira, unes setmanes vam estar un cap de setmana en una casa rural, érem 5 persones en total.
0: Val.
2: I una de les amigues que venia no va ser capaç d'anar de ventre allà, perquè hi ha gent que quan surt de casa seva...
0: Sí,
2: no
0: sí,
2: pot.
0: Només juga a casa, només no guanya els partits a casa, sí.
2: I sí, sí, ens anava dient, vaig a intentar. No, no,
0: i no hi havia
2: forma. I quan va arribar a casa,
0: ho va deixar
2: en WhatsApp i ens va dir...
0: Ja he cagat. Ja està, ja. Molt bé, molt bé. Molt bé.
2: Són coses que es comparteixen, no?
0: No, està molt bé, perquè clar, jo m'imagino que això, passes uns dies això i la gent crea un vincle, no?, en aquests aspectes, clar. I clar, vulguis o no, és una preocupació que t'endús a casa, i en aquest cas va poder fer net, que és important. Doncs li dediquem aquesta cançó per la importància de poder anar de ventre. Escoltem.

0: Això, caca, caca felice i pleno d'energia. Preciosa, aquesta cançó.
1: Hi ha temes que són universals,
0: sí, senyor,
1: realment.
0: Sí, senyor.
2: Clar, perquè el ser humà és més o menys igual. Sí, sí. Ara, potser el poden variar, però més o menys és igual, té les mateixes necessitats, no?
0: Bueno, això ho deuen parlar el Dimecroci. A Notti di Radio, en la Rai 1, deuen estar parlant de la caca perfetta, frutta colori, bueno, fabulós, fabulós. I jo volia obrir una, com una subsecció aquí en el programa. No sé si tindrà continuïtat, investigarem més, a veure si traiem més documents, perquè...

0: Víctor, perquè si no, no omples tot allò. Bé, almenys la majoria de mortals, no sé jo, sí. Anava per aquí el teu dubte, David?
1: Sí, més o menys.
2: No, jo l'altre dia...
0: És que és normal que generin molts dubtes. Sí. Què més li preguntaries al Damián, David? A veure, és que és complicat, això. Marta, tu no ho veus, eh? Bueno, ahir no ho veu perquè és evident, però...
2: No, l'altre dia és broma, perquè estàvem parlant amb un grup de gent que havia, bueno, era una cosa d'una associació que havia d'entrar de nou i tal, i llavors un d'ells diu, bueno, ja has fet la prova de la piranya, no sé què, no sé quantes...
0: La prova de la piranya? A veure...
2: Llavors què vaig dir?
0: Home!
2: Bueno, però si es fa... No, es fa sense roba. Dic, no, es fa amb un traje de neopreno de color car, tipus làtex, així una mica gruixudet, amb tots els perfils. O sigui, una cosa com aquesta, però jo me l'imaginava una mica millor que tot això, saps? I llavors, mira, vam estar fent fora perquè em deia, escolta'm, i per què no fem? I un d'ells inclús va agafar i es va posar a dibuixar. Escolta'm, això podria ser una bona idea. I ara, quan he vist això, mira, quasi em moro de la risa.
0: Expliquem bé la prova de la piranya exactament, en què consistiria, Marta, perquè m'ha generat molt de dubte, això.
2: Això és un invent que ens va... Bueno, un d'ells va dir, això per entrar aquí s'ha de fer una novetada, no? Com la novetada, i és la prova de la piranya. Bueno, la prova de la piranya és que tu t'has de banyar en una piscina, que hi hagi piranyes, i que tu vagis...
0: No ha sobreviscut ningú.
2: Jo vaig dir, home, no, però amb un traje de neopreno o de làtex de color carn, que s'assembli al cos, amb els perfils, tots, amb la forma del penis i de tot, no? Perquè es vegi com si fos realment el cos humà.
0: I les piranyes s'alimenten...
2: Clar, les piranyes no sé si mosseguen també.
0: Clar, aquí està el tema. O sigui, mi el meu dubte de la prova de la piranya és si ha sobreviscut algú. No hi ha nous membres, oi, en aquesta societat des de que es va instaurar?
2: És una barrabassada que se'ns va córrer, no?
0: Jo dic que, que algú no hagi associat conceptes. Diu, que és curiós que des de que vam instaurar la prova de la piranya ningú s'ha afegit al nostre... a la nostra associació, no?
2: Però a més, un va dibuixar i tot, o sigui, una mica com això, que no sé si ho va guardar, hasta li preguntaré, perquè si ho va guardar, us ho passo.
0: Sí, sisplau, necessito saber més de tot.
3: També hi ha una il·lustre piranya com Paca la Piranya.
0: Sí, senyor.
3: Molt amiga de la Veneno.
0: Sí, Paca la Piranya.
2: Sí.
0: Molt interessant. Bueno,
3: que la prova de la piranya seria una altra, en aquest cas.
0: Sí, no, clar, la prova de la... Exactament, la prova de la piranya seria una altra. Home, mare meva, déu-n'hi-do, eh?
2: I ara, bueno, i jo m'imaginava, o sigui, jo vaig explicar com ho imaginava, que era així, doncs, un traje de neopreno amb el cap i tot, Només la cara, això sí, el problema que teníem era que la cara no la podíem... Com la tapàvem?
0: Clar.
2: Llavors, clar, per no fer un casc, sinó que com la tapem? Amb un tipus de plàstic, perquè clar, com t'agafi una piranya, t'agafi l'ull, et quedes...
0: Sí, no? Sí.
2: Llavors, aquí, l'única cosa que teníem aquí, així, una mica... el punt feble era la cara. El cap no, perquè el cap, bueno, fas la caputxa i ja està.
0: Sí.
2: I després, bueno, doncs... el penis, fas la forma del penis amb la mateixa matèria, o sigui, el mateix teixit o producte, o sigui, matèria primera, i ja està.
3: Jo crec que aquesta prova a Jeffrey Epstein li hagués agradat, però sense estar cobert tot.
0: Sí, ja t'entenc.
3: Sabent una mica les coses que han anat sortint...
0: Sí. És que, a veure, és que, mare meva, és complicat.
2: Per això m'ha donat la risa, perquè dic, mira...
0: No, home, és que clar, on vas a parar de tot això? Sí.
2: No sé si el neopreno el mosseguen, les piranyes.
0: No, clar. Bueno, jo també, sí.
3: No m'ho havia plantejat mai, la veritat.
0: No sé si el neopreno...
2: Jo tampoc, bueno, escolta, m'hauríem d'investigar, no?
0: Sí. Sí, m'has recordat també aquella carnisseria que va fer aquell anunci con la cobra assassina. Ja ens ho podem escoltar, a veure.
4: Carnisseria. Quina cobra assassina. S'ha escapat de la carnisseria.
5: Quina verdura és això? Jo...

0: La voy a encontrar. Y a la barbacoa la voy a echar. Taca, taca, taca, taca, taca. La cobra que ataca.
1: ¿Qué?
2: La cobra que ataca, eh? És que, clar, hi ha hagut moltes grans moments de la història de tots aquests animalents, eh?
3: Doncs atenció, eh? Que segons ens diu la intel·ligència artificial, sí, les piranyes són capaces de mossegar i tallar el neoprè.
2: No, clar.
4: Toma ja.
3: Amb les seves dents esmolades.
4: I el làtex també, no? Suposo.
3: Bueno, suposo que si el neoprè ho fan... Ja.
2: Sí, amb el làtex la idea és que es noti una mica la sensació. Si és tan gruixut com per protegir... Home...
4: Jo vaig dir que de làtex, perquè si de làtex a més, doncs, fa com més impressió de que és un cos, no? Humà.
2: Sí, sí, sí, sí, no, clar. Però és zero sensació, no? En lloc de... Com lo quieres? Sensació natural, sensació extrema, no, sin sensació. Que me proteja de las piranyas. Jo imagino el de la farmàcia,
4: clar,
2: encara trucant...
4: Clar, inclús els peus i tot. Sí. Ha de ser com un... Tot sencer.
2: Sí,
4: únicament
2: sí, sí, sí.
4: Ens queda la part de la cara.
2: No, si estic intentant no imaginar-ho, Marta, però està molt bé. No, home, segur que té algun tipus de sortida, bueno, algun tipus de sortida. No sé si comercial o no, però algú segur que li està donant voltes a aquesta possibilitat, perquè sí.
4: Algun grup d'aquests de comparses i tal, de carnaval,
2: sí, millor. Això també podria ser, sí, això també podria ser. Bueno, haurem de seguir, estar atents a veure si d'això. David, vas trobar que sí que hi havia allò que aquí defensàvem, que poguessin haver llumetes i càmeres per comprovar que hem fet una bona... Una bona digestió, eh?
3: Sí.
4: Doncs, una bona digestió, una bona fitxa de tot el que fas.
3: Sí, doncs sí, dona la casualitat que a mi també em surten en el meu algoritme
2: és que,
3: coses
2: clar,
3: estranyes de tant en tant.
2: Com es coneguin els nostres algoritmes, fliparan de dir, apa, al teu també li agrada això, mare meva.
3: I bàsicament és que, sí, algú o ens va sentir, i arran de sentir el Dimecrous va decidir desenvolupar-ho, existeix un aparell que té sensors i es col·loca al vàter, té una llum, i llavors el que fa és, tu el poses allà, el dispositiu, enganxat a la tassa del vàter amb la tapa, i queda enfocant cap a baix, per dir-ho d'alguna manera. Una mica com quan es posen aquelles coses que són per... que serveixen d'ambientador o per netejar una mica la tassa de vàter, aquelles que queden penjades i que quan tires de la cadena, doncs, l'aigua fa això.
2: Que són verds i blaus, principalment, sí, sí.
3: Doncs en aquest cas han creat això, un aparell que el que té és un sensor que detecta la caca que fem. A través de la imatge l'analitza i ens envia a través d'una aplicació informació de com és la nostra caca, si està correcta, si... Bueno, també pot analitzar l'orina, però bueno, a nosaltres el que ens interessa
2: tant
3: aquí
2: no
3: més
2: li
3: és la caca,
2: Sí.
4: Clar, l'orina és més l'orina segons què és més fàcil perquè hi ha aquells papers reactius que segons quines coses et diuen, no?
2: Sí.
4: Però...
3: A més, en aquest cas et crea un històric.
2: Està molt bé, això. Vas a parar, un històric. Va molt bé.
4: Lleva
2: una ratxa de 4 caques buenes consecutives. És molt bo que t'arribi aquest missatge, perquè, clar, tu imagina't que vas al lavabo i fas allò de... I plof! I en aquell moment que fa el plof, que t'arribi una notificació al rellotge o al mòbil de dir... Ha cagado usted bien. Home, això de ser...
4: foto.
2: Bueno, la foto... Ja no sé si és tan necessària. Però...
4: Bueno.
2: Una avaluació, un informe... Diu, no lo quiero con tantos detalles, l'informe, saps? Una mica puntua amb el tema i digue'm si em vaig bé o si falta fibra e la verdura, com deia la cançó d'aquesta meravellosa
4: italiana,
2: que la cançó italiana, de la caca perfecta.
4: Ara s'hauria de veure la caca amb la farina de grill.
2: Molt bé. Anem ajuntant conceptes.
3: Ben pensat. Mira, ja tinc dues coses que m'he de comprar.
2: Sí, veus? Li vas creant necessitats.
4: Clar.
2: Dues coses que ha de comprar i algunes que ha d'inventar i patentar, com seria el cafeïnòmetre i totes aquestes coses.
3: Se'm gira feina, eh?

0: És que donen una feina al Dima Creus.
1: Haurem de muntar un institut d'investigació, eh?
0: No, no, absolutament. El CSIC ens hauria de... d'això...
1: Perquè si no, home, al final...
0: Tu diràs, tu imagina't.
1: No, no cobrarem.
0: No, de... no, això i això.
1: Aquestes idees, eh?
0: Nosaltres no ho veurem, això. Potser algú altre sí, però nosaltres no. En fi...
1: A més, això pot valdre també per quan vagin a la Lluna.
0: Mira, no ho havia pensat així.
1: El del tema de l'inodor no el tenien resolt.
0: És cert, és cert.
1: Home. Doncs tot això podem pensar, perquè molt càlcul matemàtic, molt càlcul físic, astrofísic...
0: Sí, sí, però després...
1: El lavabo,
0: lavabo és una merda. No, no, és que és així. No, no, però escolta, estava pensant que el poden treure uns calés amb això, eh? Una a YouTube, això la NASA posa... què càmera quiere seguir? Saps allò de multicàmera, que ho fan molt ara amb el futbol, o amb el Tour de França, que tu pots seguir la càmera que vulguis, no? Pues jo quiero seguir la càmera del primero, o la càmera del líder, no? Del mallot amarillo, o la càmera del que està escapat. Doncs aquí pots estar seguint la missió Artemis a la Luna o a Marte con la shitcam, no? Podríem dir. La cacam, no? Li podria... Oh, la cacam m'agrada.
2: Aquesta...
1: La cacam queda fantàstic, eh?
0: La cacam, eh?
1: Queda molt bé.
0: Sí.
1: Sona molt bé.
0: Steady cacam podria ser, si és... si té una mica d'això. Doncs mira, anem...
1: Tu tens cacam a casa teva?
0: Sí.
1: Com?
0: Cacam. Sí, sí. Podem connectar la cacam? T'ho imagina't, eh? Connectem amb la cacam, doncs t'ho imagina't.
1: Com les alarmes, no?
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: A la pantalla amb totes les finestretes, pues...
0: No, no. Ponga una càmera i diu, està cobrint tots els flancos? Diu, ha puesto una cacam? Hosti, aquesta persona té nivell, has de posar l'alarma ràpid, que si no salta. En fi...
1: Escolta, el Vladimir Putin té una persona que li recull la caca.
0: És un bon tema,
1: però és la caca.
0: És un bon tema aquest, Marta, també.
1: Sí, sí, sí.
0: És un bon tema.
1: Perquè no vol que ningú li agafi matèria orgànica d'ell.
0: Val, és a dir que podríem resumir-ho com no li agrada deixar mostres, no?
1: Exacte, perquè no li demanin després o fills...
0: Fixa't, eh?
1: O clonin el seu ADN.
0: Es pot clonar l'ADN per una caca?
1: No, però bueno, ell deu tenir por.
0: Val. Sí. No, no, està, és bo de saber, perquè dic, mira, un va regalant ADN, saps?
1: Bueno, allò... clar, en principi ja ho tenen, l'ADN.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I després ja si es pot clonar o no, ja, bueno, però sí, sí.
2: És clar, hi ha dues persones que viatgen amb el seu... Hi ha dues persones que viatgen amb el seu vàter propi, Putin i Madonna.
0: És veritat, eh? Madonna també tampoc es vol clonar.
1: I el Trump també, quan viatja fora de... Per això només va de la Casa Blanca al Mar-a-Lago.
0: Val. L'Air Force One té un cacòmetre també.
1: No sé si fa o no fa, potser també tindrà.
0: Igual allà no...
2: Igual és com la meva amiga, i fins que no arriba a casa no...
0: No, i envia un missatge al Pentàgon, per dir, cacao! Tu t'imagines? The potus is cacas free, home, doncs està molt bé.
1: Però deu ser, o sigui, els hi deu pagar molt bé, no? Perquè aquestes persones que van amb la maleteta de la caca...
0: Sí, sí, sí. La maleteta de la caca, és que és fort, això.
1: Està el maletí vermell, no? Del coet nuclear.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Pues ara també, això també és una mica nuclear.
0: Sí. Bueno, deu ser del color del reciclatge, no? Del contenidor marró, no? Deu ser. Jo diria que deu ser la maleta marró. Perquè, clar, ja sap que va orgànic, allò, no? En fi, acabem
1: amb... Perquè, a més, poden analitzar també la seva salut.
0: No, sí, clar, això és... Al final,
1: la caca és molt important, això està claríssim.
0: Sí, sí, podrien dir, mira, que li hem analitzat el tema i veiem que té d'això o l'altre. No, està clar. En fi, acabem amb el Dima Creus, amb alguna coseta de la Marta González Pelaez. Tens alguna cosa?
1: Sí, tinc. Tinc coses, i, a més, relacionades amb el tema.
0: Doncs té una cosa, David.
1: D'una altra forma.
0: Ha anat així, això, avui.
3: A Nits de Ràdio té coses relacionades amb el tema la doctora Marta González Pelaez.
0: Sí, senyor. És meravellós, és meravellós. És fantàstic que guardi una coherència.

0: coherència tot el programa, una línia argumental i que puguis estirar el fil, i vagis veient doncs tot com es va desenvolupant. Ho trobo que és molt encertat. Quina cosa doncs relacionada amb el tema ens destaques?
1: És que les converses de la caca,
0: sí,
1: dels pets i del pipí.
0: Molt bé.
1: Ja, ho diem tot.
0: Aquesta secció es podria dir caca, culo, pedopis, però li vam dir macrous perquè quedava molt millor, saps?
1: Això mateix. Bueno, pues clar, la gent té una certa... O sigui, té un cert pudor a parlar d'això.
0: Menys nosaltres.
1: I tu creus el tema i la gent comença a dir la barrabassada més gran i això i allò altre... Bueno,
0: sí, sí.
1: És veritat, perquè a més és algo que és... Sí, és tabú i és de mal gust, però
0: tothom
1: parla i tothom ho fem.
0: Exacte, és que són coses naturals, és com la vida misma, que diu.
1: A més, genera risa, genera doncs, molta risa, i
0: sí,
1: a més,
0: sí, sí.
1: Però també alivi per altra part.
2: Home, i tant. Digue-li a la meva amiga.
0: La teva amiga, quan per fi s'allibera, quan deixen liberat a Willy,
1: hi ha una teoria que és el relief theory, que segons aquesta teoria, a l'alivi del que sentim quan fem les deposicions,
0: xof, sí,
1: jo diré una mica més així...
0: Quan fem xof, quan allò...
1: Sí, doncs és una alliberació d'energia continguda. I a més, això fa que tu et quedis relaxat i tranquil.
0: Mira.
1: I a més, agafes bon humor.
0: Veus? A veure si quan et vas prendre un cafè el que havies d'acabar, sí, això, David.
2: Potser sí, veus, vés a saber.
0: Clar.
1: L'humor escatològic ajuda a gestionar el fàstic i la por relacionats a les funcions corporals.
0: Doncs nosaltres vam tenir un màster en això.
1: Nosaltres estem curadíssims d'això,
0: Estem curadíssims d'espans,
1: Bueno, llavors, clar, és algú que, a més... S'ha comprovat a estudis que han fet a universitats, a facultats de medicina, que crea una cohesió grupal, no? Perquè a tothom li diuen, arriben a l'hospital i què li diuen? Quan faci pipí, m'ho diu. Quan faci caca, m'ho diu.
0: És veritat.
1: Sí o no?
0: Sí, sí, sí. Després arribes a casa i ningú t'ho pregunta.
1: però quan tu vas a fer-te alguna cosa a l'hospital,
0: sí.
1: És el primer que et donen.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Bueno, llavors, bueno, pues és un... Clar, crea un humor que és un humor que se li diu una mica de baix to, no? Que no és riscós, sinó que, bueno, les flatulències i tot això...
0: Però depèn de com ho facis, es pot fer amb elegància, Aquí ho intentem, fer amb elegància, sí.
1: I no requereix un esforç intel·lectual...
0: Bueno, deixa't estar, Aquí nosaltres treballem molt, tots els...
1: Escolta'm, l'estudi que han fet diuen que això no requereix esforç intel·lectual.
0: Molt bé. Però em sembla, aquest estudi em sembla una merda, ja t'ho dic jo.
1: I democratitza la risa, perquè tothom riu quan fa caca.
0: Sí. Bueno, és fàcil fer una cosa que tothom rigui, Vull dir,
1: bueno,
0: molt
1: doncs
0: bé.
1: Això. Hi ha molta literatura,
0: sí,
1: que penseu que hi ha un llibre d'un alemany, que és Florian Werner, que es diu La història cultural de la mierda.
0: Molt bé. Molt bé, ara necessito aquest llibre.
1: Llavors parla dels tabús que tenim, que és una tonteria perquè és una qüestió de cultura que no se sap molt bé d'on t'ha vingut, perquè els homes de les cavernes...
0: Sí, me'n recordo.
1: Clar, ho feien allà on els hi rotava.
0: Sí, clar.
1: Anaven pel camí, tenien ganes i pumba.
0: Allà va.
1: No sé si reien o no reien, però bueno, ho feien.
0: Sí.
1: En canvi, nosaltres... Som com molt ens recatem molt perquè ens sembla que no és bo fer-ho. I és boníssim, perquè és natural i, a més, necessari.
0: Sí, ara és així.
1: O sigui, i parlar-ne també. O sigui, que això que nosaltres fem
0: és
1: una teràpia i una pedagogia importantíssima. Ens han de donar un premi. T'han de donar un premi, David Cervelló?
2: Una merda de premi, però un premi.
0: El premi... Mira que jo m'imagino, ja sabeu que és una fixació que tinc, perquè m'agradaria algun dia poder dir que el vam guanyar, però si mai ens donen a l'Ondes, que no sigui per això, t'ho imagina't la cerimònia, no? Bueno, quan llegeixen, no? Quins són els guanyadors, i por su trabajo incansable en la divulgació de la mierda i de...
1: Però, per exemple, Plinio el Viejo suggeria que l'ús de la caca d'un recient nascut entre els adults a forma d'ungüent per la cara, com una crema,
0: ostres,
1: és un remei contra l'esterilitat.
3: Home!
2: A veure...
0: Home...
1: Això ho va dir Plinio el Viejo, eh? No, jo! Sí, repeteixo.
0: Potser deixes de ser estèril, però tampoc crec que tinguis moltes relacions amb aquesta crema.
1: Cap ni una!
0: Home, perquè dius... Que ja no soy... Deixa't estar, ja no hi ha qui se t'acosti amb això, eh?
1: El Galeno de Pèrgamo.
2: Ai, deia... Galeno de Pèrgamo.
0: El Galeno, per favor.
2: Aquest nom és meravellós.
0: El Galeno de Pèrgamo, que això
1: deia
0: és meravellós.
1: Que estava convençut de que un bon metge devia ser capaç de curar a un malalt també amb els excrements.
0: Clar. A Pèrgamo hi va menós, eh?
1: A més, per exemple, per als pares de l'Església, la merda no era un motiu de molèstia, sinó que era un motiu de que la gent ha de fer les coses i se l'ha de respectar.
0: Sí, sí, eh? Sí.
1: Llavors, segons deia Sant Agustí,
0: val.
1: la paraula coenum, caca, sí, es referia també a una simple substitució de la lletra coelum, que és dir cel. O sigui, la caca i el cel.
0: La caca i el cel, eh? El musical.
1: Sí, com se sembla?
0: Jo el veig, eh?
2: Caquicel.
0: Caquicel, de Dagó i de Gom. Jo la veig, eh? Les veles s'inflorant, eh? Sí, sí.
1: El Salvador Dalí va escriure un llibre, va fer un assaig escatològic sobre l'arte de tirar-se pedos o manual artillero de Socarrón, incluído com apèndice amb el seu diari d'un geni.
0: Quina meravella.
1: A l'any 2004. O sigui que hi ha molta literatura, eh?
0: És preciós tot això. Doncs sé que és un problema deixar-ho, perquè...
1: I després hi ha un refrany, sí? De català, que diu: qui mengi molt i cagui fort no ha de temer la mort.
0: Pues, ah. Pues venga, vamos con todo, eh? Aquí anem amb tot, perquè ens
1: voleu més? Tinc més, eh? Si
0: la setmana que ve, Marta. La setmana que ve, perquè si no la setmana que ve serà una merda, perquè no tindrem temes d'aquests i ja veuràs tu. Meravellós tot el que hem comentat aquí, tot el que hem après i tantes personalitats. Però i tants refrans.
1: Vull donar les gràcies perquè m'han felicitat pels dos temes de les abelles i dels cocodrils, eh?
0: Molt bé.
1: Aviam si avui tenim també èxit, eh?
0: A veure, si et diuen el tema d'aquesta setmana era una merda, no és dolent. És a dir, si t'ho diuen,
1: no, clar,
0: pot ser que sigui bo en aquest cas, perquè és real. O sigui, jo espero que et felicitin, perquè jo m'ho he passat molt bé i hem après moltes coses, igual com amb les abelles, amb els cocodrils o amb Caballito de Mar, que també en vam parlar una setmana. És un plaer escoltar la doctora Marta González Peláez. Fins a la propera setmana, Marta.
1: Bona matinada i fins bona setmana.
0: Exactament. I David, t'escoltem d'aquí una estona.
2: Fins després.

Va passar tal dia com avui, 14 de maig del 1983. Spandau Ballet conqueria el número 1 de les llistes d'èxits amb True. En plena efervescència del pop britànic dels anys 80, el grup Spandau Ballet va assolir el seu punt més alt amb la publicació de l'àlbum True. Aquell treball no només es convertiria en el seu únic número 1 al Regne Unit, sinó que també consolidaria la seva imatge com una de les bandes més elegants i sofisticades del moment. Spandau Ballet havia nascut dins l'escena New Romantic, vinculada a clubs nocturns londinencs on la música, la moda i l'actitud es barrejaven en una proposta estètica molt definida. Però amb True, el grup va fer un gir cap a un so més refinat, allunyant-se dels sintetitzadors més marcats per abraçar una sonoritat més càlida, amb influències del soul i del jazz. Aquesta evolució va resultar clau per arribar a un públic més ampli. El disc incloia cançons que acabarien convertint-se en autèntics clàssics, especialment el tema homònim, True. Amb una melodia suau, una lletra carregada de romanticisme, la cançó va escalar ràpidament a les llistes d'èxits d'arreu del món. La veu de Tony Hadley, profunda i elegant, esdevenia el vehicle perfecte per transmetre una emoció que connectava tant amb adolescents com amb adults.

Recordem, doncs, que va ser el dia com avui, un 14 de maig del 1983, que Spandau Ballet publicava el disc True, amb el qual conqueria les llistes d'èxits.

Sabeu com ens agrada el programa poder tractar temes de divulgació, temes científics, temes que ens ajudin a comprendre'ns una mica millor, a fer-nos preguntes, a donar-nos algunes respostes, però sobretot a fer-nos més preguntes i a replantejar-nos molts cops moltes coses, perquè de vegades n'hem d'aprendre de coses noves i a vegades hem de reaprendre, no? Com fins i tot deia el Ponset tot sovint, allò de, bueno, i que és fantàstica, no? I que hay que reaprender, no? Bueno, més o menys ho deia així. El tema és que tot el que té a veure doncs, amb la neurociència és un món que ja sabeu que ens apassiona i quan surten llibres tan ben escrits i publicats i que diuen coses tan interessants com aquest, tu has escrito este libro,

0: En Ruiz, què tal? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Ell és el director de Talent Digital de Barcelona Activa, empresa municipal de Barcelona, i per tant la persona ideal perquè ens ho expliqui, i llavors perquè diguin un verb que els joves no fan coses interessants, no?
1: I tant. Va ser una demostració de que el talent jove de Barcelona, el talent digital de Barcelona, no té límits. Quan troba l'espai, la confiança i els reptes, són capaços de juntar-se, de compartir, col·laborar i superar tots els reptes que se'ls hi posi per davant, no? En aquest cas eren reptes climàtics, vinculats tots a tecnologia, i va ser increïble veure'ls treballar aquestes 36 hores.
2: Uh-huh. I què és el que van fer, Humbert, aquests 300 estudiants?
1: Doncs mira, hi havia tres reptes que els proposaven tres empreses diferents, un d'ells Estrella Damm, l'altre la farmacèutica Inipsa i l'altre l'empresa de xips Qualcomm. Llavors, de l'empresa de xips, el que van proporcionar uns Arduinos, que són, per qui no ho sabia, uns petits ordinadors, i a partir d'aquí, i reutilitzant maquinària antiga, antigues càmeres webs, sensors que són antics, doncs ells havien de construir solucions que puguin servir per l'urbanisme de Barcelona i l'adaptació al pla clima i a les condicions climàtiques que estem tenint cada cop més extremes, no? I una de les solucions que vam fer, pues, era un safe helmet, que era com un casc de bicicleta amb una càmera i una sèrie de sensors per ajudar-te a circular per Barcelona, per exemple, no? El repte d'Estrella Damm era com contribuïa des de l'empresa amb la seva responsabilitat medioambiental i corporativa i de sostenibilitat a l'hora de decidir les rutes que han de fer els repartidors i com carreguen totes les càrregues que han de portar des de l'empresa, doncs, a tots els punts de distribució, que sabeu que és una empresa que arriba a tot arreu fins a l'últim poble de Catalunya, no?
0: Sí, sí.
1: I com des de la tecnologia, com poden ajudar ells a optimitzar-ho i que aquesta activitat, doncs, tingui menys impacte en el medi ambient, no? I, per últim, l'empresa Inipsa, que, per qui no ho sàpiga, és un laboratori químic d'aquí de Catalunya, de Lliçà de Vall,

0: el seu producte químic local, com optimitzar tota la seva xarxa de ventes també per intentar que l'impacte ambiental de tots els moviments i de tota la mobilitat que genera sigui inferior.
1: De debò que això, on penses, quan es diu els joves no fan res de profit, perdonin, això ho han pensat una sèrie de joves durant un cap de setmana que podrien estar tirats a la Bartola, no? No, ho han pensat ells.
0: Exacte.
1: A mi em sembla molt interessant, per la part que em toca com a ciutadà, aquí els meus companys del programa saben que sóc una mica pesat amb aquest tema, que és el tema del casc amb càmeres. Vull dir, guanyarem amb seguretat viària, no, Barcelona, si això s'implantés?
0: Aquesta solució, de fet, hauríem de convidar a la persona que la va crear, perquè no sé si heu vist les fotos, però va sortir amb un prototip que ja amb forma de casc, però fet amb elements reutilitzables que van trobar, que en aquest cas eren cartrons, però que amb l'Arduino, amb aquest mini ordenador que va proporcionar Qualcomm, funcionava perfectament, no? I ja teníem el primer prototip. Aquest va ser la solució que va premiar, en aquest cas, l'empresa Qualcomm. Uh-huh. I és un prototip que ja funcionava. Vull dir que d'aquí a crear una empresa hi ha un pas important, no? Però que, vull dir, en 36 hores, aquests joves estudiants van ser capaços de crear un prototip que funcionava.
1: Meravellós.
0: I això que us dic, de presenciar tot aquest procés durant totes aquestes hores, molt intens, molt concentrat, dormint molt poc, com us podeu imaginar, molt cafè, i sobretot, jo em quedava... era molt bonic veure l'interès que posaven els estudiants a l'hora de venir a preguntar a les empreses, no? Jo estava allà amb les empreses, no? Mentre els joves desenvolupaven els reptes i estaven tot l'equip tècnic de les empreses a disposició dels estudiants, no? I no us imagineu la d'idees que s'emporten aquestes empreses que han sortit una nata.
1: Clar, ara els han de contractar.
0: Els joves s'emporten uns premis, però les empreses s'enduen moltes idees que ens ho deien, no se m'hagués acudit mai. I és una bona idea, no? Després l'hem de desenvolupar...
1: Ja veurem que ho fem, sí.
2: I tant.
0: No se'ns hagués acudit mai.
2: Humbert, aquests estudiants dels que estem parlant es van organitzar amb equips d'entre 3 i 5 persones, entre 3 i 5 joves, de disciplines diferents. Suposo que això permet que el talent es complementi, no?
0: Sí, sempre penseu que aquest model de hackató, no? D'aquesta marató de creació i de tecnologia, pues, normalment atrau molt perfil tecnològic. Però després aquesta idea s'ha de vendre, perquè al final de la hackató sempre t'enfrontes a un jurat i l'has de desenvolupar com a idea, no? No només la solució tècnica, sinó com resols el problema i com expliques bé aquesta cosa. Llavors hi havia també molts estudiants d'empresarials, hi havia també alguns estudiants que venien fins i tot d'humanitats, no? Que cada cop amb les tecnologies, sempre ho diem, no? La tecnologia al final, si no és al servei de les persones, no serveix de res, no? I a vegades aquesta visió que tenen també els estudiants d'humanitats és molt necessària en aquests entorns. Per tant, com més multidisciplinar l'equip, més original, més creativa i més avançaven en aquesta idea. I en tancar tot el cercle, no? Aquest que us dic, que la tecnologia al final ha de servir per a resoldre problemes que tenim els humans, la humanitat.
1: No per posar-nos-els,
0: Exacte. Sí, sí.
1: El futur passarà per moltes coses, no sé per quines, vull dir, les que jo pugui veure, endavant. Però les que vinguin després que això no hi sigui, que no hi siguem els que estem aquí, doncs jo m'imagino, Humbert, que
0: Humbert.
1: alguna d'aquestes coses que ja ara s'està gestant, en el futur esdevindrà normalitat. És a dir, que, no sé, el 2070, tothom en aquesta ciutat, la de Barcelona, o qualsevol altra del món, anirà amb un casc que ja portarà, no sé, quantes coses incorporades, no?
0: Sí, bueno, és que realment no sabem ni què portarem d'aquí uns anys.
1: No, clar.
0: Ningú es podia imaginar que aniríem avui en dia amb uns rellotges que són uns ordinadors, sí, amb unes ulleres, no?, que ja les veus pel carrer, que cada vegada estan més normalitzades. La veritat és que cada cop avança més la tecnologia, avança més ràpid. El que sí que ens correspon a tots nosaltres és sobretot que sigui una tecnologia amb un ús responsable i amb un compromís ètic que estigui feta de manera que sigui ètica i responsable, no? Aquesta, jo crec que és el nostre full de ruta de ser sempre, no? Aquest, de l'ús ètic i responsable de la tecnologia. A partir d'aquí, el que ens trobarem...
1: Ningú.

0: no ho sap ningú, no? I cada vegada és més accelerat, això ho veiem. La intel·ligència artificial, al final, el que ha fet és posar-li un punt més d'acceleració a tot, o de sensació d'acceleració.
1: Un punt no, eh? Jo crec que un punt o dos, eh?
2: Un puntàs. Sí, sí. A moda de reflexió, Humbert, quan parlem de talent, és inevitable pensar en la fuga de talent que encara hi ha a Espanya. Joves que sobresurten en el seu camp, però que marxen a treballar fora perquè allà troben una millor remuneració i més recursos per desenvolupar els seus projectes. El gran repte del país segueix sent retenir el talent i per això fan falta recursos, no?
0: Sí, evidentment. I és feina de tots, del sector empresarial, del sector públic. Aquesta activitat, aquesta experiència, aquesta hackató, va en aquest sentit, no? Al final és juntar el talent, juntar l'empresa i que nosaltres, des de l'administració pública, des de Barcelona Activa i l'Ajuntament, pues posem aquest pol de talent digital que tenim aquí al Parc de Nou Barris al servei de que es trobi tot això.
1: Bueno, és que digui una cosa, Humbert,
0: deixa'm
1: que digui una cosa, i això, perquè jo en moltes ocasions aquí a la ràdio he fet coses amb Barcelona Activa. Barcelona Activa és una empresa municipal que hi ha a Barcelona que vostè no se l'acaba, és espaterrant. És a dir, vostè té una idea, no sap com donar-li la volta, no sap si tindrà el finançament. Vostè va allà i li diuen, l'ajudarem. Va, tirem endavant, que això pot ser profitós, sí. O no, guiem-lo per un altre cantó, però el guiaran. I això, al final, per la sortida de tants projectes que hi ha gent que té molt talent en aquest món, és meravellós.
0: Sí, la veritat és que és un orgull treballar en una empresa que nosaltres sempre ho diem, no? Al final ens dediquem a millorar la vida de les persones, ja sigui des del punt de vista de la petita i mitjana empresa, des del punt de vista dels emprenedors i des del punt de vista de la formació i de tots els serveis d'ocupació. Aquesta és la nostra raó de ser, la nostra missió, no?, com a agència municipal.
1: I l'Humbert Ruiz és el director de Talent Digital de Barcelona Activa, que ens ha acompanyat avui i ens ho ha explicat. Humbert, jo vull veure el casc i el nano vull tenir aquí a l'estudi assegut, eh? Vull dir,
2: el tindrem, va, ho hem de moure, va, ho hem de moure.
0: Busquem i el portarem i publicarem la foto a les xarxes
1: i tant que
0: sí. Onda Cero.
1: L'equip de producció d'aquest programa ja ens posem a treballar amb tot plegat. Gràcies, que vagi bé, adéu-siau.
0: Molt bé, moltes gràcies.
3: La ciutat, amb Robert Calvo.
1: Avui us presentem una història d'una persona que està estudiant. Molt bé, fins aquí molt bé. Està estudiant una cosa que no sé si té gaire sortida laboral avui en dia. Potser per alguna cosa puntual sí, però en general, ara li preguntarem a ella, perquè és una dona que podríem dir que és una romàntica d'un ofici que està en clara davallada. Ella vol ser pastora.
4: Abuelito, dime tú, que es amigo son los que oigo yo. Abuelito, dime tú, porque yo en la nube voy. Dime por qué.
1: Se'n recorden de la Heidi? Se'n recorden d'ella, que estava amb l'abuelito a la muntanya amb la Clara i amb el Pedro? El Pedro era el cabrer, el pastor, i ella l'ajudava, li feia les tasques de partener. En aquest cas, el qual presentem avui, ella és la protagonista. Per tant, diguéssim que la dona s'ha empoderat per ser ella la pastora. És la Laura Bonet. Laura, bon dia, com estàs?
5: Hola, bon dia, Robert.
1: La Laura Bonet, que ens atén a aquesta hora, des de quin punt del Pirineu català?
5: Mira, sóc a Vilamur, al Pallars Sobirà.
1: Molt bé, Vilamur. És un lloc que m'encanta, a mi aquella zona és estupenda. No sé si teniu, diguéssim, temperatura suficient per anar abrigadets encara allà dalt.
5: Bueno, mira, ara perquè estic al sol, però avui ja feia bastant fred com si estigués tornant a nevar.
1: Ah, sí?
5: Han baixat una mica temperatura, sí.
1: Ostres,
5: sí.
1: Ostres, tu, per tant, podem veure un floc de neu potser encara al llarg del dia a la muntanya. Bé, la Laura és una dona que està allà, precisament, no és d'allà, no és originària d'allà, però resideix allà temporalment perquè estudia. El que estudies, Laura?
5: Doncs mira, estic estudiant a l'Escola de Pastors i Pastores de Catalunya per aprendre a ser pastora.
1: I això jo desconeixia fins que em van explicar el teu cas que existia. Aquesta escola, diguéssim, dona mana, o sigui, depèn d'un organisme públic.
5: Mira, és una associació que es diu Rurbans i ja fa 18 anys que estan fent l'escola. Estan ubicats a Rialp, les oficines. Uh-huh. Però bueno, ara mateix les classes les fem a Vinc, que és un poble del damunt de Sort.
1: Clar, entenc que les classes són totalment pràctiques o hi ha una part de, diguéssim, que s'ha d'estudiar d'algun llibre, això?
5: Fem una barreja. Tres cops l'any pugem aquí al Pallars a fer classes més teòriques, tot i que també hi ha parts pràctiques. I després estem 4 mesos fent pràctiques a projectes doncs, de pastura. Que pot ser arreu del territori.
1: Ah, tot Catalunya, eh?
5: Sí, sí, fins i tot també podria ser França en alguns casos, i també s'està estudiant l'opció de poder anar a Aragó, al País Basc, a diverses bandes.
1: Podem dir que els pastors i les pastores també tenen beques Erasmus i Sèneca, no?, d'alguna manera. Poden anar a altres, sí, altres indrets de l'Estat o de la resta d'Europa. Està interessant això. A França també, doncs, tenen molta tradició, diguéssim, de pasturatge, perquè bueno, tenen moltes cabres, moltes vaques, molta llet, no? Vull dir que no sé exactament la part pràctica de la teva carrera o del teu grau, en què consisteix? Vull dir, què has de fer?
5: Doncs mira, se centra en que vagis a un projecte, el que tu vulguis, perquè pot ser, doncs, el que dèiem, no? Com pot ser ovella, pot ser cabra, pot ser vaca, fins i tot pot ser cavall. I llavors és viure el dia a dia de l'explotació, que se li diu. Llavors poden incloure tasques, doncs, des de cuidar el ramat, aprendre a manejar el ramat, a mantenir la finca, a pasturar, a munyir, a aprendre una mica de veterinària.
1: T'he de dir que a mi la part del munyir segurament seria la que pitjor se'm dona, perquè ha de ser difícil, eh? La tècnica ha de ser difícil.
5: És difícil, és difícil.
1: Perquè, clar, no sé, vull dir que un es pensa que li toca allà sota la vaca o la cabra i surt directament la llet, però has de fer una mica d'esforç, no? Crec.
5: Sí, sí, sí.
1: Molt bé.
5: Sí, sí, sí.
1: Munyir, diguéssim que és la cosa que ens ve primer a tots al cap d'un pastor, però un pastor ha de fer moltes coses, és a dir, ha d'estar pendent del seu ramat. Vol dir dia i nit, no, Laura?
5: Sí, sí, sí, sí. Bueno, no estàs allà les 24 hores, però sí, has de fer que el ramat estigui en bones condicions.
1: Cuidat, atès, menjar suficient i, diguéssim, que amb una ramaderia que no sigui intensiva, poder ser, no?
5: Exacte, sí. Sobretot l'escola està enfocada en ramaderia extensiva, que això vol dir que els animals no viuen en cap cobert. Clar. Però la realitat és que és bastant difícil de trobar. O sigui, el més comú és trobar ramaderia que se li diu semi-extensiva, que vol dir que els animals dormen a corral durant l'hivern i la resta del dia el passen fora, i hi ha casos que a l'estiu també dormen fora.
1: Clar, a vegades, si vostè, que ens escolta des d'una zona urbana, se n'ha anat a llocs de muntanya, com per exemple allà al Pallars o altres indrets del Pirineu català, haurà vist, els de ciutat això els hi flipa, que és que van pel mig de la carretera i surt una vaca. Dius, ja és que estàs a pagès, vull dir, estàs a la muntanya, diguéssim. I això és sorprenent, perquè les vaques o altres animals estan durant el dia, l'estiu sobretot, pasturant al mig de la vida humana.
5: Exactament.
1: El primer cop que tu t'enfrontes a un animal, quan és? Abans
5: d'aquesta carrera.
1: A la meva
5: vida?
1: Sí, a la teva vida.
5: Doncs, mira, els meus avis materns eren pagesos, eren masovers al Lluçanès, i va ser el meu primer contacte.
1: Ah, els seus avis eren els masovers. Bé, els explicaré una història que té a veure, que ens connecta, la Laura i a mi. Ja veurem per què. És ben curiós. Els seus avis eren masovers tota la vida en una casa de pagès.
5: Ai, sí.
1: I la història de la Laura té una part de romanticisme, tot i que no vol que es romantitzi, eh, jo crec, però té una part de romanticisme que és que ho fa, això que fa la Laura, que l'estem explicant, ho fa gairebé per justícia familiar. Els seus avis eren masovers a una casa, com diu, del Lluçanès, que és la comarca que està al costat del Berguedà.
5: La meva.
1: Quan vaig parlar amb la Laura per tancar aquesta entrevista, vam estar parlant i en un moment de la conversa li vaig dir, però tu no ets del Pallars, no? Em va dir, no. Diu, soc de Barna, i li vaig dir, no, tu no ets de Barcelona. D'on ets tu? I em va dir, bueno, originàriament d'un poble del Berguedà. I li vaig dir, del Berguedà? Quin poble? I em va dir, Laura?
5: Gironella.
1: Oh, quina casualitat. Dos de Gironella que es troben sense saber-ho. La Laura, la família de la Laura és de Gironella, jo sóc de Gironella, i ens hem trobat aquí a la ràdio. Mira, quines coses, eh? Allà, a la zona del Berguedà, si vostès la coneixen, Berguedà i Cerdanya, evidentment, també Osona, aquelles comarques de la Catalunya central, el Lluçanès, hi ha molta tradició de cases de pagès, de masoveria, i els seus avis eren masovers. Fins que, Laura, què va passar amb els teus avis?
5: Doncs que ens van fer fora el 2003.
1: Per què us van fer fora de la casa on treballàveu?
5: Tenien un contracte vitalici de masoveria, que això vol dir que podien viure allà de per vida, però la propietària va decidir que es volia quedar a la casa de pagès. Llavors vam entrar en judicis i el vam perdre. I vam haver de marxar.
1: I us en vau anar a viure a on, en aquell moment? A Gironella? Tu has viscut a Barcelona un temps, no em vas dir?
5: No, o sigui, jo sempre he viscut a Barcelona, però els meus avis vivien aquí a Merlès, a Lluçanès, i la meva àvia paterna sí que era de Gironella.
1: Veus?
5: Llavors, els meus avis... Bueno, el meu avi es va morir un any abans que ens fessin fora, i la meva àvia materna, amb el meu retiet, el meu tiet avi, que era pastor, els hi vam trobar un pis a Navàs, que és al Bages.
1: Al Bages, sí.
5: Sí, i vam repartir tot el mobiliari, el bestiar, per diversos indrets.
1: Molt bé. És a dir, vau haver de refer la vostra vida quan us pensàveu ja que tota la vida transcorreria en aquesta masia del Lluçanès. I a partir d'aquí la Laura diu, jo m'he quedat amb l'espina del fet que la meva família anés tota per aquest camí i de cop i volta se'ns trunca el nostre futur, diguéssim, o la nostra manera de viure, i hem de canviar la cosa. I no sé si en el futur la Laura es planteja fer el mateix que feia la seva família, tornar a l'essència.
5: Mm-hmm. Exactament, sí, és una mica la idea. Jo això soc de Barcelona, però bueno, amb aquest context familiar, no?
1: Ah, sí.
5: I havent perdut el vincle amb l'àmbit rural això quan tenia 15 anys, fa 3 anys vaig decidir tornar una mica a les arrels i vaig anar a viure a Gironella. I ara que fa 3 anys que sóc allà, em vaig animar a apuntar-me a l'escola.
1: I ara, Laura, ens tocarà un dia trobar-nos a Gironella i posar-nos cara, perquè ens hem conegut ara a través de la ràdio, però ara hem de compartir un sopar, com a mínim un sopar, eh?
5: Exacte.
1: La Laura, que en el futur, a què es dedicarà quan tingui el títol allà signat? Què vols fer tu en el futur?
5: Doncs mira, segur, mirar de tornar a viure a pagès i tenir el meu bestiar i tenir, bueno...
1: Ser la teva pròpia empresària, no?
5: Sí, d'autoconsum.
1: Ah, molt, no? Bé, molt bé.
5: Però sí que hi ha una altra part que m'interessa molt, que es coneix poc, que és tot el tema de silvopastura, que se li diu, que és pasturar per zones boscoses.
1: Uh-huh.
5: Bueno, és fer gestió forestal amb animals.
1: És a dir, una mica la transhumància, no?
5: La transhumància, una mica, però la transhumància és un recorregut des de, no, des de casa teva fins a les muntanyes, sí, o viceversa, per fer un canvi de, doncs això, estacional, no?, per poder tenir les condicions necessàries per pasturar. I, en canvi, la silvopastura té més a veure amb poder caminar pels boscos per netejar-los.
1: Ja. Mira, sí, no... És a dir, gestió forestal, no?, d'alguna manera?
5: Sí. La transhumància és un trasllat.
1: Sí, ho entenc.
5: En canvi, la silvopastura és una manera de pasturar.
1: Mira, fa unes hores, aquí a la ràdio, al programa La Brúixola, amb la Lola Sorribas, vam tenir el conseller Ordeig, el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, del Govern de la Generalitat, Òscar Ordeig, que deia, amb les actuacions adequades podrem reduir fins a un 80% la propagació del foc. Per tant, actuacions adequades és que el bestiar, que ho ha fet tota la vida, cuidi també dels boscos, no?
5: Mm-hmm. Exactament. Sí, i un gran problema que tenim dels incendis no només és el canvi climàtic, sinó la pèrdua que hem tingut de les pastures i el poc suport que hi ha als ramaders per fer-ho.
1: Doncs és molt important que oficis com aquest, el de ramader, que cuida un ramat i que va pels boscos, que els neteja, que fa aquesta tasca que és impagable i que no fa ningú més, segueixin existint. Perquè avui el que venim a reivindicar al cap i a la fi aquí... A part del llegat familiar de la Laura Bonet i de la seva voluntat de ser pastora, venim a reivindicar també un model de país, que és el model en el qual els animals també contribueixen a la nostra vida diària, i a la nostra salut, i al nostre dia a dia, vaja, i que els posem en valor. Aquests animals, que no només són els de companyia que hi ha a les cases de Catalunya, sinó són els que hi ha a les granges, a les intensives i no intensives, i a les quadres i en els boscos catalans, que fan molt de servei. Aprofito que ja que hem mencionat la transhumància per recomanar un llibre d'un... d'un col·lega periodista que durant molts anys, dues dècades, va estar aquí a la casa, al programa Gente Viajera, que és Jordi Bastard, que ha escrit un llibre que es diu Els camins de la transhumància, 20 itineraris de senderisme amb històries i costums, que és això que venim a defensar, els costums d'un país. Gràcies, Laura, per haver-nos atès. Ha estat molt emocionant. Ens trobem a Gironella, no?
5: Home, i tant.
1: Que vagi bé, adéu-siau.
5: Gràcies a tu.
3: A Onda Cero Catalunya, la ciutat, amb Robert Calvo.
1: Ai, quina alegria aquesta de poder celebrar que tenim aquí el programa en David Cerveller, espanyol. David, bon dia, com estàs?
6: Molt bon dia, content d'estar amb vosaltres.
1: Molt feliç que estigués aquí. En David Cerveller, que és l'home que, de matinada... Mira, jo intervinc al Nits de Ràdio a les dues de la matinada aproximadament del dimarts al dimecres, no?, entre la 1.30 i les dues, i després sí. En David se'n va ja a la porta del quiosc. Diu, marxo que me'n vaig a la porta del quiosc. I allà s'està tota la matinada, dius, hi ha un paio allà, ostequirot, no? I no, ja té les revistes.
6: Sí, ja les tinc aquí, ja les tinc aquí
2: fa
6: a punt.
2: Fa de boaier els quioscos,
1: totalment,
2: eh?
1: Totalment, els hi haurà la persiana perquè el senyor no l'hagi d'aixecar.
6: A Miguel Boaier, sí. Doncs comencem, sí, començo d'hora, començo un pront, que és la que surt abans. Destaco que té un obsequio coleccionable, adelgaza según tu edad.
1: Ah, mira, està bé. Què vol dir que, segons el número d'anys que tinguis, has de primar-te més o menys?
2: D'una manera o altra.
1: Ah, molt bé. Està bé, està bé.
6: Sí. O que està ja més difícil.
1: I a sota hi ha un altre col·leccionable, no?
2: El cinturó d'Orió, hi ha una edat que ja no te'l treus, saps?
6: Ja no te'l treus.
2: Les lorcilles.
1: Aquí veiem que a sota hi ha un altre col·leccionable, no, David?
6: Colesterol, todo lo que debes saber.
1: Molt
6: fantàstic.
1: Bé, fantàstic. O sigui, la pregunta de la vegada que t'informa de les celebritats,
6: sí.
1: T'informa de la salut. Està molt bé. Mira, és una bona combinació que podríem fer amb bones mans algun dia, no? Vull dir, celebritats i salut.
6: És que el cor és salut, també.
1: Sí, no? Clar. Qui hi ha la portada de Pronto? A veure.
6: Fabiola, lo deja todo para cuidar a su hijo Quique.
1: Que és el fill que té amb Bertín Osborne.
6: Con Bertín estamos Quique, bueno, yo por Quique hago lo que sea, ¿eh? Bueno, es ella la que deja todo, pero...
2: És el que el Bertín li buscava els cabells. No. Ah, aquest no és.
1: Eh? Aquest el té amb una altra dona.
2: Ah, vaja.
6: La del pelo és otra.
1: Aquesta és nova. La del pelo és de fa 2 anys. La Fabiola, el nen, ja ho tenia, no sé...
2: Ja fa 2 anys, de lo del...
1: Sí, home, sí.
2: El juego d'espies aquell que va fer.
1: Sí. La Fabiola, el nen, el Quique deu tenir 17 o 15 anys, aproximadament. És adolescent.
6: Bastant.
1: I és un nen que, diguéssim, més, té diversitat funcional.
2: Ah, vale.
6: Sí. Doncs això, tenim més notícies. Bueno, està bé que Fabiola es vagi valorant tot el que fa. Sí. I també tenim més imatges que no sempre coincideixen amb el que parlen. Per exemple, Jesús Vázquez, he necesitado terapia para dejar el alcohol, i posen una imatge d'ell somrient. Vull dir, a vegades no acaben de trobar...
1: Que important que una persona tan influent com...
6: Això sí.
1: Ell sí que és influent. Jesús Vázquez és influent perquè al final molta gent l'escolta i el segueix, no? I sobretot gent potser... Doncs de la nostra edat, David, els que estem entre 40 i 60, diguem-ho així. Perquè hi ha entre 60. Llavors, l'altre dia jo parlava amb un amic que m'explicava el mateix, em deia, Robert, fa 4 mesos que no veig. I dic, ah, que bé, no? I em diu, és que no ens n'adonem i diem que no prenem alcohol. Quan et diuen al metge, vostè pren alcohol socialment, ja, però socialment a quin nivell? Llavors, socialment vol dir que divendres, dissabte i diumenge sempre prens alcohol, per tant, ets alcohòlic. No passa res, ets alcohòlic.
2: Sí.
1: Evidentment, llavors hi ha un nivell d'alcoholisme...
2: S'entén que l'alcoholisme és allò cada dia, però tampoc és necessari.
1: Sí. Molt bé que el Jesús digui això. Ha necessitat teràpia perquè la teràpia és important per qualsevol cosa de la vida.
6: Sí, absolutament, i per això estan els professionals, totalment. També tenim fotos exclusives, Patricia Pardo i Cristian Gálvez, muy cariñosos con sus hijos.
1: Molt bé, quants en tenen? Bueno,
6: aquí surten 800 persones. Ah, sí? Suposo que
1: entenen?
6: No tots
1: un,
6: són
1: dos,
6: fills.
1: Tres, però... com a mínim. I a darrere surt un senyor que no sé si és fill seu, també.
6: Sí, bueno, però igual passava per ahí, però l'han adoptat, també.
1: Hi ha un
6: també,
1: altre en un cotxet, O sigui, 1, 2, 3, 4 fills.
6: Sí.
1: Que deuen ser de matrimoni.
2: Bon nano, Cristian Gálvez, Vam parlar amb ell, no sé si recordes,
1: sí, el
2: dia de Sant Jordi i tal, i molt bé.
1: Molt
2: sí, em va sorprendre positivament.
1: I també hi ha la... Fantàstic. Com li dieu vosaltres, aquesta de la... Bueno, Loca Academia de Policia, no? Li posàvem aquí?
6: Sí.
2: Home!
1: Bueno,
2: Top Gun, Maverick.
6: Leonor. A més, mira, just quan fa 40 anys de l'estrena de la primera de Top Gun.
1: Ah, veus? Mira.
6: Sí. Avui la reestrenen als cinemes, la 1 i la 2. perquè fa 30 anys de l'estrena, sí, de Top Gun, amb Leonor. Diu, Leonor, sus fotos más impactantes en un caza de guerra. I què és el que no veiem?
2: El caza de guerra. La foto impactante en el caza de guerra.
1: Sí, sí, però va vestida, bueno, va vestida això de, sí, de guerrera, de militar.
6: Escolta, fa goig. I, sí, sí, a més, amb aquests tratjos que veus que duen moltes carmanyoles, sí, i moltes històries
1: molta
6: a sobre. Eh?
1: Sí.
6: Molta ella, cantimplora.
1: Ella deu veure una cantimplora i una carmanyola i diu, en esto comen, no?
6: Perquè, clar, sí, home, clar. Sí, sí.
1: Pobreta, la fan vestir així.
6: Deu portar racions per passar 3 mesos, home, lots, de tot, eh? Un, sí, sí. Un...
2: Per si perds amb el caza, mira, que no, mi, que pugui subsistir.
1: Dins de que, evidentment, sí, és una senyora que té un nivell de vida molt, molt bo, molt elevat, però personalment penso que aquesta nena deu, o noia deu dir... quan vaig als actes públics em vesteixen com una senyora de 70. I quan no vaig als actes públics som una militar que no em ve de gust vestir-me. No ho sé. Al final li ha tocat això.
2: Sembla una nina, no?, sí, d'aquesta... Sí. Leonor piloto de caza.
6: Sí, senyor.
2: Leonor,
6: sí,
2: princesa.
1: Sí, sí, sí. Podríem, sí, sí, no tenies idees de... Gerard, que te la trauran, i no, una empresa de fabricació de nines, sí, te la robarà. Bueno. Seguim amb David.
6: Sí, bueno, anem a Ola, que molt tenim Marta Sánchez.
1: Home,
6: Marta Sánchez,
1: perdona, una cosa. Sí, sí. Marta Sánchez, ho convindràs amb mi, està igual que quan van a cantar les tropes l'any 1992 al Golfo, que els hi cantava allò, sí, de Soldados del amor.
6: Sí, sí, totalment. A veure, Jesús Vázquez i Marta Sánchez serien els, sí, bé, els nous Jordi Hurtado, diguem-ne, d'aquella generació.
1: He de dir que
6: 60.
1: Fins i tot Jesús Vázquez té un punt que ja se li nota més l'edat, tot i que podria passar per 45. Ara, Marta Sánchez, sí, què s'ha fet?
6: No.
2: Bueno, sí, clar, la màgia del bisturí, no?
1: Clar, també... Sí, però molt ben fet, aquest bisturí, eh? Perquè podria haver arribat al nivell, sí, aquell del llavi salxitxa, però no ho ha fet.
2: Està a punt, eh? Ja, està a punt, està a punt.
6: Sí, vols dir que salxitxeja ja una mica?
2: Una miqueta,
6: ja
2: eh?
1: Punt,
2: eh?
1: Sí, sí. Però els pòmuls els té, sí, molt naturals, per exemple. No, sí, no teniu unes rugues, clar, ni una.
6: No. Surt amb diferent gent, no?, de, diguem-ne, en aquesta festa. En una està Mario Vaquerizo, uh-huh, que semblaria una pel·lícula de Halloween.
1: Sí.
6: La carbassa i semblar... els...
1: Sí,
6: sí, sí. Podria ser... Esto es Halloween. Podria... Bueno, igual la van fer llavors i ara hem vist les fotos, no ho sé. En qualsevol cas, doncs, apareix amb tota la gent que s'estima, i això sempre és bonic. Una noche llena de amigos, sorpresas y estilo.
1: 60 anys...
6: 5 estrelles, bueno, sí.
1: Sí, 60 anys que fa la Marta Sánchez, felicitats, per cert. Una dona que es veu que és molt facileta de portar, eh? Molt maca... Bueno, simpàtica i fàcil, diuen. Sí. Però que està més jove...
2: Dit des de la ironia? O...
1: Home, per favor, clar. Si no... sí. Ella que es veu més jove ara que quan cantava Olé, Olé. Quan cantava, sí, Olé, Olé, sí, sí, tu ara busques una imatge de Marta Sánchez de Olé, Olé i sembla la seva àvia, clar.
6: Sí, és com l'actriu que fa d'Escali a Expediente X.
1: Ah, això
6: que,
1: mateix, la...
6: Sí. Que semblava més gran en els primers
2: Gillian
6: capítols...
2: Gillian Anderson,
6: que la darrera temporada estava més jove que la primera. Bueno, coses de l'edat. També tenim Paula Echevarría, sí, i David Bustamante, unos padres orgullosos en la graduación de Daniel.
1: Que això sí que em fa sentir vell, David. Alerta, eh?
6: No, clar.
1: De esta mujer... M'encanta aquesta cançó, que és de Miguel Gallardo, i que... Bueno, ja explicaré coses a Miquel Gallardo, més endavant. Dic que em fa sentir vell, perquè, clar, si la filla del Bustamante... escolta això, Gerard. Si la filla del Bustamante, que el vam conèixer nosaltres ja, ja s'ha graduat, vol dir que som molt vells.
2: No, home, clar, clar. Sí, sí,
6: sí. Sí, home, això és matemàtiques de càlcul 1, no? Sí, sí. Vull dir, és allò que...
1: Gràcies, David, gràcies.
2: Càlcul simple.
6: Sí. No, vull dir, d'això, ja haga càlculos, eh?
1: Sí, sí.
6: Vagi imaginant això
1: vells.
6: com... No, no, és espectacular. En fi, això és el que podem dir, però bueno, sempre és bonic, com a mínim, de veure que guarden una relació suficientment cordial com perquè la nena pugui veure els seus pares en aquest acte, eh?
1: Sí, sí.
6: O sigui, que em sembla bonic i que està molt, molt interessant. Bueno, anem amb més coses, que tenim l'emoció de Gemma Ruiz en la comunió de su hijo Juan.
1: Molt bé.
6: Y Carlos Baute nos invita a la primera comunión de su hijo Marcus. Aquí costa saber qui és Marcus,
1: no,
6: qui és Carlos Baute, sí, y cuatro hermanos y una emotiva celebración. Són tots clònics.
7: No, sembla fet per IA, aquest... posa'm la IA, posa'm la cara de Carlos Baute a cada nen.
1: Si vostès compren o van al quiosc a veure la revista Hola, en la fotografia de Carlos Baute és el nen que està al seu costat. O sigui, el Marcus no. El Marcus és el que està, el té ell abraçat. Però al costat hi ha aquest nen, que, aquest noi ja, que no ha estat reconegut per ell fins que ha tingut 20 anys. Diu, és que no la queria reconèixer. Dius, a veure, però si és igual que tu...
6: A veure, un moment. No el reconeixeria ell, no, perquè al carrer el reconeixien.
1: Tothom
6: el
1: reconeixia.
6: Pel carrer el paraven i deien, tu eres Carlos Baute? I dic, no, jo soy el no reconocido. Diu, pues yo te reconozco.
7: Sí,
6: saps
7: sí,
6: què vull dir?
7: Igual. I no farien falta proves de paternitat.
1: Seguim en 10 minuts.
6: No, mare meva. Mare meva. Paula, no és una pausa, no? Vols dir que seguimos dentro de 10 minuts.
7: Volvemos en 10 minuts.
6: Exactament. No. 10 minuts, Paula i Bustamante, en la graduació de su hija Daniela. Quina fotografia més maca. Se la veu feliç a la nena, que això és l'únic important. Eh?
1: Sí, sí.
6: Diu, la pareja que se lleva de maravilla no posava en público desde hace 4 años. S'entén junts. No?
1: Ah, sí,
6: no,
1: sí. Clar,
6: jo suposo que alguna foto s'hauran fet. No?
1: T'he de dir que, mira, a mi m'agrada molt una cosa d'aquesta parella i de qualsevol parella, que al final tu pots acabar o matant-te o no matant-te. Entengui'm el sentit matant-se, no m'oblidi aquesta paraula, la retiro. Però vull dir, sí, pots acabar a males amb la teva parella, però tens un fill en comú i has de fer tot el possible perquè aquella persona no pateixi el més mínim. I no fer-la patir. Demostrar-li amor, encara que no els tingueu entre vosaltres, com mínim, respecte. I aquesta foto que posa en portada 10 minuts és de respecte.
6: També et dic que el col·legi on ha fet el batxillerat doncs, té una promo fabulosa, amb la portada de 10 minuts.
1: Sí, clar. Colegio Stola.
6: Sí, bueno. També, exactament. Molt bé, vayan pasando por caja. El Modena cit, Gerardo me valora y me respeta. I tenim el codi de barres, també. Ho dic per informació de...
1: Qui és Gerardo? Sí, de la seva parella, clar.
6: La seva parella.
7: Sí, home.
6: Sí, sí.
1: Bueno, és que
6: Cristian,
1: dit, perdó,
6: per una banda, sí. Gerardo, molt bé.
1: El Gerard Foment ha dit, Cristian Gálvez, un noi molt maco.
7: Almenys amb el tracte que
1: no
7: jo vaig tenir.
1: No opino el mateix al Modena Cid.
7: Els intríngulis de...
1: No opino el mateix al Modena Cid, però clar, cadascú a casa seva se sap les coses. Anem amb Paco Arango, que és notícia.
6: Paco Arango, que ja comença a estar granadet,
1: també,
6: eh? Su boda solidària, atenció, con Begoña Aguilera.
1: Què vol dir solidària?
7: Solidària per qui?
1: Per ella.
7: I per quina causa?
1: Sí.
6: Ho fa per una bona causa.
1: Li deu donar els papers a ella o alguna cosa? No sé, no sé. És que no sé.
6: Sí,
1: no sé. Potser és que hi havia... Escolta'm, hi vivia un... Com es diu això que passa en permissa? El cepillo. Hi havia un cepillo i llavors passava un cepillo per la Cruz Roja, per no sé...
7: Marca la X de la Iglesia.
1: Sí, no ho sé, potser sí.
6: Sí, senyor. Igual donen tot, ara com que s'ho queda a Hisenda, si no, els donatius de la boda...
1: I al costat de Paco Arango hi ha la noia que la setmana passada vam fer un comentari que no tornarem a fer, oi, David?
6: D'acord. No, no, no. No. Julia Janeiro. Julia Janeiro.
1: Sí. No farem el comentari que s'espera del David, perquè...
6: No.
1: Es posa en forma, no?
6: No cal destacar res de l'anatomia de Julia Janeiro, perquè parla per si sola. Se pone en forma en el gym per a su reto televisivo.
1: Molt bé. És que farà això del desafío amb el Roberto Leal.
7: Això és el que va fer la Victoria Federica.
1: Ah, efectivament.
6: Aquí ja tothom passa pel desafí.
7: El millor de cada casa va aquell programa, eh?
6: Sí. En fi, sí. Anem amb setmana, la batalla de Kate para vencer su cáncer. Por primera vez conocemos la rutina diaria de una princesa, qué come, qué ejercicio hace, qué horarios cumple, para seguir con su recuperación.
1: Molt bé.
6: Recordem,
1: vagi per davant, que el càncer no és una batalla que es guanya o es perd, és una malaltia que es cura o no es cura i que tot depèn de la ciència.
6: De la ciència, de la investigació.
1: Exactament.
6: No és per un esforç que hagis fet, és per la tipologia de tumor que tinguis.
7: I del moment en què l'agafis, perquè quan se't localitza ja està molt avançat, per molta ciència i molta lluita que hi hagi.
6: I molt esforç, exactament. En fi, també tenim exclusiva, continua la preocupació per Tita Thyssen.
1: Tita
6: Thyssen. Sí, estem preocupats per la Tita, això és una cosa...
1: Estem preocupats per la Tita, sí.
6: Sí, això a mi et vas fent gran, bueno, és igual. Borja viaja de urgència tras un contratiempo. Bueno,
1: a veure, hem de recordar, jo no vull posar el dit a la Nafra, però en el seu dia, aquestes noies deuen tenir ara 19 anys, no? Por ahí. Es va dir que elles, que són filles de Tita Thyssen, i el Borja també és fill de la Tita Thyssen, Carmen Thyssen, que elles havien estat filles fruit de la inseminació per part de...
6: El seu del fill, sí. O sigui, la petita Tita... Podria ser de la... Bueno, en fi, és igual. Sí.
1: De la tita, del fill de la tita.
6: Del fill de... Mare meva. No, sí. Bueno, també tenim Paula Echevarría, David Bustamante, Nos Padres Orgullosos de su Hija.
1: Molt bé.
6: I passem de Padres Orgullosos de su Hija a Isabel Pantoja sí. i su Hija. Todos los detalles de su reconciliación.
1: Ah, una cosa. Avui quin dia és, David?
6: Avui és 13 de mayo.
1: Home, dit, doncs la Pantoja...
6: En el mig de ràdio m'has cantat vale, meravellosament vale, dit, bé.
1: És 13 de mayo. No hi ha copla que la Pantoja canti amb més ímpetu que 13 de mayo, que canta allò de... Ay, 13 de mayo, cuando me encontré contigo. Això cantava la Piquer, llavors va cantar ella. Vull dir que un record avui per aquesta copla magnífica que vostès, si no l'han escoltat, quan acabi el programa, busquen vostès a la YouTube...
7: L'havies de treure a passejar, Robert. Ahir ho vas dir a la redacció i avui...
1: 13 de mayo és una sí. escopla... Mira, tenen vostès, si els agrada la Pantoja, dic, si els agrada, tenen un concert al Palau de la Música Catalana de Barcelona, que està al YouTube, que poden veure, i posen 13 de mayo, Isabel Pantoja, Sinfonia de la Copla, amb una orquestra sinfònica al darrere, i canta, que és un content, allò. La Pantoja tindrà sí. Moltes coses, però canta molt bé. Acabem, molt bé. David.
6: Amb lectures. Marta López, que aquesta sí que és clònica des de fa 300 anys.
7: Marta López està millor que quan va participar a Gran Hermano.
1: Això, a Gran Hermano 2, a l'any 2001.
7: Sí, sí.
1: Fa 25 anys que la veiem.
6: Està més jove que fa 25 anys. Sí, o sigui, quan feia el Gran Hermano 1 no havia nascut Alejandro.
1: Sí.
6: Perquè tenim Marta López i Alejandro, Luna de Miel d'Ensueño en Maldives.
1: Molt bé.
6: Doncs això.
7: Aquí també hi ha hagut bisturí, ella... per això, però...
1: És possible,
7: sí, sí.
6: És possible. No, bisturí,
1: també tenim... Sí, bisturí sí que n'hi ha hagut. Dic, en aquesta portada no hi ha massa retoc, jo crec.
7: Ah.
1: Ella és així.
6: Pot ser. També té una dentadura tan blanca
1: sí,
6: que
1: sí.
6: m'he hagut de posar ulleres de sol per llegir la portada, perquè a la meva he tingut un desprendimiento de retina.
1: Sí.
6: També tenim Aitana i Maxi Iglesias, les fotos de l'última cita.
1: S'entén
6: de la més moderna, no de que hagi sigut la darrera, m'entens? Bueno, en fi. També tenim Isabel Díaz Ayuso. Ai, no, Rosalía.
1: Ah, sí?
6: Perquè cada cop s'hi sembla... Sí,
7: hem fet un look similar. Passada i dic, no fotis, sí. Què ha fet ara l'Ayuso? Però no,
6: Rosalía Díaz Ayuso enciende semilla con un concierto sorpresa. Bueno,
1: està guapa, està molt guapa amb aquest tall de cabell.
6: Jo crec que sí, jo crec que li queda bé aquest look. I Belén Rueda, meravellosa sempre. Mi hija está siempre en mi recuerdo. Belén Rueda, tot el que faci, meravellós.
1: Meravellós, ella és meravellosa, és una de les millors actrius que tenim en aquest país. David
6: Cervelló,
1: espanyol. T'escoltem aquesta matinada que ve, a Nits de Ràdio, que ens seguirà explicant moltes històries. Si vostès tenen insomni, si no ho passen bé la nit, o si ho passen bé i volen despertar-se, o si estan treballant, no s'ho pensin, posin la ràdio a partir de 1:45 amb en David Cervelló.
6: T'ho agraeixo moltíssim. Una abraçada immensa.
1: Adéu-siau.
3: Estàs escoltant La Ciutat, amb Robert Calvo.
1: Un programa que és a punt d'acabar, però que no ho fa abans sense escoltar la veu de l'audiència d'aquest programa que ens estimem molt i que avui ens està dient què hagués estat jo si no hagués estat, no sé, doncs, professora, no? I vostè, què li agradaria haver estat? Ens estan dient així.
8: Hola, buenas tardes,
1: Hola.
8: ¿Qué tal?
1: Muy bien.
8: Pues mi profesión frustrada sería ser cura, ser museo.
1: Ostras.
8: De hecho, ya colaboro con muchas parroquias y tal, pero sería mi profesión frustrada. Ja sabeu que us mando un besito muy fuerte. Os quiero mucho. Adiós.
1: Veus, mossèn, la Delores Bancartier, Delores Bancartier, te'n recordes? Un personatge que encarnava Whoopi Goldberg, Sister Act, era una cabaretera, Delores Bancartier, que es va fer monja. Imagina't, de cabaretera a monja. Jo també podria fer el mateix que a mi, de cabaretera a monja.
7: Amb la pel·li Los Domingos.
1: Sí.
7: No?
1: Ah, veus, també, sí. Molt bé. Doncs ens farem mossèn, Gerard, si no triomfem el que ens queda de vida.
7: Ara me n'hi vaig.
1: Gràcies per tot, Gerard.
7: Vinga.
1: Fins demà. I a vostès també, gràcies per ser-hi. Demà veurem si la titular del programa, a la canviem una abraçada, torna a ser aquí i es troba millor. Una abraçada i un petó a tothom. Adéu.

0: Molt bon dia a tothom, sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, si és ara quan us esteu incorporant a la sintonia d'Onda Cero Catalunya, si és ara quan esteu iniciant ja el dijous, dijous 14 de maig de 2026. David Morales, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Ja és... estem vivint el Dimacraus des de fa estona, primer amb la tertúlia, en la que hem conegut gent... anava d'intentar catalogar-los d'alguna manera, però deixarem en gent, i ja els estem fent un favor. I doncs, hem estat escoltant altres coses, com per exemple el millor de la ciutat, i a part del millor de la ciutat també la meva secció del cor, perquè no seria el millor, però bueno, està allà, on intento sempre fer veure que en sé alguna cosa i no conec a ningú dels que hi surten. Però bé, ara ja ens toca ja despertar, ara sí que ja ens toca despertar el dijous 14 de maig de 2026. Què en podríem dir dels 14 de maig, David, a veure?
1: Doncs tenim poques coses avui, eh? S'ha de dir que avui és el dia continental de l'assegurança.
0: Mira...
1: I no hi ha més dates
0: ja està, de dades
1: internacionals. Tenim celebracions nacionals.
0: Bueno.
1: Avui és el Japó, per exemple, és el Izumo Taisha.
0: Izumo Taisha, eh?
1: Sí que és el primer dia del...

0: festival anual que fan, i l'Izumo Taisha és un dels santuaris sintuistes més antics i més importants del món. Tenen el seu dia avui. De fet, durant diversos dies fan aquest festival anual i és un dia de celebració gran en aquest Izumo Taisha.
1: Vale.
0: I després, si anem cap als Estats Units, tenim dies curiosos, com per exemple, avui és el Dia Nacional de l'Amèrica Subterrània.
1: Carai!
0: Sí, mira.
1: L'Amèrica Subterrània, tu.
0: Sí, sí, sí. D'altra banda, tenen que és el Dia Nacional de la Decència.
1: Home, és important, això.
0: Sí, per recordar la importància de tractar els altres amb respecte, amb amabilitat.
1: I tant, molt important. També tots els dies haurien de ser així, però bueno, sí, ja està bé.
0: És el dia de donar el teu salari del dia a la caritat.
1: Bueno.
0: Tenen sí. també que és el dia...
1: Perquè els impostos no van per això, no? També, vull dir, no, ja no ens... No acusen prou impostos que han de fer això, també.
0: Yeah. Tenen també que és el dia de connectar amb el teu gos.
1: Ah, molt bé.
0: Que és una cosa que ja fas habitualment.
1: La idea és aquesta, sí.
0: Sí.
1: I amb la gent que converses, i amb la família, i tot això, sí, sí.
0: Tenen també que és el Dia Internacional d'Apreciar els Chihuahuas.
1: Home, aquí ja potser ja m'estan demanant massa, val?
0: Connectar amb el teu gos, val? Sí. Però que a més hagi de ser un chihuahua... Sí, dius, chihuahua. I què faig jo ara que tinc un Sant Bernat, no, per exemple?
1: Sí, jo en general els chihuahuas no serien els meus preferits. Jo tinc una teoria, que això depèn de cadascú, eh? I al David li toca a vegades cuidar... Són chihuahuas, no?
0: No, són... Bueno, sí, són com chihuahuas amb pèl.
1: Són chihuahuas amb pèl, sí.
0: Són Yorkshire, però és com un chihuahua
1: sí,
0: amb pèl.
1: Sí, sí. Jo, la meva teoria és... tu ho pots negar, David, si vols, perquè et toca cuidar-ne, que és que a més petit és el gos, més insuportable és.
0: Jo he de dir que les dues que cuido...
1: Sí?
0: Són molt bones vigilantes perquè borden molt.
1: Veus?
0: Només sí. diré això. Després també diré que aprenen el que volen.
1: Veus? Fixa't.
0: Curiosament. Perquè una d'elles... és que ara les tinc a casa.
1: Home, clar, ja ara entenc. Sí. Per què les està defensant tant? Clar, perquè estan escoltant el programa.
0: Per això dic que aprenen el que volen. Sí, una d'elles, sí. L'última vegada que es va quedar a casa...
1: Sí.
0: Ja se'n va posar malalta dues vegades.
1: Home, recordem que anava deixant regals sí, per tota la casa.
0: Perquè es va menjar el pinso de la meva gossa.
1: Sí, sí.
0: Clar, el pinso de la meva gossa és molt més gros.
1: Val.
0: I més quantitat.
1: Sí.
0: Ha tornat. Ha repetit. Oh, s'ha tornat a menjar el pinso de la
1: no,
0: meva
1: home,
0: gossa.
1: No.
0: S'ha tornat a posar malalta.
1: No, home, no.
0: S'ha tornat a recuperar. Se l'ha tornat a menjar
1: no!
0: i s'ha tornat a posar malalta. Només us dic això.
1: Però això és la història sin fin. És el The Circle of Life. Però no pren aquesta,
0: I
1: aquesta
0: dic,
1: criatura. La piranya
0: i dic
1: aquesta.
0: Que, a més, la meva gossa... heu de pensar que estic parlant d'un Yorkshire Mini que no arriba a pesar 2 quilos.
1: Imagina't.
0: Per tant, jo, la meva gossa ja té els vols elevats. L'he posat a l'últim punt, ja més elevat no pot estar. I a sobre de l'espai on hi ha el vol, el pinso l'he ficat dintre d'un altre vol que queda més elevat. De manera que la meva gossa per menjar, pobreta, ha d'estar ja amb el coll estirat, que sí, pràcticament sí, sí. no arriba. Doncs aquesta petitaja agafa i es posa de puntetes com pot i arriba al pot.
1: Imagina't.
0: Clar, ja no puc fer més, ja no puc pujar-li més a la meva gossa perquè si no, no menjarà.
1: No, clar, perquè
0: llavors tinc un problema.
1: La teva, gossa
0: no,
1: no es posa de puntetes, llavors, clar.
0: No.
1: Déu-n'hi-do. Bueno, segueixo pensant el mateix, sobre els gossos petits, així que, bueno,
0: sí.
1: Doncs endavant. Què
0: I,
1: més tenim,
0: va,
1: a veure?
0: Us comento l'últim dia nacional dels Estats Units, que és el dia de ballar com un pollastre.
1: El dia... però què és, de Donald Trump, això? No, com va, això? El dia de ballar com un pollastre. La meva primera pregunta en aquests casos és com balla un pollastre? Perquè si no sé com balla un pollastre, no sé com ballar com un pollastre.
0: No sé, jo crec que seria una mica tipus Maria Jesús i su acordeón, ja, los pajaritos,
1: xiqui, xiqui, xiqui,
0: doncs és una cosa així semblant.
1: Sí, les alites al... Sí, sí. Tinc, tinc, tinc, tinc, tinc, tinc, tinc, tinc, tinc, tinc, tinc. Bueno, doncs sí, bueno, sí, deu ser això, fer l'aleteo, no? L'aleteo
0: sí.
1: amb els braços amb uns angles de 90 graus. Molt bé, doncs tothom a fer el Dance Chickens Day, doncs escolta, bueno, estarem, si algú veieu ballant d'aquesta manera, que sapigueu que és perquè és la seva celebració anual. Anem amb els sants?
0: Va, anem amb els sants. Avui és Santa Gemma Galgani, Santa Teodora Guerin, Sant Poncio de Cimiez, Sant Miguel Garicoitz, Sant Màximo de Àsia, Sant Matías, Santa Maria Mazzarello, Santa Justa de Cerdeña, Sant Isidoro de Quío, Sant Galo de Clermont, Sant Eremberto de Toulouse, Santa Enedina de Cerdeña, Sant Cartago de Lismore i Sant Abrúnculo de Langres.
1: Ostres, Abrúnculo de Langres, Abrúnculo és ja complicat, però ja dius, escolta, no li podien dir Pepe o Juan?
0: Sí.
1: O Lolo.
0: Es que me ha salido aquí un abrúnculo.
1: Clar, dius, ha llegado ya el abrúnculo i dius, ostres, saps què vull dir? No, t'esperes qualsevol cosa. Doncs déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Com era Maria de què que m'ha fet gràcia? Semblava Maria Magdalena, però no
0: Maria
1: ho era.
0: Maria Mazzarello.
1: Maria Mazzarello. I want to be Maria Mazzarello. Sí. Fun to me, burn out the night. Maria Mazzarello. Doncs pues, escolta, haguéssim pogut fer una cançó d'aquestes de l'Italo Disco, que, ja sabeu, és del meu gènere musical friki favorit, així que, vamos, la cantaria segur. En fi, doncs això en quant a sants dies internacionals, però anem a saber què passava, aviam què més tenim dels serials que anem seguint, de les notícies de fa un segle, i per tant del 13 de maig de 1926. Doncs a veure, David, explica'ns com anava el tema.
0: Doncs a veure, La Vanguardia, de què ens pot parlar? Del crimen de la calle del Bruc.
1: Jo ho esperava.
0: En aquest cas és un breu, són 5 línies. Confirmando lo que dijimos a raíz de la detención de Salvador Ascensión Oyoki Polo, esta será puesta en libertad mañana porque la causa por amenazas que se le instruyó, por la que estaba en rebeldía, está comprendida en el indulto. És a dir, que l'han indultat, a més, a Salvador Ascensión Oyoki, que, recordem, tenia també una causa oberta perquè, abans d'entrar en el tema aquest del crimen de la calle del Bruc,
1: sí,
0: havia tingut problemes amb gent del seu voltant pel
1: sí,
0: barri,
1: sí, sí,
0: els
1: sí,
0: quals havia amenaçat, havia insultat. Doncs com que, bueno, com que...
1: Era una joia,
0: Sí, sí, bueno, com que era anormal... Que
1: no,
0: deia,
1: clar, clar, clar, clar. Li deien així, sí, sí.
0: L'han indultat.
1: Sí, sí, està clar. Mare meva.
0: No és l'únic que ens explica La Vanguardia. Avui La Vanguardia ens parla de malos cargamentos.
1: Ep, a veure... Sí.
0: Los buques de carga se ven obligados a transportar todo género de materias. A un profano le parecerá a primera vista que a la tripulación le es indiferente llevar una cosa u otra en la bodega.
1: Mal.
0: Nada más lejos de esto. Hay que tener en cuenta que estos barcos suelen llevar una sola mercancía, o por lo menos en gran proporción, y que las travesías son larguísimas. Un cargamento frecuente es el de huesos.
1: ¿Huesos?
0: A las pocas horas de navegación, aunque el calor no sea muy grande, y suele serlo, la embarcación está infestada de gusanos.
1: ¡Qué dios!
0: Que lo invaden todo y suben hasta por las cuerdas y los palos.
1: ¡Qué dios!
0: Otro cargamento desagradable, aunque a primera vista no lo parezca, es el de carne de coco. La pulpa de este fruto toma, a los pocos días, un olor entre rancio y agrio que se mete de tal modo en la membrana pituitaria que no abandona al tripulante en 2 o 3 meses. Todo esto se comprende, pero lo extraño es que sustancia tan apetitosa y agradable como el café sea precisamente la que más temen cargar los tripulantes de los buques mercantes.
1: ¡Qué dios!
0: Durante los 7 u 8 primeros días...
1: ¿Tú por qué no dormirías? Porque...
0: Claro. Durante los 7 u 8 primeros días de navegación, el olor agrada. Luego empieza a cansar. Y por último, si el tiempo está húmedo y la travesía es larga, el olor acaba por constituir un martirio. La tripulación se muestra excitada, pierde la gana de comer y la vida se le hace odiosa. Tal vez esta escala de cargamentos antipáticos supera a todos los de la madera de pino. El olor a la resina... presente por todas partes. Se llega a perecer de sal con tal de no beber agua. Tan acentuado es el gusto que esta... de locos de esta de la madera.
1: Sí.
0: Doncs això ens diuen dels carregaments antipàtics. Però sobretot m'ha cridat molt l'atenció això del cafè.
1: Sí, sí.
0: Que acabi sent un martiri per la tripulació. O que acabés, perquè ara ja les coses, afortunadament, no viatgen tant en granels, mm. ja viatgen més en contenidors que van tancats i seixellats.
1: Sí, sí.
0: No tindran aquest problema amb els ossos i els cucs.
1: Sí. Qui necessita fer comerç d'ossos així en general? O sigui, qui demana per AliExpress unos huesos? Saps què vull dir? Home, huesitos encara, jo la xocolatina i tal, però, ostres, quina...
0: Avui que és el dia d'apreciar els gossos...
1: Els gossos, no els ossos.
0: Parla amb qualsevol d'ells i a veure què t'expliquen dels ossos.
1: Ja, ja, ja. Ahir sí que els agraden els ossos, eh? Mare meva. Els petits i els ossos. Bueno, en fi, doncs escolta, això és el que teníem a la premsa. Ben curiós i ben meravellós sempre el que aprenem. I ara el David ens explica d'altres històries ben apassionants i així seguim fins a les 6 fent nits de ràdio. Seguim.

Això no hi ha dubte. La roda, la impremta, la penicilina... I després hi ha invents dels quals ningú no vol parlar, però que reconeguem-ho, han format part de la vida de pràcticament tothom en algun moment. Estem parlant del supositori. Aquell petit projectil medicinal en forma de torpedo que es col·loca per on la dignitat deixa d'existir. I si us dic que els supositoris tenen més de 4.000 anys d'història, que van ser utilitzats pels antics egipcis, que hi ha hagut supositoris radioactius i que fins i tot Camilo José Cela, Premi Nobel de Literatura, va tenir un incident memorable amb un d'ells, potser començareu a veure aquest artefacte amb uns altres ulls. Però només potser.

0: piscina.
1: Comencem pel principi. Els antics egipcis. Al voltant de l'any 2500 abans de Crist, els egipcis ja administraven medicaments per via rectal. Consta documentat en papirs mèdics que els metges egipcis tenien 5 formes bàsiques d'administrar medicaments: oral, rectal, vaginal, tòpica i per fumigació. Els tractaments es donaven en diferents formes: píndoles, pastissos, ungüents, gotes per als ulls, gàrgares, supositoris, fumigacions i banys. I és aquí on apareix el petitó protagonista d'avui. Els egipcis utilitzaven supositoris fets amb mel, amb llet i amb diferents herbes medicinals. El que passava després, millor no imaginar-ho massa en detall. Però funcionava. I aquesta és la qüestió. Els egipcis van entendre, fa més de 4.000 anys, que la mucosa rectal absorbeix substàncies de manera molt eficaç. Molt abans que cap universitat europea existís, molt abans que ningú parlés de farmacologia, els egipcis ja estaven ficant medicaments pel cul. I no eren els únics. A Mesopotàmia també es feien servir. Els babilonis i els assiris, aquells mestres dels laxants, que eren especialment bons fent laxants, cosa que diu molt sobre les seves prioritats mèdiques, també utilitzaven supositoris. De fet, els primers laxants coneguts, utilitzats a Mesopotàmia i a l'antic Egipte, estaven fetes de beines de senna moltes i oli de ricí groguenc al voltant del 2500 abans de Crist, i sovint s'administraven per via rectal. La història de la medicina resulta... és en gran part la història de la humanitat intentant anar de ventre amb més comoditat. Després, els grecs i els romans van perfeccionar la tècnica. Els romans, especialment, eren entusiastes dels supositoris. Tenien supositoris per tot: restrenyiment, hemorroides, infeccions... i els feien amb greixos animals, cera d'abella i, quan tenien sort, mantega de cacau. Aquella mantega de cacau que es fon a la temperatura corporal, 37 graus centígrads, i que segueix sent la base dels supositoris moderns.

Ara fem un salt uns quants segles endavant. Cap al 1840, més o menys. Els supositoris, que havien estat utilitzats ja durant mil·lennis, de sobte es tornen populars a Europa. La raó? La indústria farmacèutica està començant a créixer i resulta que els supositoris són fàcils de fabricar en sèrie. Es necessita un motlle, normalment de dues peces, fet d'acer inoxidable o de llautó, de vegades platejat o electroplatat per donar una superfície llisa, una base que es fongui a la temperatura corporal i el medicament que sigui. Es fon la base en una paella amb bec sobre un bany-maria, es barreja el medicament, es vessa la massa fosa al motlle, es deixa refredar, es retira l'excés de base de la part superior del motlle, s'obre el motlle i voilà! Supositoris per a tothom. Els supositoris eren en forma de bala o de torpeda, arrodonits en un extrem. Després hi havia les passeries, la versió vaginal, que eren similars però més grossos. Hi havia els bugis, llargs i prims, lleugerament cònics,

para la uretra o al nas? Sí, sí, al nas, no pregunteu. I aquí és on les coses es tornen interessants. O terribles, depenent del punt de vista. Perquè al segle XX, la humanitat va decidir que la radioactivitat era fantàstica, que era curativa, vigoritzant, una benedicció dels déus de la ciència. I així, el 1918, els laboratoris Radio Bailey de Nova Jersey van posar al mercat un producte anomenat Raditor. Què era el Raditor? Aigua destil·lada amb radi 226 i 228, amb dos elements molt radioactius. L'eslògan amb què es va llançar Raditor al mercat era «Una cura per als morts vivents». No és cap broma. El producte va haver de ser retirat quan una de les seves principals consumidores, una dama de l'alta societat nord-americana, va morir després d'haver consumit més de mil ampolles d'aquest tipus. Va haver de ser enterrada en un taüt revestit de plom perquè el cadàver era radioactiu. Però això no va aturar la indústria. El 1930, la crema facial Toradia es venia amb èxit a França, tot i contenir mig gram de clorur de tori i un quart de gram de bromur de radi per cada 100 grams. Uns anys després, va aparèixer al mercat Duramat, una pasta de dents alemanya que, segons deien, gràcies a la radioactivitat, reforçava les dents i les genives. El 1931, l'empresa Bark & Brown va llançar Radium Chocolate, una xocolata per gaudir de nens i adults, amb la seva dosi de radioactivitat. I aquí arriba el producte estrella, Vita Radium, un producte per a l'ús rectal per part dels homes, com deia la publicitat. Supositoris radioactius. Sí, supositoris amb radi. Sí, sí, supositoris amb radi. Aquests supositoris, bé, deien que et posaven a top el sexe i conferien energia a tots els sistemes, el nerviós, el glandular i el circulatori. I no acabaven aquí els seus beneficis. Eren boníssims contra les hemorroides i les nafres rectals. Literalment no deixaven res viu al seu pas. La paraula radioactivitat va ser un element publicitari fantàstic durant dècades, tot i saber ja dels seus perills. Però no hi ha res com una paraula de moda per augmentar el valor d'alguna cosa als ulls dels seus compradors.

Però no tot són històries de terror amb els supositoris. També hi ha anècdotes més divertides. I aquí hi entra Camilo José Cela, escriptor, acadèmic, Premi Príncep d'Astúries i Premi Nobel. Cela va tenir una iniciació en l'ús del supositori que sembla mentida. Aproximadament als anys 50, quan Cela era més jove i inexpert en el món de les qüestions que podien o no introduir-se per les posaderes, va agafar una febre molt forta i el metge li va diagnosticar uns supositoris que eren el millor que hi havia pel mal que tenia. Quan es disposava a anar a dormir, se'n va anar a la llum, a casa seva, i es va haver de col·locar l'escriptor a les palpentes al primer supositori del tractament al qual l'havien condemnat. A l'endemà al matí, el Nobel va tenir aquesta conversa amb la seva dona de llavors. Ella li va dir, escolta, Camilo José, posa't l'altre supositori. I ell va dir, no, aquest altre supositori se'l posarà la teva mare. Amb el que crema. Com que crema? Doncs clar que crema. Crema un horror, t'enteres un horror. Llavors ella, sense fer cas de les queixes, va agafar un supositori després de treure'l del seu embolcall. La cara de Cela va canviar de sobte i va demanar perdó a la seva dona, confessant-li que la nit anterior ell se l'havia introduït sense pelar-lo, el que és el mateix, amb l'embolcall de paper de plata sense retirar. I d'aquí podem extreure'n moltes lliçons. I és que fins i tot els més intel·ligents tenen moments en què semblen ximples, que la primera vegada mai no va ser fàcil, que els supositoris es pelen, que si no es fa, cremen i graten. I que el Premi Nobel de Literatura no et fa immune a la ignorància pràctica més bàsica. Anys més tard, Cela explicaria en una entrevista amb Mercedes Milà, als primers anys 80, que tenia la capacitat d'absorbir un litre i mig d'aigua d'un sol cop per via anal. Després de l'experiència amb el paper de plata, suposem que va decidir convertir-se en un expert en la matèria. Let's go.

0: Però tornem als supositoris en si. Avui dia els supositoris es fan de manera industrial per compressió en fred. Els supositoris tenen una longitud de 3 a 4 centímetres i un pes d'entre 1 i 3 grams. Cada unitat inclou un o diversos principis actius incorporats en un excipient que no ha de ser irritant, el qual ha de tenir un punt de fusió d'entre 37 i 43 graus centígrads. S'utilitzen per afavorir el buidatge de l'ampolla rectal en persones que pateixen restrenyiment o per administrar fàrmacs que no admeten en una altra via. I aquí hi ha un detall curiós que molta gent desconeix. La majoria de la gent introdueix el supositori per la part més afilada, per facilitar-ne l'entrada. Però aquest costum és erroni. L'objecte d'afilar una part del supositori és que en introduir-lo a l'anus per la part retallada, quan està totalment introduït, l'esfínter anal pressiona sobre la part afilada, empenyent el supositori cap amunt a l'interior del recte, on es troben els plexus venosos que s'encarregaran de l'absorció del principi actiu. És a dir, s'ha d'introduir per la part plana i no per la punxeguda. I ara ve la sorpresa final. Després de més de 4.000 anys d'història, després d'haver sobreviscut als egipcis, als romans, a les pestes medievals, a les guerres mundials, a la radioactivitat i a Camilo José Cela, els supositoris estan morint. El declivi dels supositoris és una crònica d'una mort anunciada. A molts països europeus, l'ús del supositori ha caigut en picat en les últimes dècades. La raó és senzilla. Hi ha alternatives millors. Medicaments orals més eficaços, pegats transdèrmics, inhaladors, injeccions i, sobretot, una cosa molt simple. A la gent no li agrada ficar-se allò pel cul. Mai no li ha agradat. Els egipcis probablement tampoc no ho gaudien, però no tenien alternatives. Nosaltres, en canvi, sí. I això, després de 4.000 anys, és finalment una bona notícia.
1: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades.

0: I nosaltres ja anem acabant la funció, tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio que ens està fent ja estrenar. Com a tal, hem passat la nit de dimecrous, ja és dijous 14 de maig de 2026. Però abans de donar el relleu a Más de Uno, Carlos Alsina i tot el seu equip, és sempre alguna notícia d'aquestes curioses, d'aquestes que ens criden l'atenció. A veure quina ha trobat avui en David Morales. Quin has triat, David?
1: Doncs atenció, anem cap a Itàlia. Vinga. Concretament al poble de Punta Marina, un poble del municipi de Ravenna, on ha anat el programa local Vita Indirecta.
0: Ah, molt bé.
1: Sí, que ha fet un reportatge sobre la vida en aquest poble. És un poble molt petitó, però estan tenint problemes.
0: A veure.
1: I és que hi ha una pineda que envolta aquesta... És una colònia, diguem, aquest petit poble. Uh-huh. I està envoltat de pinedes. En una d'elles, el 2014, hi havia 10 paons, pavos reales.
0: Sí.
1: Que s'anaven pavonejant una mica
0: molt
1: per allà.
0: Molt bé, bueno, sí.
1: El cas és que amb la pandèmia la població s'ha disparat.
0: Ep.
1: Actualment calculen que hi ha uns 120.
0: Ostres.
1: Però és que la convivència està sent molt difícil. Bàsicament, sí, aquest és un dels motius que fan aquest udol, però molt, a més, fan un que és molt agut i molt, molt desagradable. Una de les veïnes entrevistades deien que no poden més, que estan allò al borde de l'atac de nervis.
0: Normal.
1: A causa del soroll constant que generen. Però és que no només això, sinó que fan caca per tot arreu.
0: Molt bé. Dius, vale ja, pavo, no? En diuen,
1: sí, una mica.
0: Sí, sí, ja te vale, tenen, pavo.
1: Tenen el poble ple d'excrements.
0: Molt bé.
1: Diuen que estan, els veïns, que estan segrestats pels pavos.
0: No, clar, clar.
1: És
0: una merda.
1: Fins i tot els nens...
0: No. Avui ens ha quedat un programa molt rodó, anem a dir. Sí.
1: Els nens estan segrestats, sí, bàsicament sí, perquè sí, no sí. Poden sortir al pati de l'escola perquè està ple de caca.
0: Molt bé.
1: S'han de quedar a l'hora del pati tancats a classe. Un veí també ha explicat que li han malmès la teulada. Han pujat, els pavos pugen...
0: Sí, sí, es caguen a qualsevol lloc, aquesta gent, sí, sí.
1: I no només que es caguin, que picotegen...
0: Mira tu.
1: Li han trencat la coberta, té una xemeneia de metall, li han fet incisions a la xemeneia, picotejant-la, i també circular en cotxe és un risc, perquè poden causar accidents. Els veïns diuen que bé, que s'ha convertit en un autèntic malson, que bueno, de fet, hi ha parts mèdics en el que descriuen els metges els estats de nervis causats per les aus.
0: Imagina't.
1: Demanen als veïns que hi hagi control de la població de paons, sí, i que se'ls traslladi a un parc zoològic, que els capturin, que els posin un xip, que els esterilitzin i que els portin a un parc zoològic.
0: Sí, sí, sí.
1: Clar, que la vida s'ha convertit en un malson. Cada vegada... Allò, que vas a llocs on hi ha paons,
0: sí, sí.
1: Tothom hem anat al zoològic de Barcelona, per
0: sí,
1: exemple,
0: sí, sí,
1: i els
0: sí.
1: Hem vist allà i t'han fet molta gràcia, però no t'imagines que poden ser tan perjudicials per la vida en el dia a dia.
0: No t'ho imagina't, no? Un accident amb algun cotxe. Mira, el papet anava amb el cotxe, ha tingut un accident i ha mort el pavo. Què dius, pobre? No, no, l'ocell, el paó en aquest cas, no? Mare meva, doncs escolta, bueno... El que diem, eh? Mai saps com se't pot complicar la vida. Això és una frase que és molt certa. A mi de vas fent any, David, vas veient que la vida se't pot complicar en qualsevol moment. Pot passar qualsevol cosa i dius, i ara això per què? O sigui, a santa de què? Doncs poden venir una invasió d'animals. T'ho imagina't allà. Però calla ja! Ha de ser desesperant. Bueno, en fi, nosaltres recollim, ja nos vamos con los bártulos a otra parte, que deia el clàssic, i és que tornarem aquesta propera nit, serà com sempre, a 2:15 i fins a les 6 per fer-vos companyia. Ara us deixem, doncs, amb Más de Uno. amb Carlos Alsina i tot el seu equip, que ens posen al dia de les altres notícies. La que diuen és que són les importants. Nosaltres ens quedem amb aquestes, que són les dels veïns d'aquest poble, són els qui tenen, els qui viuen aquesta en la seva realitat. Els preocupa més això que no qui guanyarà les eleccions, o qui pactarà con qui, o què acabarà passant. En fi, David, que tinguis molt bon dia.
1: Bon dia.
0: I tots vostès a gaudir d'aquest dijous, 14 de maig de 2026. Un dia únic, irrepetible. Va, anem a per ell.

0: Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.
1: Si tu pareja te dice que tenemos que hablar, te preocupas. Pero cuando te lo dice Julia Otero, prepárate, pero para disfrutar. Porque en Julia en la Onda tenemos que hablar de actualidad, entretenimiento, cultura, curiosidades y todo lo que te interesa, como solo Julia sabe hacerlo. Escucha radio.
2: Onda Cero Barcelona, la radio que t'escolta.
3: A Onda Cero donem la veu a les entitats i a la solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
4: Temps ara pel Ciutat Solidària, temps per donar veu a una entitat amb finalitats solidàries i conèixer el seu origen i la tasca que porta a terme. Coneixem l'associació Espit,
5: que és una associació de Lleida que treballa per afavorir la qualitat de vida de les persones, especialment aquelles amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat social, oferint a aquestes persones eines i suports centrats en això, en els individus, i que afavoreixen el seu desenvolupament integral.
6: Espit va néixer en un conjunt de persones amb discapacitat, precisament, van decidir reivindicar i treballar pels seus propis drets. Llavors, a partir d'aquí, l'entitat ja ha començat a fer gestió de serveis, cobrir totes les necessitats de les persones amb discapacitat i vulnerabilitat social.
3: A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona. La previsió del temps a Onda Cero Catalunya.
7: Què tal? Bon dia. Avui al terç nord de Catalunya tenim el cel molt ennuvolat amb precipitacions dèbils a l'extrem nord del Pirineu Occidental i amb ruixats ocasionalment amb tempesta a Girona que podrien ser localment forts al nord. De fet, a l'Empordà se podran recollir 20 litres per metre quadrat en una hora. La cota de neu avui se situa al Pirineu per damunt dels 1.400 metres. A la resta de la comunitat predomina avui el cel poc ennuvolat. Les temperatures diurnes baixen o es mantenen sense canvis. Se queden les màximes als 24 graus a Tarragona, 22 a Lleida, 21 a Barcelona i 18 a Girona. Per altra banda, la meitat sud bufa vent moderat de les components oest i nord-oest, amb intervals forts i amb probables ratxes molt fortes a zones altes. A la meitat nord, vent fluix a moderat, predominant les components est i sud-est a Girona i la component oest a la resta. És una informació d'AEMET.
3: Quan vulguis estar al dia, entra a ondacero.es/Catalunya i tria què vols escoltar, directe o a la carta. Els nostres programes, informatius i espais esportius sempre van amb tu. ondacero.es/Catalunya.
8: Són les 6:30, les 5:30.

0: Aún así, los gobiernos de Kenia, Malawi, Lesoto, Guinea-Bissau y Nigeria han presentado protestas oficiales y han pedido a sus nacionales en Sudáfrica que eviten zonas concurridas y que cierren sus comercios para protegerse. Lo mismo ha hecho Ghana, que acaba de confirmar que 300 ghaneses han pedido que les evacúen de manera inmediata, por miedo. Las protestas violentas con persecución de ciudadanos extranjeros son relativamente frecuentes en el país, principalmente en los barrios más vulnerables. Las más graves ocurrieron en 2019, cuando murieron 18 personas. Pero todo esto, ¿a quién le interesa?
1: 4 minutos y llegamos a las 7, serán las 6 en Canarias. Seguimos en Más de Uno, enseguida con Alsina por aquí.
2: En Onda Cero nos hemos ganado el corazón de miles de oyentes. Tanto que cuando el médico los ausculta, solo escucha esto. Bueno, tanto no, pero bueno, ya me entendéis. Onda Cero, tu radio.
3: Onda Cero Barcelona.
4: Barcelona no es visita, es viu. Hi ha un lloc on hi porta vivint molt de temps. Font d'Espanya, on la història es degusta. A l'Hotel Espanya, al costat del Liceu. Cuina sota la direcció de Martín Berasategui. Reserva al 93 22 009 22 o al web de Font d'Espanya.
5: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica... L'Auditori, temporada 2026-2027.
6: Vols una escapada plena d'evasió i diversió? Et proposem descobrir Barcelona d'una manera única amb les golondrines. Gaudeix amb tota la família d'un viatge fascinant pel port, les platges i el magnífic skyline de la ciutat des del mar. Més de 136 anys apropant els barcelonins al mar. Compra les teves entrades a lesgolondrines.com i fes realitat aquesta escapada inoblidable. Les golondrines, navegant des de 1888.
3: La previsió del temps a Onda Cero Catalunya.
7: Què tal? Bon dia. Avui al terç nord de Catalunya tenim el cel molt ennuvolat amb precipitacions dèbils a l'extrem nord del Pirineu Occidental i amb ruixats ocasionalment amb tempesta a Girona, que podrien ser localment forts al nord. De fet, a l'Empordà se podran recollir 20 litres per metre quadrat en una hora. La cota de neu avui se situa al Pirineu per damunt dels 1.400 metres. A la resta de la comunitat predomina avui el cel poc ennuvolat. Les temperatures diurnes baixen o es mantenen sense canvis. Se queden les màximes als 24 graus a Tarragona, 22 a Lleida, 21 a Barcelona i 18 a Girona. Per altra banda, la meitat sud bufa vent moderat de les components oest i nord-oest, amb intervals forts i amb probables ratxes molt fortes a zones altes. A la meitat nord, vent fluix a moderat, predominant les components est i sud-est a Girona i la component oest a la resta. És una informació d'EMET.
3: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
8: Barcelona aposta pel realisme contemporani internacional.
9: El Museu Europeu d'Art Modern presenta Realism Now, una exposició internacional que mostra la força del realisme figuratiu actual en pintura, escultura i dibuix. L'objectiu és reflexionar sobre el cos, el temps i les identitats en un món saturat d'imatges. Es pot visitar fins al 17 de maig.
8: A Lleida descobrirem un viatge a la història de l'art.
9: El Museu d'Art Modern i Contemporani acull Arrels i Horitzons, un recorregut des del 1900 fins avui que explica moments claus com la Guerra Civil o la postguerra. La mostra es podrà veure fins al 31 de maig.
8: A Tarragona trobem la poesia com a espai obert de participació.
9: La Biblioteca Pública de Tarragona proposa 8 poemes, 8 mujeres, 8 poetes, una tertúlia participativa on llegeixen i comenten poemes de diferents autors i autores, una activitat oberta al públic fins al 19 de maig.
8: I a Girona viurem un homenatge artístic a Vicenç Boedo.
9: Diversos espais culturals dediquen exposicions a l'artista Vicenç Boedo. El Museu d'Art destaca Calamicleos, Misèria i Glòria amb obres que combinen realisme i surrealisme. Es pot visitar fins al 24 de maig.
3: Apunta-t'ho a l'agenda. L'actualitat de Catalunya
10: sempre va amb tu.
3: Entra a OndaCero.es.
10: Catalunya.
3: Posa't al dia del que passa a prop teu. I també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. OndaCero.es/Catalunya.

0: Mangold, i Capuleti e i Montecchi, i Anufa. La força de la veu, la força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
1: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico, 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmédico.com. Porque tus derechos son nuestra meta.
2: Onda Cero Cataluña, la teva radio. Más de uno Cataluña, amb Montse Valls.
3: Què tal? Bon dia. La consellera d'Interior, Núria Parlon, es disculpa pels Mossos infiltrats en l'assemblea de docents i el cap dels Mossos, Josep Lluís Trapero, assegura que s'investigarà. De seguida, amb més detalls, però abans, informació de servei. Connectem amb el RAC, Ferran Arandiga, bon dia.
4: Bon dia, comencem la jornada d'avui dijous amb un accident ja fa una estona a la C16 a l'altura de Puig-reig que deixa un carril de circulació tallat i un quilòmetre de lentitud en sentit sud a hores d'ara. També parlem de retencions habituals arreu de la xarxa viària catalana. Ara mateix tenim retencions en tot el nus de la Trinitat, amb afectacions de retruc com és habitual, tant a la B10, amb retencions fins a la Barceloneta, com a la B20, a la Ronda de Dalt, amb cues en sentit sud també, fins a la Vall d'Hebron. Pel que fa al Vallès, tenim lentitud habitual també per la C58 des del terme de Ripollet i Sant Quirze, amb direcció a la capital catalana, amb retencions també de fins a 2 quilòmetres de lentitud per la C17 a Parets del Vallès o també a la C59 a Caldes de Montbui. Pel que fa a la AP7, ara mateix tenim retencions intermitents des de Montornès del Vallès fins a Barberà, amb direcció a Tarragona, i l'entrada des del Llobregat. També recordem que continua amb congestió habitual per la A2 i la B23, amb direcció a Barcelona des de Molins de Rei i Pallejà, de moment, amb poca intensitat. També trobem retencions en sentit nord per la C32 des de Viladecans. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
3: Avui tindrem un dia de sol a Ponent i a les comarques tarragonines. En canvi, hi haurà pluges intermitents al Pirineu, a les comarques del nord de Barcelona i a Girona. Temperatures mínimes que baixen lleugerament i màximes que arribaran als 25 graus a Tarragona, 23 a Barcelona, 22 a Lleida i 18 a Girona.
2: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
3: La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, s'han disculpat al Parlament per la presumpta infiltració de dos agents en una assemblea de docents abans de la vaga del 12 de maig. Tots dos admeten errors en l'operatiu i rebutgen que hi hagués cap motivació política darrere de l'actuació. Joan Valentín, bon dia.
5: Bon dia, Montse. Parlon assegura que es tracta d'un error operatiu, mentre que Trapero defensa que aquests dispositius es fan per garantir la seguretat en algunes accions reivindicatives, però admet que en aquest cas no es complien els requisits.
6: És una maniobra operativa mal plantejada, en la qual s'han assumit riscos innecessaris, però crec que com que sóc la responsable del Departament d'Interior, el primer que haig de fer és demanar disculpes.
7: No era oportuna o necessària la seva presència. Els antecedents i les mobilitzacions prèvies no ho justificaven.
5: Interior ha anunciat més supervisió i canvis en el reglament intern dels Mossos per evitar que es torni a repetir l'error. Tot plegat, però, no ha frenat les peticions de dimissió de Trapero i Parlon per part de diversos grups parlamentaris. Junts ha remarcat la il·legalitat de l'operatiu i Esquerra Republicana diu que és una gota més que reafirma la deriva del Departament d'Interior.
3: Aquí tampoc han convençut les disculpes, és els sindicats educatius, Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, i Laura Jané, de la CGT.
2: Más de uno...
8: No es tracta que la consellera només es disculpi. Es tracta de...
3: Enmig de tota aquesta polèmica, continua en marxa la vaga de docents i avui és un dia clau i és que la consellera d'Educació, Esther Niubó, es reunirà aquest matí amb els sindicats convocants de... Enmig de tota aquesta polèmica, continua en marxa la vaga de docents i avui és un dia clau i és que la consellera d'Educació, Esther Niubó, es reunirà aquest matí amb els sindicats convocants de les mobilitzacions per mirar d'aturar-les. Ens en dona més detalls l'Anna Utiel. Anna, bon dia.
9: Bon dia, Montse. A la reunió també hi haurà Comissions Obreres i UGT, els dos sindicats amb qui el departament va signar un acord el passat mes de març. En una entrevista d'USCAT, Niubó ha dit que presentaran alguna proposta en matèria d'inclusió que, segons ella, pot generar el consens necessari per avançar. Ara bé, afirma que la voluntat és reforçar tot el que es pugui sempre en el marc del pacte ja signat. La consellera recorda que aquest document ja incloia la incorporació de 500 professionals per l'escola inclusiva. Precisament, el sindicat majoritari al sector, USTEC, ha deixat clar que no acceptaran cap acord que no suposi un pla de xoc per reforçar plantilles i inclusiva, però demana anar més enllà del que es va pactar amb Comissions i UGT.
3: Gràcies, Anna. Sobre les jornades de vaga i mobilitzacions educatives, avui és el torn de Girona i la Catalunya Central. Ahir van ser els mestres del Baix Llobregat i del Penedès els que es van mobilitzar, tot i que l'aturada va tenir menys impacte que la de dimarts a tot Catalunya. Segons dades del Departament d'Educació, només la van secundar el 21%, mentre que USTEC valava la xifra al 55%, més de la meitat.
2: Más de uno Catalunya.
3: Els conflictes actuals del govern a les aules no s'acaben aquí, i és que la Generalitat està fent tot el possible perquè el català continuï sent la llengua vehicular en escoles i instituts. Ricard Jiménez, bon dia.
10: Bon dia, Montse. De fet, el conseller de Política Lingüística, Xavier Vila, confia que el Tribunal Constitucional abrirà el seu model lingüístic en detriment d'impartir un 25% de les classes en castellà, tal com ja ha avançat el TSJC o el Suprem.
11: Pel que fa a futures evolucions dels contenciosos judicials, no entrarem en especulacions sobre escenaris futurs. Estem convençuts de la solidesa jurídica del model. Creiem que és un model constitucional que està i que serà avalat pel Tribunal Constitucional, que ha reconegut el català com a centre de gravetat lingüístic del sistema educatiu de Catalunya des de fa molts anys.
10: Durant la comissió al Parlament, Junts, Esquerra, Comuns i CUP li exigeixen un pla B en cas que la sentència sigui contrària, i d'altra banda, PP i Vox se situen en contra d'un model que al seu entendre vulnera els drets dels alumnes que volen comunicar-se en castellà.
3: Gràcies, Ricard. I un últim apunt abans dels esports. Sàpiguen que el 95% de la societat considera que els menors estan desprotegits a internet i aproven mesures com ara el control parental i l'edat mínima obligatòria per accedir a les xarxes socials. És el resultat de la primera enquesta sobre els drets digitals realitzada pel Govern, Fundació La Caixa i l'AUB en el marc de la jornada sobre drets digitals que se celebra a Barcelona.
2: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.

0: Van l'Atlètic Club. Els blanquiblaus són a 3 punts de la zona de descens que marca el Llevant amb 39. A les 8 de la tarda, a Montilivi, el Girona rebrà la Reial Societat. Els gironins són amb l'aigua al coll, ocupant la penúltima posició. Una victòria treuria de la zona de descens als de Michel Sánchez. La victòria de l'Alavés 1-0 contra el Futbol Club Barcelona no va ajudar a blanquiblaus i blanquivermells. Hansi Flick va fer moltes rotacions i l'equip ho va notar després de les celebracions pel títol aconseguit diumenge passat.
1: Gràcies, José. Doncs així comença el dia amb aquestes notícies que seguirem ampliant i actualitzant d'aquí uns minuts. El control tècnic, Juan Carlos García. Això és Más de Uno, és Onda Cero.
2: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
3: Descubre el encanto de Chequia recorriendo el país en coche a tu aire y déjate sorprender por pueblos encantadores, castillos de cuento, balnearios y exquisita gastronomía. ¿Buscas desconexión? Sumérgete en la naturaleza de sus parques nacionales. Chequia te espera. Más información en visitchequia.com.
4: Volar en helicóptero es una sensación única. Con Coptering, vive o regala una experiencia inolvidable. Sobrevolar Barcelona en helicóptero. El Tibidabo, el Camp Nou, Sagrada Familia. Barcelona como nunca la has visto. Haz la reserva en coptering.com. Coptering. La mejor fotografía de Barcelona la tienes desde el aire.
5: ¿Ja tens el cap a les vacances d'estiu? Ets més de mar o de muntanya? T'imagines el viatge en tren, en avió o en cotxe amb la finestra abaixada? Sigui com sigui, la teva pròxima destinació comença aquí. Onda Cero Catalunya et porta la Setmana del Turisme. Descobreix idees, racons i experiències per fer realitat el teu viatge a la ciutat i a Gente Viajera Catalunya. Amb la col·laboració de Turisme de Txèquia, Turisme d'Alemanya i Futuroscope Experiences, la teva imaginació serà el teu únic límit.
2: Onda Cero, la teva ràdio.
6: Quina raó mou el teu món?
7: Lo futur del Pere.
8: Algun dia tenir el meu propi piset.
9: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
10: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Onda Cero Catalunya.
11: Són les 7:30, 6:30 de la mañana en Canàries.

0: Nuestro tenis en Roma de madrugada cayó Rafa Jodar.
1: Oye, ¿puedo contar Jailili, Jailili, Jailili?
2: En 6 minutos, las 8 de la mañana, 7 en Canarias. Ahora mismo continuamos.
1: ¿Será posible?
3: Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
4: Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
3: Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
5: Nos impulsa Junta de Castilla y León.
6: Onda Cero Barcelona.
7: ¿Sí?
8: Ya tenemos el móvil home, lo compramos en Alucasa y estamos encantados. Fabrican casas móviles de alta calidad y diseños impresionantes. Ahora podemos disfrutar del campo.
7: ¿Y dónde se puede ver?
8: Tienen exposición en Almoradí, Alicante. Entra en su web alucasa.com.
7: Espera, ¿alucasa.com?
8: Sí, entra en alucasa.com e infórmate.
9: ¿Sí o no? ¿Vives en la provincia de Barcelona y tienes los 15 puntos del carnet? Si la respuesta es sí, vente a la Mutua y te haremos el descuento de tu vida. Llama al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
10: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico. 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmédico.com. Porque tus derechos son nuestra meta.
11: Si quieres vender o alquilar una vivienda, Fincas Blanco es tu inmobiliaria de confianza. Contamos con más de 35 años de experiencia y una amplia red de oficinas para que vendas o alquiles siempre con la máxima seguridad. Llámanos al 93 409 2030.
12: Fincas Blanco.
10: ¿Pensión de invalidez denegada? Tribunalmédico.com. Porque tus derechos son nuestra meta.
13: Juan, quiero vender mi coche. ¿Sabes dónde puedo ir?
14: Espera. Yo siempre se lo consulto todo a mi móvil. ¿Dónde puedo vender mi coche con plena confianza?
15: Auto Ortuño, Avenida Madrid 89 de Barcelona. Con más de 50 años de experiencia y atención personalizada.
14: Pero quiero tasación al momento.
15: Auto Ortuño, 93-330-5868. Se lo tasan al momento y sin cita previa.
14: Sí, pero lo quiero rápido.
15: Auto Ortuño, son casi tan rápidos como yo. Visítalos. Avenida Madrid 89 de Barcelona.
16: Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaCero.es/Catalunya.
17: A Onda Cero, les notícies de Catalunya. L'actualitat en 2 minuts.
18: Què tal? Bon dia. Les obres de rehabilitació del Pont del Petroli de Badalona començaran la primera setmana de juny i s'allargaran fins a la tardor. Ana Utiel, bon dia.
19: Bon dia, Montse. Així ho ha anunciat l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, que no ha pogut concretar si els treballs acabaran a l'octubre o al novembre. El Batlle ha avançat que les obres provocaran l'ocupació de part de la platja i del passeig marítim durant la temporada d'estiu, a més d'altres molèsties.
4: Crec amb sinceritat que la immensa majoria de veïns entenen perfectament aquestes molèsties, perquè tots tenim un objectiu molt clar i molt reclamat en els darrers anys, i és recuperar definitivament aquest gran símbol de ciutat.
19: La rehabilitació del Pont del Petroli tindrà un cost de 4 milions d'euros.
18: La Generalitat vol retornar el deute que té amb els veïns de l'Alt Maresme i la Selva Marítima, enllestint l'ampliació de l'Hospital de Calella al 2031. Ricard Jiménez, bon dia.
7: Bon dia, Montse. L'Hospital Sant Jaume de Calella és el centre de referència per a 127.000 persones. Els ajuntaments dels municipis que l'envolten fa anys que reclamen aquesta ampliació anunciada l'any 2020. Doncs aquest dimecres, 6 anys després, el govern ha anunciat que invertirà 82 milions d'euros per reformar les tres plantes de l'edifici i desdoblar així la capacitat assistencial. Marc Buch és l'alcalde de Calella.
5: Com un país que creu doncs, en el dret a la salut i en l'estat del benestar, ens toca tenir unes instal·lacions sanitàries i uns hospitals de primera divisió. I actualment doncs, tots sabeu que no el tenim de primera divisió, però d'aquí uns anys doncs, ho serà.
7: El primer pas és ara la redacció del projecte, que hauria d'estar enllestit durant el segon trimestre de l'any que ve.
18: Gràcies, Ricard. Més coses. A partir d'avui es reforça el servei de bus entre Berga i Barcelona per respondre a l'augment de demanda dels últims anys. I és que el corredor registra 450.000 usuaris anuals. Gabriel Figueredo, bon dia.
12: Bon dia. El Departament de Territori crearà 4 noves expedicions d'anada i tornada en dies feiners i una de retorn els diumenges i festius, a més d'ampliar calendaris i consolidar serveis de reforç. Les millores s'implementaran esglaonadament a partir d'avui mateix. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
6: I crec molt sincerament que
20: De la mateixa manera que he dit que l'equilibri territorial passa per tenir habitatge i per tenir bones comunicacions, avui fem un pas endavant. Hem de continuar treballant, de ben segur que hi haurà demandes que hem de continuar treballant, però des del govern

0: Una de les prioritats que tenim és millorar la mobilitat a Catalunya.
1: El pla inclou millores del corredor Solsona-Cardona-Manresa i forma part del segon pla de xoc per reforçar la xarxa interurbana amb una inversió de global de 21 milions i mig d'euros i més de 10.000 expedicions addicionals.
2: Queda inaugurat el tram sud del passeig marítim de Platja d'Aro després de les obres per pal·liar els estralls dels temporals del 2021 i el 2024. S'han destinat més de 500.000 d'euros a aquests treballs que adapten l'espai a les conseqüències del canvi climàtic. Després del tram sud, començarà ara la construcció de la passera de Riudaura. Maurici Jiménez és l'alcalde de Platja d'Aro.
3: Hem d'acabar-ho d'acotar, però la idea, com bé comentava doncs el delegat, és que aquest any, en un marc de tramitació final del projecte, l'any vinent en un marc de tancar el finançament i poder fer l'obra i que, per tant, en aquest escenari, a partir del 27-28, puguem començar a veure obra.
2: Per tant, el consistori espera que les obres per remodelar la resta del passeig comencin el 2028. I un últim apunt en plana de successos. Sàpiguen que els Mossos d'Esquadra han localitzat un vehicle d'alta gamma amb diversos fusells d'assalt a l'interior que uns individus haurien abandonat després de sortejar un control policial a l'AP7 a Borrassà, a l'Alt Empordà. Els ocupants del cotxe han pujat en un altre vehicle i han aconseguit fugir i els Mossos ara han obert una investigació per arrestar-los i esbrinar l'origen i la destinació de les armes.
4: La informació més pròxima a Onda Cero Catalunya. Bestinver. Ahorrar es el primer paso. Invertir, el siguiente. En Bestinver llevamos más de 35 años dedicados a la inversión y contamos con la confianza de 50.000 inversores. Bestinver. Expertos en inversión en renta variable, renta fija y alternativos. Comienza a invertir desde 100 euros en bestinver.es. Bestinver. Expertos en inversión.
5: Alsina, da la hora.
6: Son las 8 de la mañana, 7 de la mañana en Canarias. Buenos días desde Onda Cero.

0: exigeixen un pla de xoc en l'educació inclusiva i reforç de plantilles. De seguida, amb més detalls, però abans, el trànsit. Ferran Aràndiga, bon dia.
1: Bon dia, continuem la jornada d'avui dijous amb dues incidències actives. Ara mateix són dues avaries a la A2, totes dues, una entre Bruc i Collbató i l'altra al Bellpuig, que totes dues en direcció a Lleida tallen un carril de circulació i provoquen un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, si parlem de retencions habituals, ara mateix hi ha molta intensitat de cues amb tot el nus de la Trinitat i voltants de Barcelona. Tot plegat ens deixa afectacions de retruc a la B10 amb cues fins a la Barceloneta i també en tot el tram de la Ronda de Dalt en sentit Llobregat. Al Vallès trobem molta lentitud encara per la C58 des de Sant Quirze, que de manera intermitent afecta tot el tram en direcció a Barcelona. La AP7 continua també amb moltes retencions des de la Roca fins a Barberà, del Vallès en sentit sud i en sentit nord des de Sant Cugat fins a Cerdanyola. L'entrada des del Llobregat també continua amb congestió habitual per la A2 i la B23 des de Molins de Rei i Pallejà. També des de Cavall al Prat continuen aquests 3 quilòmetres de lentitud en sentit nord. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Pel que fa al temps, avui tindrem un dia de sol a Ponent i a les comarques tarragonines i, en canvi, hi haurà pluges intermitents al Pirineu, a les comarques del nord de Barcelona i a Girona. Temperatures mínimes que baixen lleugerament i màximes que arribaran als 25 graus a Tarragona, 23 a Barcelona, 22 a Lleida i 18 a Girona.
2: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
0: Aquest dijous podria ser un dia clau per desbloquejar el conflicte que enfronten mestres i professors amb el govern català. A 2:15 es reuneixen l'executiu i els sindicats, coincidint amb una nova jornada de mobilitzacions territorials que avui arriben a Girona i a la Catalunya Central. Amb aquesta reunió d'avui, la consellera d'Educació, Esther Niubó, intentarà aturar les vagues i manifestacions que hi ha convocades. Ens en dona més detalls l'Anna Utiel. Anna, bon dia.
3: Bon dia, Montse. A la reunió també hi haurà Comissions Obreres i UGT, els dos sindicats amb qui el departament va signar un acord el passat mes de març. En una entrevista a Euskat, Niubó ha dit que presentaran alguna proposta en matèria d'inclusió que, segons ella, pot generar el consens necessari per avançar. Ara bé, afirma que la voluntat és reforçar tot el que es pugui sempre en el marc del pacte ja signat. La consellera recorda que aquest document ja incloia la incorporació de 500 professionals per l'escola inclusiva. Precisament, el sindicat majoritari al sector, USTEC, ha deixat clar que no acceptaran cap acord que no suposi un pla de xoc per reforçar plantilles i inclusiva, però demana anar més enllà del que es va pactar amb Comissions i UGT.
0: Una reunió que arriba en plena ressaca després de la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, els quals s'han disculpat al Parlament per la presumpta infiltració de dos agents de policia en una assemblea de docents abans de la vaga del 12 de maig. Tots dos admeten errors en l'operatiu i rebutgen que hi hagués cap motivació política darrere de l'actuació.
4: És una maniobra operativa mal plantejada, en la qual s'han assumit riscos innecessaris, però crec que, com que sóc la responsable del Departament d'Interior, el primer que haig de fer és demanar disculpes.
5: No era oportuna o necessària la seva presència. Els antecedents i les mobilitzacions prèvies no ho justificaven.
0: Interior ha anunciat més supervisió i canvis en el reglament intern dels Mossos per evitar que es torni a repetir l'error. Tot plegat, però, no ha frenat les peticions de dimissió de Trapero i Parlon per part de Junts, Esquerra, Comuns i la CUP. Per la seva banda, el PP ha defensat que és normal que els Mossos recaptin informació i Vox ha acusat el govern d'instrumentalitzar, diuen, el cos de policia.
2: Más de uno Catalunya.
0: El 95% de la societat considera que els menors estan desprotegits a internet i aproven mesures com ara el control parental i l'edat mínima obligatòria per accedir a les xarxes socials. Aquest és el resultat de la primera enquesta sobre els drets digitals que es presenta a Barcelona. Ferran Cuixart, bon dia.
6: Bona tarda. Una enquesta realitzada pel govern espanyol, Fundació La Caixa i la Universitat de Barcelona. En aquesta es posa de manifest que una àmplia majoria, un 71%, creu que la participació a internet hauria d'anar lligada a la identificació obligatòria. L'informe constata també que un 69% considera insuficient la protecció actual dels drets digitals i demanen una regulació per garantir més seguretat i evitar així per llei l'assetjament i les difamacions. Jordi Muñoz, professor de l'UB i autor de l'estudi.
7: Hi ha una demanda de protecció de drets, de regulació de les xarxes, de regulació de la difusió d'informació, de la regulació de l'anonimat a les xarxes i també de protecció, sobretot en el cas dels menors és molt, molt exagerat. Comentàvem que és un dels consensos més grans que hem trobat mai en cap pregunta d'enquesta.
6: Des del govern espanyol, Maria González Veracruz, secretària d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial, remarca que la seguretat digital dels joves, dels menors, ha de ser, diu, una prioritat i ho exemplifica.
8: Si hemos prohibido el consumo de alcohol o...

0: hemos hecho obligatorio el cinturón de seguridad. Créanme, en unos años no se va a entender cómo todo esto no se había incorporado con anterioridad.
1: L'enquesta també determina que una àmplia majoria demana que hauria d'estar protegit de manera legal la llibertat d'expressió i perseguides per llei les fake news.
2: Más de uno Cataluña.
3: ¿Es usted socio de una empresa y tiene problemas con sus socios o con los administradores? No dude en consultarnos. En Cabedo Abogados y Economistas encontrará a su disposición un equipo de juristas, economistas y auditores con amplia y acreditada experiencia que le asesorará en todo momento sobre sus derechos y obligaciones. Además de asesorarle fiscalmente, le ofrecemos también una gestión contable y laboral. Llámenos al 93 495 1661. 93 495 1661. Con despachos en Barcelona, Madrid y Valencia. O en cabedo.com.
4: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, Entença 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, a l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare. 93 490 26 29 i gracare.com.
5: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico, 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmédico.com. Porque tus derechos son nuestra meta.
6: Les 8 i 28, els esports. José Agustín Gómez, bon dia.
7: Bon dia. L'Espanyol agafa aire amb la victòria 2-0, gols de Pere Milla i Quique García davant l'Atlètic Club. Els blanquiblaus són a 3 punts de la zona de descens que marca el Llevant amb 39. A les 8 de la tarda, a Montilivi, el Girona rebrà la Reial Societat. Els gironins són amb l'aigua al coll ocupant la penúltima posició. Una victòria treuria de la zona de descens als de Michel Sánchez. La victòria de l'Alavés 1-0 contra el FC Barcelona no va ajudar a blanquiblaus i blanquivermells. Hansi Flick va fer moltes rotacions i l'equip ho va notar després de les celebracions pel títol aconseguit diumenge passat.
6: En cultura, avui arrenca el 28è Festival de Jazz de Vic, que fins al 24 de maig oferirà una programació eclèctica amb una vintena de concerts. El pianista danès Jeppe Zeberg inaugura una edició que combina noves tendències del jazz, artistes internacionals i projectes locals. I el festival creix amb nous espais i manté la Jazzcava com a epicentre. I hem de parlar de més música, i és que avui al Sant Jordi Club de Barcelona hi ha concert d'Ivan Ferreiro.

0: Iván Ferreiro celebra 35 anys de trajectòria amb la nova gira Hoy por Ayer, un repàs als temes més emblemàtics de la seva carrera, des de la seva etapa amb la banda Los Pirates fins avui. Així arribem a 8:45 del matí i acabem aquest informatiu que ha comptat amb Juan Carlos García, el control tècnic. Que passin molt bon dia.
1: Más de uno Cataluña, amb Montse Valls.
2: Son las 8:30, 7:30 de la mañana en Canarias.

0: Si quieres vender o alquilar una vivienda, Fincas Blanco es tu inmobiliaria de confianza. Contamos con más de 35 años de experiencia y una amplia red de oficinas para que vendas o alquiles siempre con la máxima seguridad. Llámanos al 93 409 2030. Fincas
1: Blanco. El Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona presenta Rodoreda, un bosque, una exposición sobre la obra de Mercè Rodoreda, la escritora en lengua catalana más importante del siglo XX. Sumérgete en el universo literario de la autora de La Plaza del Diamante y Espejo Roto. Más información en cccb.org.
2: Últimos dies. Exposicions del 25 de maio.
3: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
4: Mundiauto, el centro comercial del vehículo de ocasión, ha ampliado su stock. Más de 1,000 coches disponibles que podrás ver y comparar in situ. Instalaciones renovadas. 148.000 personas ya han comprado coche en Mundiauto, en el Prat de Llobregat. Póntelo fácil y sé tú la próxima. Mundiauto.com.
5: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico, 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmédico.com. Porque tus derechos son nuestra meta.
6: Sol, playa, una calita escondida y descuentos como churros. Ese puede ser tu verano. Viaja a Baleares con Transmed y tendrás hasta un 40% de descuento en tu billete.
7: ¿Aún no has probado el aceite Castellanotti? Aceites de oliva virgen extra, variedad arbequina, picual y coroneiki, premiados en numerosas ocasiones. Gracias por elegirnos. Castellanotti.com.
8: ¿Ets empresari i necessites liquiditat? Si tens propietat, a Barna Crèdit t'oferim el finançament que necessites amb un tracte personalitzat i fet a mida. Barna Crèdit, som la teva banca alternativa. Truca al 934 87 13 24 o visita barnacredit.com. Barna Crèdit, solucions ràpides i efectives.
9: Ja tens el cap a les vacances d'estiu? Ets més de mar o de muntanya? T'imagines el viatge en tren? En avió? Un cotxe amb la finestra baixada? Sigui com sigui, la teva pròxima destinació comença aquí. Onda Cero Catalunya et porta la Setmana del Turisme. Descobreix idees, racons i experiències per fer realitat el teu viatge als programes La Ciutat i Gente Viajera Catalunya, amb la col·laboració de Turisme de Txèquia, Còrsega, Turisme d'Alemanya, Futuroscope Experiences. La teva imaginació serà el teu únic límit.
10: Onda Cero, la teva ràdio. A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra.
11: Viu la teva experiència a l'hora que vulguis.
10: Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya.

0: Sedat celebra 10 anys regalant passejos, companyia i moments que connecten. Ara volen aconseguir el seu desè tricicle. Aquest mes per cada euro donat en sumem gairebé un altre gràcies al repte de Migrano de Arena. Entra a enbicisensedat.cat. Fes el teu donatiu abans del 30 de juny. En Bici Sense Edat. Pedalades que trenquen la soledat. La mobilitat que cura. Associació En Bici Sense Edat. Entitat guardonada Ciutat Solidària d'Onda Cero Catalunya amb el patrocini del Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
1: Renueva la tecnología y el equipamiento de tu negocio con el renting de Grenke. Alquila manteniendo tu liquidez sin desembolsos iniciales y pagando cómodas cuotas mensuales, tanto si necesitas renovar un ordenador, mobiliario o instalar una placa solar. Estudio gratuito sin comisiones ni gastos de apertura. Infórmate en grenke.es.
2: Las emociones de lo cotidiano, la curva de una sonrisa.
3: Asociación de Casas Rurales de La Rioja, 30 años de historia.
4: Participa en nuestro sorteo concurso de 30 noches gratis.
5: Asca Rioja y...
6: Gobierno de La Rioja.
7: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico, 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmedico.com, porque tus derechos son nuestra meta.
8: Ja tens el cap a les vacances d'estiu? Ets més de mar o de muntanya? T'imagines el viatge en tren? En avió? O en cotxe amb la finestra baixada? Sigui com sigui, la teva pròxima destinació comença aquí. Onda Cero Catalunya et porta la Setmana del Turisme. Descobreix idees, racons i experiències per fer realitat el teu viatge, els programes La Ciutat i Gente Viajera Catalunya, amb la col·laboració de Turisme de Txèquia, Còrsega, Turisme d'Alemanya, Futuroscope Experiences. La teva imaginació serà el teu únic límit.
9: Onda Cero, la teva ràdio. L'agenda esportiva a Onda Cero Catalunya.
10: Obrim l'agenda esportiva de dijous 14 de maig de 2026 i ens trobem que termina la 36a jornada de la primera divisió de futbol. A les 7 de la tarda, a Mestalla, València, Rayo Vallecano. A les 8, Girona, Real Societat a Montilivi i a 9:45, Madrid, Oviedo, al Bernabéu. En bàsquet, dijous, Torda la Penya, que tancarà la jornada 31, que s'enfrontarà al Moravan Andorra a les 8 a l'Olímpic de Badalona. La nit de dijous a divendres, a les 12, la selecció espanyola d'handbol jugarà partit de classificació del Mundial contra Israel. Dissabte ja arrenca la jornada 32 de la Lliga CB. A les 6, Breogán Bàsquet Girona. A les 9, Baxi Manresa Saragossa. Diumenge a les 12, Llopos Lleida Gran Canària. A 2:15, Reial Madrid Joventut de Badalona. I a les 8 del vespre, Laguna Tenerife Barça. I diumenge es disputarà la penúltima jornada de la primera divisió de futbol. Horari unificat, tots els equips jugaran a les 7 de la tarda. En quant als catalans, Atlético de Madrid Girona al Metropolitano. Barça Betis al Camp Nou i Osasuna Espanyol al Sadar. Els altres equips, Atlètic Club Celta, Elche Getafe, Levante Mallorca, Rayo Vallecano Villarreal, Oviedo Alavés, Real Societat València i Sevilla Real Madrid.
9: A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya.

0: i Marina Herlop. L'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle. L'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori. Temporada 2026-2027.
1: Ja tens el cap a les vacances d'estiu? Ets més de mar o de muntanya? T'imagines el viatge en tren? En avió? Un cotxe amb la finestra baixada. Sigui com sigui, la teva pròxima destinació comença aquí. Onda Cero Catalunya et porta la Setmana del Turisme. Descobreix idees, racons i experiències per fer realitat el teu viatge, els programes La Ciutat i Gente Viajera Catalunya. Amb la col·laboració de Turisme de Txèquia, Còrsega, Turisme d'Alemanya, Futuroscope Experiences, la teva imaginació serà el teu únic límit.
2: Onda Cero, la teva ràdio. La brúixola amb Lola Sorribas.
3: I ho farem amb una persona que des d'aquí ens connecta amb Ucraïna, la Sasha Molotkova, és periodista ucraïnesa, professora també a la Universitat Abat Oliva Seu. Sasha, què tal? Molt bona tarda.
4: Bona tarda.
3: Tu tens una filla, oi?
4: Sí.
3: De quants anys?
4: 8.
3: Com li parles d'Ucraïna?
4: No solo le hablo de Ucraïna, la llevé a Ucrania porque yo quiero que mi hija entienda que primero es medio ucraniana, el sentimiento ucraniano que llevo yo, la pertenencia a mi país, a mi nación y la lucha esta que yo siento que yo tengo que formar parte de esto, pero como no puedo estar ahí porque al final priorizo que mi hija necesita una madre viva, pero cuando puedo la llevo ahí. Ella, por desgracia, tiene que saber qué es vivir en una guerra, porque os puedo asegurar que es el futuro de Europa.
5: També em vas explicar que la teva mare s'havia convertit en una experta en missils perquè a través d'una aplicació del mòbil podia saber en quant de temps podia fer la compra.
4: Por ejemplo, mi madre estaba en un dentista y había una alarma, ¿no? Y ellos miran y piensan que, vale, para este tipo de misil tenemos 20 minutos de margen. Entonces acabamos la maniobra con dentista porque nos da 5 minutos y luego tranquilamente bajamos al refugio.
2: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola amb Lola Sorribas a Onda Cero Catalunya. Onda Cero Barcelona, la ràdio que t'escolta.
6: Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.

0: nos lo cuenta en una nota de voz. Ya la semana que viene resolvemos. Santi, que tengas un día estupendo y enhorabuena.
1: Igualmente.
0: Por haber depositado tu tesis, doctor.
1: Próximamente, doctor Cremades.
0: El doctor Cremades. Estamos rodeados de doctores, de coña.
1: Sí, sí, hay muchos doctores aquí.
0: Bueno, que mañana a las 6 en punto de la mañana, 5 en Canarias, empezará este programa de nuevo, ya con las noticias de mañana, pero con el mismo equipo que el programa de hoy. O sea, con Ondarreta, el ingeniero Montes, etcétera. Porque tampoco voy a nombrar a todos porque no tengo tiempo, porque empieza ya la programación local y regional.
2: Onda Cero Cataluña, la radio que te escolta.
3: Bon dia, benvinguts a la ciutat.
2: A Onda Cero Catalunya, la ciutat, amb Míriam Frank.
3: Avui és dijous, 14 de maig, i a la ciutat volem parlar sobre violència masclista, una violència que sovint es pensa que no afecta les dones de més edat. Doncs bé, un estudi revela que els casos de dones maltractades d'entre 65 i 75 anys ha augmentat fins a un 65% en els darrers 7 anys. De seguida preguntarem als experts pels motius d'aquest increment, abans però saludem l'equip que fa possible aquest programa.
2: Prenem el pols a la ciutat. Amb Míriam Frank.
3: Avui tenim en Juan Carlos García i l'Ivan Gustems al control tècnic i aquí a l'estudi. Robert Calvo, bon dia.
4: Què tal? Bon dia, bona hora.
3: Gerard Sant, bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
3: Montse Valls, bon dia.
6: Bon dia.
3: Pol Ferrer, bon dia.
7: Bon dia.
3: Vinga, avui tenim molts continguts, així que comencem per la cançó. Quina ens portes?
5: Vinga, va, som-hi. Avui una vella coneguda. Pobre

0: girar la...
1: Sí, avui és Robert Sal de mi cuerpo, eh? Avui hem tornat a tenir la possessió. Estem escoltant la cançó...
2: És un temazo, això, eh?
1: Sí, home, i tant. Estem escoltant la cançó Pavo Real de José Luis Rodríguez González, El Puma. Una cançó que sembla feta per la curiosa notícia que expliquem avui. I és que al poble italià de Punta Marina hi ha hagut una invasió de paons. De pavos reales. Aquesta espècie d'au, que antigament les classes benestants tenien per envellir els seus jardins, han envaït els racons d'aquest petit poble, dividint els veïns. I és que hi ha alguns als que no els molesta la presència d'aquests paons, ho consideren un atractiu, però d'altres no suporten les molèsties que provoquen, tant la seva presència als carrers, impedint en alguns casos la circulació de cotxes, com els sons que emet quan busca aparellar-se. No hi ha hagut cap recompte oficial, però es diu que podrien ser al voltant de 120 paons. Per això, alguns dels veïns han demanat controlar-ne la població. Es veu que la relació de Punta Marina amb els paons ve de lluny, perquè aquesta població els va introduir al bosc de pins que hi ha al darrere del poble, però van començar a buscar protecció dels depredadors niant als jardins de les cases abandonades, fugint dels depredadors, i s'han anat extenent fins a suposar, a dia d'avui, un problema.
0: Déu-n'hi-do, perquè són molt macos.
1: Sí, molt macos, però clar, tens 120, tens una cada cantonada i... ja no són tan macos.
0: Que poden causar accidents de trànsit, per exemple. Sí, amb la cosa...
1: De fet, hi ha un vídeo d'una habitant del poble que
0: va conduint
1: amb el cotxe i es troba amb les ales desplegades. Potser es volia aparellar amb el cotxe, perquè quan despleguen les ales... Que... O amb la conductora.
0: No sé si era el seu tipus, eh?
2: Estava recordant amb la Maria Jiménez, us en recordeu quan un disc el que va fer de Sabina,
0: jo crec? Se acabó.
2: No, més endavant.

0: Sí, però que tinc la idea de que la cantava vestida així amb aquesta vestimenta. Vinga, què preguntes a l'audiència?
1: Home, doncs avui parlarem una mica de nosaltres, de nosaltres mateixos, perquè ens celebrarem nosaltres mateixos, eh? Això és curiós. De fet, sense això que explicaré tot seguit, nosaltres avui no seríem aquí fent això que estem fent, la ràdio. I és que avui fa 129 anys que el físic i inventor italià Guglielmo Marconi va fer la primera transmissió de ràdio de la història. Tenia només 21 anys. I a casa seva el prenien per un boig, per un tocat del bolet. Sobretot el seu pare, que pensava que allò era una idea massa esbojarrada, allò d'inventar la ràdio.
2: Que no está bien de la cabeza, que no es normal que un muchacho de su edad se encierre 24 horas del día en una habitación a experimentar.
3: Pero José...
2: No, ya sé lo que vas a decirme. Lo de siempre.
3: Guillermo ha nacido con una tremenda vocación. Nosotros no debemos ser un obstáculo en su carrera.
1: Bé, això és una recreació que un Estudio 1 de Televisió Espanyola van fer d'aquell moment. Els pares de Marconi eren els actors Marucci Fresno i Javier Loyola. I el protagonista de la gesta estava dins del cos d'un jove joveníssim, Emilio Gutiérrez Cava.
4: Pónganse a la escucha. Se oyen perfectamente las señales de polvo. Nuestra diminuta chispa eléctrica acaba de atravesar el Atlántico.

0: Després d'allò, tot el que ja sabem, o com a mínim els que som aquí ho hauríem de saber, la primera emissió de Ràdio General va ser als Estats Units d'Amèrica, a la nit de Nadal del 1906 a Massachusetts, i després ja va venir la BBC el 1922 al Regne Unit, i el 14, això va ser el 14 de novembre del 22, i el 24, fa un segle, una mica més d'un segle, passava això.
1: La estació radiodifusora EAJ1 de Emissions Ràdio Barcelona.
0: Era la Maria Sabater, des de l'Hotel Colón de la capital catalana de Barcelona, i des de llavors aquí estem fent ràdio. Sí, se t'ho que preníem per boig. Gràcies a un boig.
2: I tant.
0: Estem aquí nosaltres.
2: Com passen tantes coses, eh?
0: Sí, sí, gràcies als bojos i als genis. I ara ho fem aquí, allò que va fer ella en aquella transmissió per el canal de la Mànega i que va travessar l'Atlàntic, etc etc. Estem aquí a la freqüència modulada, a l'ona mitjana, a la ràdio digital, la DBT, la TDT per la televisió, a l'app d'un mòbil, a un navegador d'un ordinador, a mil llocs arriba la ràdio. Però, fins quan? Sembla que la intel·ligència artificial podria substituir-nos. Per això avui preguntem, vostè espera que la intel·ligència artificial ens substitueixi? O millor dit, podria viure vostè sense la ràdio que va inventar Marconi i que hem construït els demés? Notes de veu de WhatsApp al 676-760908, 676-760908, mirant el futur de la ràdio.
2: Si algú vol enviar una nota de veu dient que sí, que ens substitueixi la intel·ligència o que pot viure sense la ràdio, que no enviï.
0: Que no enviï, no.
2: No cal.
0: No, perquè ja ho sabem.
2: Home, no podríem viure sense la ràdio nosaltres els primers perquè treballem en aquest fantàstic mitjà, però jo crec que a l'altra banda, qui escolta la ràdio no pot viure sense la ràdio.
0: He de dir que...
3: Home, la IA... No, perdona, Robert. La IA no té emocions.
0: Ah, això.
3: No? I la ràdio és emoció, jo, per mi això és lo bàsic.
0: Ahir a la tarda vaig haver
2: de... No ploraria en directe com plora moltes vegades el Robert, o jo m'hi sumo, no, clar.
0: Vaig fer l'experiment de doblar un tall que estava en italià al català, no? I vaig demanar-li a la intel·ligència artificial. I la locució era perfecta, però no tenia cap emoció.
2: No, clar. És que...
0: No parlava com la persona que hi havia sota sent doblada, no?
2: Doncs, i esperem això. Que no ho aconsegueixin mai.
0: Bueno, ningú plorarà com nosaltres, riurà com nosaltres, vibrarà com nosaltres...
2: Doncs vinga, va, notes de veu al 676-760908. Podria viure vostè sense la ràdio? Creu que la intel·ligència artificial seria capaç de substituir-nos? 676-760908. Mentrestant, repassem l'actualitat.
4: Som-hi.
2: Finalitza sense acord la reunió de la taula sectorial d'educació entre el departament i els sindicats, una trobada que havia de ser clau per intentar aturar l'onada de vagues i mobilitzacions del sector.
4: Sí, totes les parts s'han emplaçat a tornar-se a trobar dimarts vinent, quan els sindicats rebran documentació sobre el marge i el marc per negociar dins l'acord signat amb UGT i Comissions Obreres, un pacte que, recordem, no comparteixen els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària, ni tampoc la CGT i la Intersindical. Aquests sindicats, que recordem, són els convocants de les actuals vagues educatives, han criticat que

0: La consellera Esther Niubó s'hagi presentat avui sense cap oferta, diuen, i que només volgués parlar de l'escola inclusiva. Reclamen també situar la millora salarial al centre de la negociació i un pla de xoc de plantilles. Amb tot, els sindicats coincideixen que el conflicte encara continua obert. Yolanda Segura, d'USTEC, Ignasi Fernández, de professors de secundària.
1: La inclusiva, evidentment, és un tema que no renunciarem i que és també prioritari, però no renunciarem a tractar el tema salarial i si la proposta que ens facin arribar el dilluns no ens satisfà, no assistirem a la mesa de dimarts.
2: Ens hem emplaçat a que dilluns aporti una proposta de cara i ulls que toqui en primera instància el tema retributiu. Si no la rebem o la considerem insuficient, nosaltres no assistirem a la propera mesa de negociació.
0: A tot això estem pendents de saber la valoració d'aquesta reunió per part del Departament d'Educació, que ara mateix estan donant explicacions. A tot això recordem que la reunió d'avui de l'executiu i dels sindicats ha coincidit amb una nova jornada de mobilitzacions territorials en el sector educatiu, que són avui a Girona i a la Catalunya Central.
3: Hi ha acord entre Glovo i els sindicats sobre l'expedient de regulació d'ocupació que finalment afectarà 91 treballadors a Catalunya. La majoria pertanyen a localitats de l'àrea metropolitana de Barcelona i zones costaneres.
0: És un 21% del total dels riders que seran acomiadats, un total de 436 al conjunt de l'Estat. L'acord ha permès salvar uns 300 llocs de feina, no s'hi veurà afectat cap treballador de Barcelona ciutat i també se'n lliurarà el conjunt de la flota de Salou amb 20 treballadors. En canvi, es quedaran sense feina 20 treballadors a Castelldefels, 14 a Calafell o 10 a Molins de Rei. L'acord estableix indemnitzacions de 37 dies per any treballat.
3: I acabem explicant que viure a Catalunya a l'abril va ser un 3% més car que ara fa un any. Ara bé, tot i que els preus generals segueixen pujant, l'IPC s'ha moderat una dècima respecte al març.
0: Per entendre l'evolució d'aquestes dades, cal fixar-se en com avança el conflicte a l'Iran i tenir en compte que ens acostem a l'estiu. Pel que fa a l'abril d'aquest any, si els preus s'han pogut moderar una dècima respecte al març, és gràcies a l'abaratiment de les factures de la llum i també del gas. Però atenció, perquè a partir del juny aquest indicador repuntarà de nou després que el govern espanyol hagi anunciat que eliminarà la rebaixa de l'IVA a partir del 6è mes de l'any. Per contra, el conflicte a l'Orient Mitjà ha encarit el preu dels combustibles fins al 5,2% respecte a l'any passat, una dada que podria ser més elevada si no fos per les bonificacions aplicades als impostos. A més, renovar l'armari de casa a l'estiu està sent un 4% més car que l'any passat i també s'han encarit els preus dels hotels, els restaurants i els paquets turístics.
3: Doncs tot plegat ho enviarem a Notícies Migdia a partir de 2:45 de la tarda a Montse Valls. Gràcies.
0: A vosaltres.
3: Avui destaquem una dada preocupant. Les dones grans víctimes de violència masclista han augmentat un 65% en els darrers 7 anys. Aquesta és una de les dades que s'ha posat de relleu ara fa unes hores a Barcelona en una jornada organitzada per la Fundació Hospitalàries sobre aquest tema i que s'ha fixat en la vulnerabilitat de moltes dones. I és que cal posar el focus sobre un problema encara més invisible que en altres franges d'edat.
4: Els experts expliquen que aquest increment ve provocat en part per una major detecció i per una major conscienciació, sobretot entre dones de 65 a 75 anys. Però també hi ha una cara més dura, la que presenten les víctimes mortals majors de 60 anys, que s'han duplicat des del 2019 i que ja representen gairebé el 19% del total anual.
3: Ho abordem ara amb en Jordi Muñoz, president d'EIMA, l'Associació per la Investigació del Maltractament a les Persones Grans. Jordi, què tal? Molt bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
3: Aquest increment del 65% en casos és una dada molt contundent. Es parla d'una major detecció, però no sé si també cal parlar de major incidència.
5: Bé, de fet sí que hi ha una major incidència pel fet de que algunes, les dones que diguem de 80 anys en amunt, han tingut un maltractament cronificat. Val? Tenim estudis que ens diuen que hi ha dones grans que pateixen violència masclista que fa més de 40 anys que pateixen aquesta violència masclista. I d'altres, un 27% que fa entre 20 i 30 anys que la pateixen. Això que implica que aquesta dona que tenia la violència cronificada difícilment fa una oposició. Dones grans amb franges més joves el que fan és voler respectar els seus drets, voler no ser maltractades, voler tenir una vida digna com tothom, i aquest enfrontament o intentar sortir d'aquesta situació acaba malauradament en desenllaços molt tràgics com és l'assassinat.
4: Aquest tipus de violència, la que es dona a partir dels 65 i sobretot a partir dels 80, té particularitats que no té la que es dona en persones molt més joves, no? Ho dic per molts factors, eh? Pel factor del moment de la vida, pel context i també per l'entorn, no?
5: Clar, al part dels anys poden portar coses molt positives, però poden portar altres, no? Com per exemple poden perdre capacitats físiques, capacitats cognitives, també a nivell psicològic la teva situació és diferent i, per tant, la possibilitat de superar aquesta situació d'abús o maltractament del tipus que sigui sempre és més complexa. Una persona que pateix algun tipus d'abús o maltractament amb 25 anys o amb 50 anys té tota una expectativa per davant de canvis, de millores, de rols, etcètera, etcètera, que és molt més difícil quan les edats són molt més avançades. Per això ens dificulta molt més la intervenció amb aquestes dones grans, com tant més avançades són, perquè inclús arriben a un punt de claudicació. A vegades et diuen, pues mira, perquè em queda de visa, prefereixo no fer res i em quedo tal com estic, no? Això es dificulta moltíssim i realment aquella dona, pues, malauradament, tindrà una vida molt dolenta tot el temps que li quedi de vida.
3: Però tot i així, tot i el que estàs dient, encara hi ha dones entre 65 i 75 anys que es decideixen a fer aquest pas endavant, tot i, com deies al principi, portar potser 30 o 40 anys patint aquesta violència. Per què decideixen fer aquest pas? Se senten més protegides ara?
5: Clar, perquè aquestes dones grans, més joves, per dir-ho d'alguna manera, aquesta franja entre 65 i 75, el seu nivell sociocultural és diferent, en el sentit de que una dona de 80 en amunt, per exemple, sempre ha implementat una sèrie de funcions, obligacions que té com a dona, sotmesa a la parella, etc. En canvi, una dona en 65, 70 o 75 té més clar que té dret, sinó que té que estar sotmesa a res ni que ha de ser víctima d'abús o maltractament. Mm-hmm. Té molta més informació, té més força per acudir a recursos i serveis que li donin suport i acompanyament, i per tant té una expectativa diferent. Clar, quan parlem de la bellesa, la franja pot ser molt àmplia, podem parlar de 65 a 105, en 40 anys estem parlant de millor de dues generacions, no? Estem dues generacions de dones grans, no? Uh-huh. I per tant el que veiem és que aquesta dinàmica diferent del que ha rebut a nivell social, a nivell d'entorn, facilita o dona més possibilitats de fer algun tipus d'acció per sortir-ne d'aquesta situació de maltractament.
4: Està pensant aquesta franja de 80 en amunt, que no denuncia, que està molt més invisibilitzada i que en alguns casos, no vull frivolitzar, però en alguns casos, el fet que mori la parella que els ha maltractat durant tant de temps, és un alliberament per elles.
5: Sí, tal com dius, vull dir, encara que estem li dur i sense posar cap tipus d'estigma, no? Però en realitat és com treure't una càrrega de sobre. És a dir, tu portes 40 anys sent maltractada i en el moment que el teu maltractador mor per causes naturals, per una malaltia, perquè té una edat molt avançada, pel motiu que sigui, clar, tu t'alliberes d'aquella pressió, no? I veiem dones que canvia la seva dinàmica de vida, dones que comencen a relacionar-se amb altres persones, que fan activitats, que fan una vida que faria qualsevol persona a qualsevol edat, no? És com un alliberament. Sí que és cert que a vegades tenim un altre problema afegit, que aquestes persones que han tingut una dinàmica de maltracte, aquestes dones molt grans, molt avançades, que tenen aquesta dinàmica, a l'entorn familiar continua amb aquesta dinàmica. Per exemple, es trobem fills que continuen amb aquest rol de maltractadors. És a dir, assumeixen el rol del pare, assumeix el fill, perquè el que ha viscut sempre aquest fill, que potser doncs, té 50 anys, és que la seva mare no pintava res, que era algú que estava al servei de la família i que volia fer les tasques domèstiques només i que només tenia obligacions i no tenia res, no? Però sí que és cert que quan desapareix el maltractador millora de manera ostensible la vida d'aquesta dona gran maltractada, òbviament.
3: Clar, és important això que acabes de comentar, perquè potser hi ha moltes persones que pensen per què no demana ajuda als seus fills, a aquesta dona? Doncs potser perquè els fills segueixen les mateixes passes del seu pare, del maltractador.
5: Clar, són dinàmiques familiars que estan allà enquistades i que tothom les ha viscut sempre com normal, perquè no han viscut una altra cosa.
3: Sovint no hi ha denúncies, però sí que hi ha processos de canvi. Com són aquests processos? Quines passes segueixen aquestes dones?
5: Clar, nosaltres el que aconseguim és que qualsevol dona gran que tingui la sensació, ja no només que tingui la confirmació, sinó que tingui la sensació que està vivint qualsevol situació de maltractament o d'abús, el que ha de fer és contactar amb professionals perquè aquests professionals li donin suport, li donin acompanyament, li donin assessorament i poder canviar alguna dinàmica. Moltes vegades acaba una situació de maltractament, no diré que és impossible, però és difícil, però sí que podem canviar

0: la teva situació, el que tu entenguis que no normalitzis la situació de maltractament, ja és un pas, que tu prenguis consciència que és un maltractament. Perquè si jo tinc consciència que estic sent maltractada, podré fer canvis. Si no tinc consciència, per què he de fer cap canvi, no? Per tant, és important aquest fet de prendre consciència, confiar en els professionals i que malgrat per dones grans o persones grans en general no tenim gaire recursos més especialitzats, sí que tenim coses que podem fer millores, no? I simplement el fet de que puguis transmetre o que puguis explicar-ho, de que sàpiguis que tens professionals de l'àmbit social, de la salut, policial i assistencial, que estan molt implicats, molt sensibilitzats, realment pot ajudar-te a tenir una altra mirada i a que tinguis la millor qualitat de vida que aquesta persona es mereix com qualsevol altra.
1: Mai cap home aconseguirà posar-se en les sabates de les dones, per descomptat, i de les dones maltractades vagi per davant. Però, clar, és que viu una situació tan al límit que jo entenc que quan arriben a cert moment de la vida diuen això, no? Que el que di de vida doncs aguanto aquí perquè heu posat un concepte sobre la taula que a mi em sembla molt interessant, que és el sensellarisme d'aquestes dones, és a dir, tenen un sostre sota el que viuen, però no tenen una casa, no és una casa, no és un lloc on viure agradable.
0: Clar, és que penso que, a més, aquesta dona, moltes vegades, que són dades molt avançades, també, està sotmesa a la pensió del marit, perquè clar, també, socialment, culturalment, no, tu no has de treballar, tu t'has de quedar a casa, per tant, l'únic ingrés que hi ha en aquell habitatge és la pensió de jubilació del marit. En el moment que jo decideixo separar-me, marxar-me, buscar una altra opció, vol dir que m'he de posar en un procediment judicial per reclamar una pensió, que això portarà anys, perquè com no hi ha menors, portarà anys, a saber quina pensió he donat, que potser m'he d'anar de casa. Si no he de marxar de casa, que poso el procediment perquè marxi ell, la dona aquesta, com per tot el que l'hem ficat al seu cap durant tota la seva vida i perquè inclús està mal vist que ho faci, li diuen que està mal vist, tampoc vull que el meu marit marxi, vull que li busqueu un lloc. Clar, això tampoc és possible, no? I al final, aquesta dona...
2: Sembla que estem...
0: Aunque realment té una llar, que no és una llar. És una llar que realment no és una llar, com dèieu.
2: Clar. Doncs esperem acabar amb aquesta situació a edats avançades i a totes les edats. Jordi Muñoz, president de l'Associació per a la Investigació del Maltractament a les Persones Grans, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho.
0: Al contrari, moltes gràcies a vosaltres per parlar-ne i poder crear consciència i sensibilització. Que tingueu bon dia.
3: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Franc.
4: Quina raó mou el teu món?
5: Lo futur del Pere.
6: Algun dia tenir el meu propi piset.
7: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
8: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: Ja tens el cap a les vacances d'estiu? Ets més de mar o de muntanya? T'imagines el viatge en tren? En avió? Un cotxe amb la finestra baixada? Sigui com sigui, la teva pròxima destinació comença aquí. Onda Cero Catalunya et porta la Setmana del Turisme. Descobreix idees, racons i experiències per fer realitat el teu viatge als programes La Ciutat i Gente Viajera Catalunya, amb la col·laboració de Turisme de Txèquia, Còrsega, Turisme d'Alemanya, Futuroscope Experiences. La teva imaginació serà el teu únic límit.
3: Onda Cero, la teva ràdio. Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
2: Segur que recordeu la conversa que vam mantenir ahir al programa amb la Laura, la mare de l'Elinita, una nena de només 9 anys a la que es va diagnosticar una malaltia neurodegenerativa quan estava a punt de complir els 5. Això és el que li explicava la Laura al Robert.
10: Es que una niña completamente normal y que a los 5 años pues que empiece a perder un poco el equilibrio, que empiece a ser más torpe, pues se te cae el mundo encima. Pero bueno, yo creo que también el poner en marcha la asociación nos dio bastante esperanza, porque a nosotros lo que nos decían los investigadores es que hasta el momento no había tratamiento porque no había investigación. Y efectivamente, a día de hoy tenemos una esperanza buenísima, porque el año pasado trataron a la primer paciente en Estados Unidos con un ensayo clínico de terapia génica. A día de hoy la niña va progresando positivamente y ahora mismo es a lo que estamos apostando y queremos traer a España este ensayo clínico.
2: Doncs Robert, a vegades els somnis es fan realitat i en part gràcies a l'entrevista que li vas fer ahir a la Laura.
1: En part gràcies a la ràdio que avui estem celebrant. No?
2: A la ràdio i a la solidaritat de tota aquesta gent tenim una molt bona notícia i és que acabem de saber que han aconseguit recaptar a temps els 40.000 euros que necessitaven per portar aquest tractament a Espanya. Ahir els hi faltaven 25.000 euros i gràcies a la solidaritat ho han aconseguit. El estem Gerard molt contents des d'aquí. Des d'aquí.
1: Ahir, el Comer al Cultura de Txell va dir si tantes persones anessin sí, al concert explicava. El dia 30, en fi.
2: Doncs mira, ho han aconseguit, però segur que aquesta família segueix necessitant ajuda econòmica.
1: La mare ens deia, segueix oberta la línia d'injecció de diners perquè es necessitaran més diners en el futur.
2: Aquest és només el primer pas en aquest camí llarg que li espera a l'Helenita, així que recordem la pàgina web on podeu consultar tota la informació per col·laborar amb aquesta família i en aquesta causa. porlasonrisadelenita.es porlasonrisadelenita.es. Ai, quina alegria donar bones notícies.
1: Sí, la veritat
2: notícies.
1: És que és magnífic veure que la feina que fem aquí té sentit, té una repercussió i té un retorn com aquest, que és tan interessant. Molt bé, molt bé.
2: Moltíssimes gràcies a tots i a totes i enhorabona a l'Helenita i a la seva família.
3: Això és La Ciutat.
1: A ningú se li escapa que la tecnologia forma part de les nostres vides, tant des del punt de vista personal com també laboral. Per això és molt important que les empreses no es quedin enrere en una societat cada vegada més digitalitzada. Si aquest és el vostre cas, de les persones que ens esteu escoltant, no patiu perquè us portem els millors consells de la mà de Sofitec. Rodrigo Orlando, què tal? Bon dia.
11: Hola, bon dia, muy buenos días.
1: En Rodrigo Orlando és consultor ERP a Sofitec. Què és un consultor ERP?
11: Básicamente somos aquellos que acompañamos a las empresas, aceitamos el engranaje de la empresa para que puedan, dentro de un sistema integral, optimizar sus procesos.
1: Eso suena a digitalizar la empresa, pero ¿desde qué puntos de vista, digamos?
11: Como te decía, lo que es digitalizar la empresa es sentarnos con el cliente para hablar y que ellos puedan saber dónde están y hacia dónde quieren ir. Y poder tener una mejora en el día a día en cuanto a la comunicación entre los diferentes departamentos, entre administración y operarios, entre recursos humanos y los trabajadores o incluso también entre proveedores y los clientes.
1: Estamos hablando de grandes empresas, pero claro, también hay que pensar en las micro y en las medianas empresas, ¿no? ¿Qué hacéis vosotros para que una empresa se digitalice?
11: Nosotros, ya te digo, lo que estamos acostumbrados a trabajar con esta imagen, ¿no? Entramos a las empresas y nos encontramos la pila de facturas, de tickets, por ahí, por
1: toda la mesa. Esa mesa con papeles inacabables, ¿no?
11: Exacto, exacto. Y se trata de, más que de optimizar procesos, es de ganar tiempo. Es que a través de las automatizaciones, de tener una base de datos bien estructurada y también tener un proceso que vaya por fases y vaya también por departamentos, lo que te permite es tener tiempo. Y tiempo que se va en trabajos manuales o en trabajos que a lo mejor tienen un alto riesgo de equivocación humana o de error humano, poder reducirlo.
1: Que entre la inteligencia artificial, vaya, ahí medio. ¿La normativa sí. favorece esta digitalización?
11: Sí, sí, sí. Para mí, 100%. Ahora mismo tenemos un marco legal que es con la ley Crea y Crece y la ley antifraude, que mucha gente tiene temor al escuchar esto, ¿no? Pero realmente es que son leyes que ya vienen a regularizar normativas ya existentes. Son leyes que lo que hacen es aplicarse en sistemas informáticos para regularizar normativas ya existentes, como decía, y para nosotros es una oportunidad. Esta obligación de ley trae la oportunidad de poder digitalizar a las empresas, ya que, por ejemplo, con la ley Crea y Crece lo que va a pasar es que tú vas a tener en condición de B2B, es decir, entre la comunicación entre empresas, las facturas de los proveedores a los clientes directamente en los sistemas informáticos. Eso es ahorro de tiempo.
1: Sí, sí, la verdad es que es una maravilla. Por tanto, es positivo todo.
11: Sí, lo que pasa es que es positivo, pero también hay que entender que la ley no solo viene a cambiar los procesos, sino también viene a trabajar una cultura. Es decir, muchas veces nosotros nos encontramos con clientes que tienen miedo al cambio, que son un poco la resistencia a lo que le decimos, ¿no? Y en este momento lo que nosotros entendemos, porque no es solo cambiar la operativa, sino es cambiar una cultura, una pedagogía de trabajo,
1: una
11: manera de hacer, exactamente. Y eso en el día a día, cuando ya lo tienes asumido, va bien. Pero entonces, claro, a nadie nos gusta parar el balón, ¿no? Hablando futbolísticamente, claro. y mirar por dónde va a ir la jugada. Y esto es el momento en el que nos encontramos. Y Para eso necesitamos sistemas informáticos o optimización de procesos a nivel de digitales que acompañen ese sistema, que vayan a mejorar los procesos, que hagan una empresa, que profesionalicen las empresas, que también sea escalable para las empresas.
1: Habrá empresas que no quieran o entenderlo o hacerlo, pero al final esto va en favor del resultado de la empresa, ¿no?
11: Exactamente, como decíamos, tenerlo todo ordenado te permite escalar la empresa, te permite crecer, te permite hacerlo de una forma más exponencial, ¿no? Y como decimos, la resistencia, como decíamos antes, la encontramos porque muchos piensan, o me encuentro que muchos piensan que tienen que hacer este cambio solos, que lo tienen que hacer solos. Pero en empresas como Sofitec, que somos consultores tecnológicos, vamos a pie de pista para poder acompañar y poder ajudar en aquests processos.
1: Si vostè que ens escolta és empresari, no s'ho pensi. Parli amb Sofitec, que els ajudaran a digitalitzar l'empresa, a adaptar-se a la realitat, que és al cap i a la fi el que està passant, i el Rodrigo Orlando, que és consultor ERP allà a Sofitec, els donarà un cop de mà. Gràcies, Rodrigo, fins la propera, que vagi
11: Moltes bé. Gràcies, que vagi molt bé.
3: A Onda Cero, la ciutat.
2: Víctor Lozano, què tal? Bon dia.
12: Bon dia i bona hora a tothom. Què tal?
2: Ai, derrota en raça cosa
12: del Barça. Si és que no es pot jugar tan seguit després d'una juerga.
2: S'ha de descansar, tu.
12: Des que el futbol és futbol, s'ha de descansar. I mira que Hansi Flick va posar jugadors no habituals, va donar descans a alguns, potser va veure que alguns, els que més s'havien...
2: Divertit.
12: Sí, és que m'ho veia una cosa, però millor no dir-la, sinó que se'ls hi va anar la mà la festa, que ara queda la cosa més correcta. I bé, de fet, jugadors com, per exemple, Fermín ni tan sols van viatjar, però bé, el Barça amb aquesta ressaca encara per la celebració de la Lliga va haver de jugar a Mendizorroza, partit de la jornada 36, va perdre 1-0. L'equip, recordem que no jugava res a efectes classificatoris, i és per això doncs, que Hansi Flick va efectivament donar descans a algun dels no habituals i també va alinear a alguns, va donar descans als alguns dels habituals i va donar opció a jugar a dels no habituals. Ara sí que s'ha entès, entre ells el porter Chesney o el defensa del filial Álvaro Cortés, que va debutar d'aquesta manera, va jugar el seu primer partit amb la samarreta del Barça, bé, amb el primer equip del Barça, y por tanto va a cumplir un somni.
13: Creo que va a ser el mejor día de mi vida. Llevo soñando esto desde que era pequeño, soy culé desde que nací, y ver a mi familia, a mis amigos en la grada, la verdad que era lo que soñaba, y agradecer al míster, a la directiva, a los compañeros que me han arropado en todo momento y muy orgulloso y con ganas de seguir sumando. Sí, yo creo que gran parte de eso es gracias a los compañeros y al staff que antes del partido me han ido dando indicaciones y apoyo para que sea un partido más en teoría, pero la verdad que me he sentido muy cómodo. Estos compañeros son el mejor equipo del mundo y s'agradece jugar así.
12: El gol dels vitorians el va fer Diabaté, en el temps s'ha afegit a la primera part, però jo em quedo amb Álvaro Cortés, un altre jugador de la Masia que debuta amb el primer equip i respon perquè va fer un gran partit, va superar amb nota l'examen del seu debut. Encara en clau blaugrana, Florentino Pérez, que continua parlant i dient de les seves, ahir va oferir una entrevista a la Sexta, on va dir que li semblava bé que el Barça el denunciï per haver acusat el club blaugrana de corrupció esportiva i d'haver li robat 7 lligues arran del cas Negreira. En tot cas, deixa ben clar que les relacions Madrid-Barça-Barça-Madrid estan del tot trencades.
14: Pues haría muy bien en hacerlo.
15: ¿Usted le pide al Barça que le demande?
14: No, que si quiere que me tiene que demandar, yo no me enteré del caso Negreira hasta hace 3 años. Cuando me enteré, el primero que se presenta como perjudicado es el Real Madrid, porque la Liga se persona y no pregunta. Luego la Liga es cómplice, pagó ese dinero para luchar contra el Madrid, así lo ha reconocido. Luego dicen que hacen informes, no existen esos informes. Blanco y en botella. Bueno, la relación está completamente rota. No quiero tener relación con un club que ha pagado a los árbitros durante 2 décadas. Es que no quiero tener relaciones. Quiero que la justicia actúe en este caso.
12: Les coses com són. El que diu Florentino Pérez aquí és mentida. És a dir, el Madrid no és veritat. És mentida, per tant, que fos el primer en personar-se en la causa contra el Barça pel cas Negreira. Va ser la Lliga. El Madrid va trigar en fer-ho. Va ser l'últim, de fet, en fer-ho. Abans ho va fer la Fiscalia i la Lliga de Futbol Professional. I els informes sí que existeixen. de fet reconegut per totes les parts, i l'últim de les persones que ha de declarar, que és Gerard López, comentarista precisament d'Onda Cero i exentrenador del Barça Atlètic, ha de declarar perquè ell va reconèixer que aquests informes sí que els rebia, ell els rebia, i a més diu textualment, ho va dir aquí en aquesta casa Onda Cero, que li anàvem superbé, que li servíem de molt per conèixer quin tipus d'arbitratge anaven a rebre, si l'arbitratge era més, doncs treia més targetes o menys, si deixava jugar més o menys, si deixava protestar més o menys, etc. És a dir, que no diu la veritat. El cert és que ara fa un any i mig, Florentino Pérez, quan encara anava de la mà amb el Barça pel tema de la Superliga, va dir textualment que el Barça no esmentava per res el cas Negreira, i sí que deia que, bé, ho hem posat fins i tot al tall aquí en aquest programa aquí a la ciutat, deia que el Barça se l'havia d'ajudar, el Barça era un club amic i que teníem interessos en comuns, i per tant que no podien enemistar-se ni anar en contra del Barça. Quan el Barça va caure de la Superliga, aleshores doncs Florentino sí que va anar de forma contundent i directa en contra del club blaugrana. Però val a dir que això que diu no és veritat i és fàcilment demostrable.
2: Mare meva. Vinga, l'Espanyol, bona notícia, guanya un partit.
12: Ah, sí, ara hauríem de posar l'aleluia.
2: No he pensat, però dic, no.
12: 18 partits sense guanyar, 4 mesos, en total 142 dies sense guanyar un punyetero partit. És curiós que, a més, va guanyar ahir el partit important, i justament contra el rival que precisament havia derrotat l'anterior ocasió, en l'última vegada, l'Atlètic Club de Bilbao. Ahir va ser per 2-0, amb gols de Pere Milla i Quique García, el primer en el minut 69, el segon ja en temps s'ha afegit, però bé, el més important és que amb aquesta victòria l'Espanyol suma 42 punts i s'allunya del descens, el deixa ja a 3 punts quan només encara en queden 6 per disputar. Imagina el Manolo González, que ja és un tio molt mogut i que pateix molt i també mostra molta eufòria, doncs jo crec que per fi respira,
15: No, la segunda vuelta infernal, a nivel mental, a nivel de todo. Está siendo muy dura, y la gente a veces no es consciente de lo que, por lo menos yo puedo hablar de mi caso, o de los jugadores, de lo que sufrimos aquí dentro para sacar esto adelante. Aquí los jugadores se juegan su futuro, no son jugadores que ganan 6 millones de euros, no tienen la vida resuelta, algunos que llevan más años igual sí, yo tampoco. Y desde que estoy aquí al final son saltos sin red, el ascenso, la salvación, este año, y son temporadas que no puedo fallar, que no me puedo permitir el lujo de fallar, entonces hay que sacarlo para adelante como sea.
12: ¿Por qué soc tan optimista amb la salvació de l'Espanyol? Evidentment pel tema numèric, pel tema dels guarismes, és a dir, estan 43 a 3 del descens i encara queden 2 partits per disputar, l'última casa contra la Reial Societat, que bueno, en principi no es juga res. Però és que el diumenge hi ha un partit Osasuna-Espanyol. L'Osasuna té 42 punts, com l'Espanyol, 42 punts tots dos. Si empaten, òbviament, els dos sumaran 43, per tant estarien virtualment salvats. Ja se li ha donat l'encàrrec a l'encarregat del manteniment del Sàdar que tregui les porteries. No calen, que posin dos conos i juguin...
2: Pacto de no agressió, en aquest partit.
12: Això, sí, clar.

0: Així, aquestes coses poden fer a final de temporada, que cada escola defensa els seus interessos.
1: No, totalment. Vinga, el Girona no pot fallar.
0: Sí, de fet, aquesta victòria de l'Espanyol i també la de l'Alavés contra el Barça compliquen encara més la situació del Girona, que ja de per si és molt delicada. Avui necessita guanyar sí o sí a la Reial Societat si no vol posar peu i mitja a segona divisió. Recordem que l'equip de Mitchell és ara mateix penúltim, per tant està en zona de descens i rep a l'equip d'Unostiarra a les 8 a l'estadi de Montilivi. El tècnic madrileny ha estat molt contundent a l'hora de valorar la importància del partit.
2: Per mi és un dels partits més importants de la història del Girona. Em sembla Tenerife, em sembla Valladolid, em sembla Eibar. Aquests partits eren de màxima necessitat i demà és un partit de màxima necessitat per nosaltres. És la realitat, estem en una situació amb 8 equips i per dos equips que no estaran a primera divisió l'any que ve, i tothom ha de saber que demà necessitem donar la nostra millor versió.
0: Ahir el Sevilla va aconseguir la salvació virtual guanyant el Villarreal per 2-3 a la Ceràmica, remuntant un 0-2 en contra, i el Mallorca, atenció, s'ha posat també en seriosos problemes en perdre el camp del Getafe per 3-1. Avui a les 7 el València rep el Rayo Vallecano a Mestalla i el Madrid s'enfrontarà al descendit Oviedo a 2:15 al Bernabéu. Queden dues jornades i, atenció, això és molt heavy, això no havia passat mai, El vuitè classificat, que és la Reial Societat, doncs bé, fins al penúltim, que és el Girona, és a dir, del vuitè fins al 19è, tots tenen encara opcions de baixar a segona divisió.
1: Ostres.
0: És a dir, equips com l'Espanyol, que estava en una situació delicadíssima, gairebé a l'UBI, està a 3 punts de jugar a competició europea la propera temporada, un partit de jugar a Europa. És a dir, que
1: està, futbol,
0: serà apassionant aquestes dues últimes jornades.
1: Vinga, i acabem amb la jornada CB de bàsquet.
0: Sí, amb dos partits, dos partits que es van jugar ahir, el del Barça, que va guanyar la pista al Granada, 98-101 en partit de la jornada 31 de la Lliga Endesa. Recordem que l'equip andalús ja ha perdut la categoria, ha baixat a la Lliga Leport, mentre que el Jaió Posseïda, no hi ha manera, segueix sense lligar la permanència en perdre, i a més de forma clara, a domicili contra el Breogán, 114-87. Avui es juga un altre partit aquesta jornada 31 de la Lliga Endesa. La 6a Joventut rep a les 8 al Morabanc Andorra, al Pavelló Olímpic de Badalona.
1: Víctor Lozano, podries viure sense la ràdio?
0: No. Jo he nascut escoltant la ràdio a casa meva, des de la panxa, la meva mare, que quan feia programes, perquè ja era locutora de ràdio, sí. Ja l'escoltava des de la panxa, i a dia d'avui no podria viure sense treballar-hi i sense escoltar-la. Encara sóc dels que em poso a la ràdio al cotxe, arribo a casa i em poso la ràdio. Ho faig sempre, les meves filles. Per exemple, a mi m'agrada molt un programa que hi ha aquesta casa, que és fantàstic, el recomano més, és com El perro i el gato, sí. A mi m'encanten els animals, i és un programa que, per exemple, els cada setmana sempre me'l poso a casa. És que jo no podria viure sense la ràdio, de veritat.
1: Totalment.
0: És màgica, és màgica.
1: Víctor Lozano, t'escolto demà?
0: Demà festa, perquè treballo diumenge, que
1: doncs
0: faig el Barça-Betis dilluns.
1: Que tinguis un bon cap de setmana.
0: Igualment a tots, adeu.
1: Tens ara pel butlletí de la una, nosaltres tornem de seguida. Fins ara.
3: És la una de la tarda, mediodia, en Canàries.
4: Noticias en Onda Cero.
3: Buenas tardes. Ha comenzado ya el banquete de Estado que el presidente chino Xi Jinping ofrece a Donald Trump. Es una visita de Estado que el mandatario estadounidense ha emprendido en una posición de cierta debilidad por la guerra en Irán. Es más que nada una cumbre estratégica en la que las dos potencias están forzadas a entenderse de cara al público. Todos son buenas palabras, incluida la invitación que Donald Trump le ha hecho a su homólogo chino para visitar la Casa Blanca el 24 de septiembre.
5: Propongo un brindis por la prosperidad de China y Estados Unidos, la felicidad de sus gentes, el brillante futuro de las relaciones entre nuestros países, la amistad entre nuestros dos pueblos y la salud del presidente Trump y de todos los amigos presentes.
3: Era la respuesta a esa invitación, perdón, de Xi Jinping. También el presidente ruso Vladimir Putin visitará China en las próximas semanas. Lo ha confirmado hoy el Kremlin, que descarta que pueda producirse una cumbre bilateral entre los presidentes de Estados Unidos y de Rusia en suelo chino. Asunción Salvador.
6: Próxima visita de Putin a China, que acaba de confirmar en su mensaje diario a los periodistas el portavoz Dmitry Peskov, a falta de conocer la fecha concreta.
7: En el próximo tiempo lo llevamos, este visit готовится.
6: Lo anunciaremos muy pronto porque los preparativos finales están casi completos, acaba de decir. Putin y Xi Jinping se han reunido unas 40 veces en los últimos años, la última de ellas el pasado septiembre, y en 2022, pocas semanas antes del inicio de la guerra de Ucrania, firmaron una alianza estratégica. Ambos países tienen además acuerdos de asociación con Irán y es previsible que la crisis

0: hora como mucho. Como mucho. Suponiendo que en todas las paradas bajase o subiese gente. O sea, una barbaridad.
1: Montse Cutando, vecina de Torre Baró, muchísimas gracias por explicarnos la situación que estáis viviendo en el barrio.
0: Y a vosotros muchas gracias por darnos voz y espero que a través de darnos voz pues se ponga en contacto el distrito de Nou Barris y TMB con nosotros.
1: I altres notícies, la sindicatura de Barcelona demana anul·lar una multa a un ciutadà amb discapacitat.
2: S'ha recomanat a l'Institut Municipal d'Hisenda que revisi el cas i revoqui una sanció a un ciutadà de 71 anys amb discapacitat que va estacionar en una plaça reservada per a persones amb mobilitat reduïda i a qui li va caure accidentalment la targeta a terra que acredita el dret a utilitzar aquest tipus de places. Tot i considerar que l'actuació de l'ens municipal està ajustada a la legalitat, ha avisat que és poc respectuosa en principis com la proporcionalitat, la bona fe i la confiança entre administració i ciutadania.
1: I acabem explicant que ha mort Tania Doris, vedet i reina del paral·lel.
2: Coneguda i estimada pel públic per ser una de les últimes vedets de la revista del Paral·lel de Barcelona, Dolores Cano Barón ha mort aquest dimecres a Barcelona als 74 anys. Durant gairebé 3 dècades va ser una de les reines del Paral·lel, estrella principal del Teatre Apolo, on va debutar el 1969 als 17 anys.
1: Són notícies d'aquest dijous 14 de maig.
3: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.

0: Vicenç Huguet, professor de màrqueting i emprenedor. Què tal? Molt bon dia.
1: Molt bé, i vosaltres com esteu?
0: Quina energia que arribes avui a la secció amb aquesta cançó, amb aquest mazo.
1: Sí, perquè us he de confessar que aquesta és la típica cançó que jo em poso per fer esport a casa.
0: Molt bé, home.
1: Que per mi fer esport a casa és recollir la cuina, fer el llit i mentre això em poso aquestes cançons petardes per anar ballant i així moure una mica l'esqueleto per fer servir una expressió boomer.
0: No sé si els metges dirien que endreçar la casa és fer exercici,
1: fet,
0: és moure's en la teva vida habitual.
1: Jo crec que és tot el contrari, no? Perquè agafes postures molt xungues quan fas el llit, no?
0: Seria un tema per tractar aquí al programa. Vinga, va, per què ens portes aquesta cançó?
1: Doncs
0: quin tema tractem avui?
1: Avui tenia ganes de parlar d'esport digital, és a dir, de l'esport que fem utilitzant aplicacions, perquè si bé abans de la Covid va marcar un abans i després en moltes coses.
0: Sí.
1: I també en l'esport, abans aplicacions com Strava o d'altres molt lligades a Bambas, no direm marques, doncs servien per fer esport sobretot outdoor, és a dir, a fora, al carrer, per córrer, per fer muntanyisme, per anar en bici, però què va passar amb la Covid? Ens van prohibir fer esport a casa. I com que ens van prohibir fer esport a casa, ens van prohibir fer esport fora de casa. I com que estava...
0: Només faltava que dintre també.
1: Bueno, els hi fa falta poc, I com que estava prohibit fer esport al carrer o anar al gimnàs, doncs hi havia molta gent que es va posar a fer ioga, que és una de les principals activitats, també pilates o cardio, fitness, a casa, i es va recuperar una cosa tan, tan nostrada i tan antiga com aquelles cintes de actrius com ara...
0: Jane Fonda,
1: que no em sortia. I una altra que tinc a la punta de llengua, que ara no em surt.
0: Ivana Sarre.
1: Per exemple, que aquesta era de l'Estradadors.
0: Sí.
1: Jo aquí vaig trobar la Maripau Huguet. Trobo que la Maripau Huguet hagués estat un gran portento a l'hora de fer esport.
0: Doncs sí, perquè està prou en forma, la Maripau Huguet, fins i tot ara que és una mica més gran. Ni tu ni jo estem gaire en forma,
1: no.
0: Amb la qual cosa hem decidit que no estem prou capacitats per parlar de tot plegat, així que vens molt ben acompanyat avui al programa, no?
1: Exacte, avui vinc amb la Mariona Puigferrat, professora de ioga, també professora de meditació i de filosofia, i a més terapeuta de Sant Cugat, que ens ve a posar una mica de llum a la foscor en temes d'esport digital.
0: Mariona, què tal? Molt bon dia.
2: Hola, benvinguda. Bon dia, què tal?
0: De seguida parlem amb tu, però Vicenç, explica'ns una mica algunes dades. Quines són les aplicacions que més fem servir aquí a Catalunya, per exemple?
1: Doncs les que més fem servir per fer esport dins de casa són, per exemple, Freeletics o Home Workout, que aquesta serveix per fer tipus fitness o aeròbic. Llavors, per fer esport fora de casa, aquí ja tenim clàssics com Strava o una cosa super que a mi em fa molta il·lusió, que és Wikiloc, perquè són de Girona, i és una de les més descarregades. Si no m'equivoco, 10 milions de descàrregues en total ja compten, i aquesta va molt bé per fer sobretot muntanyisme o senderisme, que és el mateix, o per anar en bicicleta. Però llavors tenim aquestes que és per fer, doncs això, el que fèiem amb la Jane Fonda, posar-nos davant de la tele i fer esport. Perquè, per exemple, a Barcelona, a l'Institut d'Esports de Barcelona, que és un organisme públic, va fer una estadística, una enquesta l'any 2022, que diu que el 60% de la població fa esports. D'aquest 60%, un 20% el fa a casa. Déu-n'hi-do, és una cinquena part de la gent que fa esport.
0: No sé si tu estàs molt a favor o en contra de fer esport a casa.
1: Jo estic a favor perquè porto molts anys intentant convèncer la meva companya perquè faci esport i he aconseguit... Bé, no he aconseguit res, perquè ho ha fet ella quan ella ha volgut, clar, només faltaria. Però ho fa gràcies a aquestes aplicacions, perquè no trobava mai el moment d'anar al gimnàs.
0: Jo sóc de l'altra banda, eh? Crec que, clar, és que si estàs a casa, entre els crios, que comences a fer esport i venen els nens, t'interrompen... No sé.
1: Ells ens té amenaçats. No podem entrar al menjador quan ja fa esport. És el que fa.
0: Es pot fer això?
1: Ell ens amenaça de mort.
0: Doncs potser ho fa. Ho aplicaré. Mariona, què en penses tu de fer esport a casa? Què creus que és millor?
2: Bueno, jo us puc parlar de què és o què suposa fer ioga a casa. Esport ja no m'atreveixo tant. Però, i és una mica la mare dels ous, perquè ioga en realitat treballem altres coses, a més de fer músculs i estiraments i enfortiment. I bé, doncs tot té la seva part positiva.
0: L'important és fer-ho, no?
2: L'important és fer-ho i com fer-ho, també. Això és important, també.
0: I és el mateix fer una classe a casa o fer-la presencial?
2: Et diria que rotundament no. Jo he fet una mica una petita enquesta amb els meus alumnes, a veure què opinaven sobre el tema.
1: Que bé.
2: I bàsicament em diuen que, diguem que l'online és el mal menor. Si és entre no fer ioga i fer-lo online, òbviament prefereixen, a vegades també perquè trien el professor, però si poden, amb comunitat, amb grup, d'una forma més ritualística, que no és gens esotèric, és la cosa de poder anar a un lloc, ocupar la teva agenda, un espai, un temps...
0: Dedicar-te aquest temps per tu, no?
2: Dedicar el temps.
0: I a més amb ioga, que clar, no és el mateix que fer, no sé, abdominals o flexions, que més o menys saps com es fan, però ioga té unes postures que necessiten l'acompanyament d'un...
2: A veure, jo no vull menys tenir l'esport, perquè també té la seva tècnica
0: també
2: té la seva complexitat. Jo crec que en el cas de ioga el que passa és que i a vegades no sabem què és ioga, també. I parlem de ioga amb coses que són molt físiques, però en el ioga transmetem coses. I, de fet, el que intentem és sensibilitzar a la gent. I això a través d'una pantalla és molt difícil. De fet, perdem un cert nivell de sensibilitat quan fem el digital. Això sempre ens passa, sí, ho sabem.
1: A mi això em recorda el Ramon Ubieto, un psicòleg que vam portar aquí al programa en aquest espai fa ja mesos, que ens comentava, quan parlàvem de teràpia digital, que no és ben bé el mateix, perquè la presencialitat dona joc a coses, que fins i tot coses que se'ns escapen, que la pantalla acaba perdent, no? Perquè és una mena de frontera. I a part, jo que faig ioga, també, però no amb ella, sinó amb un guru molt pitjor, amb un profe molt pitjor, el que noto és que no corregeix en general, però corregeix encara menys a la gent que fa classe des de casa, perquè és impossible. O sigui, primer que no et veuen del tot, perquè ningú s'enfoca perfectament des de casa. I segon, que no té... O sigui, no, la pantalla és molt petita i no veurà exactament si estàs posant el peu darrere del coll o darrere de l'espatlla. Per tant, jo crec que es perden moltes coses, fins i tot tècnica, també quan practiques esport a través de la pantalla.
0: Que és una mica el que deies tu.
2: Sí, hi ha una comunicació que és no verbal, també. I que hi havia un alumne que em deia que quan està en presencial, no?, en el grup, també això fa que ell vulgui fer-ho millor, em deia, no? És aquesta cosa que estem amb les mirades dels altres, no tant per ser corregit com perquè estem fent una cosa en comunitat, i llavors hi ha com un compromís més gran que si estàs a casa, que és molt fàcil, això potser no sé si tenim temps de parlar-ho, però allò que dèiem amb el Vicenç, no?, de a casa estem, potser tenim el sopar per una banda al foc, alhora els nens, alhora faig la classe, acabo de sortir d'una sessió, una reunió de teletreball, vull dir que al final perdem una mica l'essència del que volem fer, no?, el volem transmetre.
0: I entenc que encara és pitjor si et poses un vídeo, no?
2: Un vídeo vols dir gravat?
0: Clar.
2: Sí, perquè és molt fàcil marxar. És molt fàcil marxar mentalment, marxar físicament. Una de les tasques del professor és mantenir-te present tota l'estona, i això és molt difícil amb un vídeo gravat. Però jo diria impossible.
0: No, jo que faig pilates, ja et dic jo, que com t'escapis 2 minuts ja tens allà la professora. Així que, bueno, jo personalment crec que és millor presencial, però bueno, l'important és fer-ho, no?
1: Clar, i a part, al principi jo deia, no sé, la meva companya el que troba és que pot dedicar-li el temps que no li podria dedicar al gimnàs, perquè realment al gimnàs no és els 50 minuts que dura la classe de ioga o de pilates allà, sinó que és 2 hores, perquè
0: és el desplaçament, has d'anar,
1: la dutxa, etc. Però el fet de no anar al gimnàs té avantatges, que és que no t'has de trobar el típic baboso que t'ataca com si jo fos el Tinder, no? Això és un avantatge. Però l'altre avantatge...
0: Confiem en que no tots els gimnasos tinguin personatges com aquests.
1: No, però hi ha el fenomen de gimnasos per dones, i jo crec que són per alguna cosa, perquè realment en el DIR o en d'altres gimnasos és impossible que no se m'escapi marques, o en d'altres gimnasos sempre hi ha el típic babós. Però, a part d'això, el tema del temps, és una mica trist que haguem de restar tant de temps, és a dir, que haguem d'anar

0: a buscar només 50 minuts i que no siguin capaços de dedicar-ne dos al nostre esport, no? Perquè fins i tot, parlant de dones, jo abans feia la reflexió que, ostres, a les dones se us demana que estigueu per tot, pels nens, per la gent gran, per mantenir la casa i, a més, fer esport. Per tant, millor que busquis una app i així encara dediques menys temps. Però què és això? Això és un timo per mi.
1: Bueno, al final ens perdem reivindicar una mica aquests espais, no? O sigui, també la digitalització no és una necessitat que tinguem, és una cosa que se'ns imposa i que ens facilita ser extremadament productius amb el nostre temps, no? I al final som productius també amb el benestar, no? O amb el suposat benestar. Òbviament això és una contradicció des del principi.
0: Clar.
2: Entenc que el que dèiem al principi de durant la pandèmia vau notar, no? Un esclat de les...
1: Sí, clar, és que el primer moment ja vam haver de tancar, estàvem obligats a tancar, i llavors de seguida tots ens vam posar la pila i vam fer streamings i gravacions i de tot, i això va ser inevitable. Després va haver-hi la tornada, que va ser progressiva, perquè hi havia molta gent que podia tornar, però amb la condició que anéssim amb mascareta.
2: I hi havia gent classes limitades, no? Entenc,
1: sí,
2: d'un número de
1: persones. Sí, número, que... va ser un moment delicat, molt difícil. Hi va haver gent que em va dir, jo fins que no em pugui treure la mascareta no vindré. Encara que pugui venir ja no vindré.
2: Fer qualsevol tipus d'activitat física, mascareta, era complicat.

0: de ioga.
1: Home, presencial, absolutament.
0: Queda sol, Vicenç?
2: Sí, sí, sí, sí. Jo li veig avantatges, en veig més, per exemple, és molt, molt pesat el mòbil a l'hora de dir, ei, no has fet la classe de ioga, ei, no has anat a córrer. Per tant, a mi, que em falta molt disciplina, potser perquè sempre he anat a una escola concertada i tenia profes que em marcaven molt, a mi aquest marcatge em va bé. El meu profe de ioga no em fot bronca quan no vaig a ioga i m'aniria bé. En canvi, l'app sí que me'n fotria, de bronca.
0: No, però al revés, eh? Quan has d'anar presencial és, ostres, que em falti un dia, no? I el dia següent et diuen, què et va passar? Per què no vas anar? No?
1: Clar, és que jo crec que les incomoditats aquestes de les que parlaves, com el babós aquest de... sense anar tan enllà, però crec que les incomoditats són importants.
0: Clar,
1: és a dir,
0: clar,
1: jo hagi d'estar en un lloc on hi ha més gent, que potser el meu company no té els peus tan nets com m'agradaria, doncs forma part dels reptes com a persones. És que al final tot és molt escèptic, no? I és una de les coses que li passa al món digital, no?
0: Clar. I també relacionar-nos amb la gent, que això s'està perdent, eh?
1: Coses,
0: i que trobes gent meravellosa a les classes de ioga, de pilates...
1: De fet, els meus alumnes, que probablement escoltaran això, són una comunitat.
0: Han fet
1: I
0: una
1: som,
0: pinya.
1: O sigui, entre nosaltres, som amics ja.
2: Clar. No hi poca broma que aprens molt parlant amb la resta de companys.
0: Sí,
2: i fins i tot et relaxes, pot ser mig terapèutic fins i tot.
0: Totalment. Doncs mira, a veure vosaltres si sou més d'aplicacions o d'anar presencialment a fer esport. Mariona Puigferrat, ha estat un plaer tenir-te aquí amb nosaltres al programa. Vicenç, a tu t'escolto d'aquí unes setmanes.
2: Genial, merci.
0: Que vagi molt bé.
3: Això és La Ciutat.
4: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
5: Renova la tecnologia i l'equipament del teu negoci amb el rènting de Grenke. Lloga mantenint la teva liquidesa, sense desembolsaments inicials i pagant còmodes quotes mensuals, tant si necessites renovar un ordinador, mobiliari o instal·lar una placa solar. Estudi gratuït sense comissions ni despeses d'obertura. Informa-te'n a grenke.es.
6: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, Entença 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, a l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare. 93 490 26 29 i gracare.com.
7: Barcelona no se visita, se vive. Y hay un lugar donde lleva viviendo mucho tiempo. Fonda España, donde la historia se degusta. En el Hotel España, junto al Liceu, cocina bajo la dirección de Martín Berasategui. Reserva en el 93 22 009 22 o en la web de Fonda España.
0: Aquesta setmana s'està celebrant la Setmana de les Nacions Unides per la Seguretat Viària, una iniciativa que va sorgir el 2007 després que l'Assemblea General de l'ONU delegués a l'Organització Mundial de la Salut les comissions regionals de l'ONU i les comissions regionals de l'ONU la planificació i organització periòdica d'aquesta cita.
8: Unes setmanes que es celebren a nivell mundial i que tenen l'objectiu de conscienciar la població sobre els perills a la carretera i intentar reduir la sinistralitat, que segueixen en xifres molt millorables a nivell global. En aquesta setmana, l'ONU requereix als països d'arreu del món l'aplicació de mesures preventives i campanyes educatives per aconseguir aquest objectiu.
0: Doncs des de la ciutat volem posar el nostre granet de sorra en aquesta setmana de l'ONU per la Seguretat Viària i per això li dediquem al tema de la setmana d'avui. Per abordar en quin estat es troba la seguretat viària a casa nostra, a Catalunya, o quines mesures s'han implementat en els darrers anys, entre moltes d'altres qüestions, què millor que fer-ho que amb el director del Servei Català de Trànsit, qui ens acompanya ja en aquest estudi número 1 d'Onda Cero, Ramon Lamiel, què tal? Molt bon dia.
9: Hola, molt bon dia, moltes gràcies.
0: Des dels organismes impulsant iniciatives extraordinàries de conscienciació amb motiu de la Setmana Mundial de la Seguretat Viària, com afronteu aquesta setmana?
9: Bé, d'entrada fent una anàlisi, sempre hi ha una revisió de com va l'actuació que estem duent a terme a les carreteres catalanes i, per tant, quina sinistralitat tenim. En aquests moments han mort ja a les carreteres catalanes 39 persones. Això és una barbaritat, es miri com es miri. Per tant, nosaltres mai podem estar contents i sempre diem el mateix. En tot cas, podem donar notícies menys dolentes, però mai gaires bones notícies, no? Això representa, això sí, una reducció.

0: situació respecte al 2019, que és l'any que totes les autoritats de trànsit, tant a nivell internacional com a nivell europeu, ens marquem com a referència, representa una reducció de quasi el 30%, 30-35%, d'acord? Això què vol dir? Anem en una línia de descens de la sinistralitat. Quan et dic sinistralitat vull dir víctimes mortals en aquest cas. Per tant, això ens fa pensar que el que estem fent, tot i que està subjecte a revisió, anem en la direcció correcta, no? I per tant avala en certa manera el que estem duent a terme. Ara bé, hem tingut un cap de setmana, aquest cap de setmana passat, on han mort 4 persones, amb circumstàncies diferents, això sí, però 4 persones. Això vol dir que mai podem abaixar la guàrdia i, de fet, ara després d'aquí, nosaltres tenim sempre setmanalment una reunió amb els companys i companyes de Mossos d'Esquadra de Trànsit per revisar el que estem fent i veure què més podem aportar per reconduir sinistralitat que ens hagi aparegut de manera recent, no? I per tant analitzarem tots els accidents del cap de setmana passat. Hi ha una cosa que sí que ens agradaria comentar i sempre diem, és si hi ha algun tipus de patró, no? Tothom busca si hi ha algun tipus de patró en aquesta sinistralitat. Bé, tenim un vehicle que ens ha aparegut en sinistralitat, que hi és sempre, però que aquests primers mesos està ocupant les xifres més tràgiques, que és la moto. Per tant, haurem de prestar més atenció a la moto. Haurem de llançar novament la campanya de motos, haurem de continuar aquests controls premot de prevenció de motos i haurem d'intensificar la formació que fem a motoristes.
1: Ramon, quines són avui les principals causes de sinistralitat, d'accidents greus o mortals? No sé si hi ha algun perfil de conductor o col·lectiu que segueixi sent molt, molt vulnerable. Ens parlaves de les motos, evidentment.
0: Efectivament, hi ha un vehicle que tràgicament destaca, que és la moto, per la vulnerabilitat del propi vehicle, a vegades ocasionat per la pròpia motocicleta, pel motorista, i a vegades ocasionat per altres conductors que tenen una topada amb una moto i és més fràgil i per tant acaba sent un sinistre important, si no mortal, si amb ferits greus. Bé, el que estem veient és el perfil que ens interessa i que estem veient és, així com l'any passat eren joves, o apareixien aquests primers mesos de l'any més joves, en quant a víctimes mortals i ferits greus, molt marcat l'any passat, el 2025, per la nit de Carnaval, si ho recordem, que vam tenir una nit molt tràgica, tarda nit, molt tràgica. I apareixien els joves, no perquè els joves fossin els causants, però eren els que es movien més, tenien més mobilitat en aquelles franges horàries. Bé, això ens ha canviat i tornem una mica als perfils del 2024 i anys anteriors, que és públic més adult, estem parlant de franges de 45-55 i també ens apareix la de 55 a 65 anys, de persones que tenen accidents mortals. I dintre d'aquest perfil de persones ens torna a aparèixer no la matinada i nit matinada, per entendre'ns, sinó que ens apareix la tarda, i especialment caps de setmana. No sé, t'he fet un retrat, no pròpiament d'un tipus de víctima, però sí del perfil genèric que faríem, no? Seria motos, caps de setmana, operacions especials, però especialment caps de setmana, tardes, i aquesta franja més adulta, no tan jove.
2: L'objectiu és, evidentment, aquesta sinistralitat zero. Tots desitjaríem veure aquesta xifra, però no sé si és realista, si com a societat estem conscienciats per arribar a aquesta xifra de mortalitat zero a les carreteres.
0: Això és per l'any 2050. Llavors, les autoritats europees a nivell internacional, també les Nacions Unides, marca uns estàndards de reducció de sinistralitat per al 2030. I et diu, el 2030 tu has d'haver reduït a la meitat les víctimes mortals i ferits greus que tenies el 2020. El 2020 s'elimina perquè era un any pandèmic, sí, i passa al 2019. Llavors, respecte al 2019, hauríem de reduir un 50%. El nostre pla de seguretat viària va dir que s'acaba el 26, s'acaba aquest any el pla, i per tant hem de fer un de nou, va dir ens marquem el 25% de reducció. Perdó, el 20% de reducció. En aquests moments ho estem aconseguint. Estem per sobre fins i tot dels estàndards de reducció que preteníem amb aquest pla. Però estem molt lluny del 50%. I ja no cal dir dels zero víctimes del 2050. Jo sempre poso una gràfica que es veu molt clar. Molt bé, tu estàs en taxes de reducció, i estàs aconseguint dominar aquesta sinistralitat reduint-la, però quan tu veus l'objectiu que has d'arribar al 2030, que és a la meitat del que tenies el 2019, que eren 175 víctimes mortals, per tant hem d'estar quasi a 90 víctimes mortals. Bueno, cada any ens hem quedat amb l'any que menys, que va ser el 2024, amb 136 víctimes mortals. Per tant, estem molt lluny. I llavors el que hem de fer és una suma d'estratègies, que és les que contempla el pla, i dirigir-nos-hi. O sigui, dirigint-s'hi cap a aquest objectiu de reducció de la meitat amb aquesta suma d'estratègies.
1: Tot això ho complica molt, Ramon, l'ús del telèfon mòbil al volant. No sé si ara mateix, a banda del consum d'alcohol i drogues, que ara en parlarem, és el gran enemic, i no sé quines mesures s'han implantat per aconseguir que aquesta distracció doncs vagi a la baixa.
0: Donem a vegades moltes xifres, i llavors és per aclarir l'audiència tingui clar i se situï. Dels accidents totals, amb víctimes lleus, víctimes greus, víctimes mortals, en un 25% d'aquests accidents, com a causa concurrent, mai hi ha una sola causa, hi ha diferents causes, apareix la distracció, i la distracció és el mòbil. En aquests casos podem parlar clarament que és mòbil molt majoritàriament. Per tant, sí, el mòbil és una distorsió important per a la seguretat viària. El que hem d'aprofitar del mòbil és, en tot cas, el que ens pot suposar d'avantatge per a la seguretat viària. I aquí, si bé és una distracció, si vols després parlem de les altres causes concurrents, el que és una distracció en el conjunt d'accidents i representa el 25%, podem utilitzar el mòbil perquè sigui un avís i un avís de veu. I això és el que estem treballant. En síntesi, ve ser aquella frase tan famosa, si no pots amb ell,
1: uneix-t'hi no?
0: D'alguna manera, no? Que sigui profitosa. I llavors, una de les coses que estem treballant és un sistema d'avisos a través de la nostra app que tu puguis tenir el mòbil obert i els vagis rebent amb veu. I, per tant, utilitzar la veu del mòbil per donar-te informació viària que millori la teva seguretat viària.
2: Entenc que els altres factors són l'alcohol, les drogues, no?
0: Llavors hi ha la velocitat. La velocitat és una causa concurrent molt important. Apareix en el 20% dels accidents. Quan l'accident és més greu, la velocitat guanya pes, també. Guanya pes. Però en el conjunt d'accidents és el 20%. Ara, de manera... Deu fer 6 mesos, o que presentàvem un estudi amb l'Institut Ivàlua, li vam dir a l'Institut Ivàlua que avalua polítiques públiques, li vam dir, aquí tens els nostres 200 radars, mira si estem reduint sinistralitat amb l'estratègia de radars, i per tant el control de velocitat. I va sortir que sí, que la instal·lació dels radars al llarg dels anys han evitat 1.672 persones que tinguessin accidents i 372 o bé que quedessin ferides molt greument o haguessin mort, no? Per tant, els radars treballen bé i ens ajuden a dominar la velocitat com a causa dintre de la sinistralitat. I l'altre, evidentment, és el consum d'alcohol i drogues. Aquí, torno a repetir, hi ha una bona mala notícia. Una bona notícia és que nosaltres vam fer unes alcoholèmies aleatòries. Aleatòries vol dir qualsevol moment del dia, qualsevol vehicle, qualsevol persona, qualsevol carretera. Vam fer 12.000 controls en 2 mesos a tot Catalunya. I això vam fer un estudi que no s'havia fet des de l'any 2019 amb la Universitat de Barcelona, que se'n diu l'estudi d'alcoholèmies aleatòries. Som de les poques autoritats de trànsit que ho fem a nivell europeu, i ho fem d'aquesta manera que ho fem, som els únics. Aquestes 12.000 proves donen una mostra molt contundent del que està passant. Bé, doncs les persones que conduïen havent superat la taxa permesa, no amb taxes penals o amb taxes... molt alta, sinó simplement haver superat la taxa permesa, era del 0,85%, l'aleatòria. I quan es va fer el 2019 era de l'1,25%. Per tant, estàvem contenint i rebaixant. Ara, quan tu te'n vas a segons quines franges horàries i en segons quins llocs a controlar alcoholèmies, continues sumant percentatge a l'alcoholèmia. I la que és més demolidora de xifra, i és important retenir-la sempre, quan tu analitzes què ha passat en un accident mortal, i per tant a l'Institut de Medicina Legal de Catalunya fa tota una sèrie de proves toxicològiques a les persones que han patit aquests accidents mortals, et trobes que en un 40% dels accidents mortals hi apareix el consum d'alcohol, drogues i també apareixen els psicofàrmacs, però aquest és un meló que s'ha de ser molt prudent.
2: Però mira que portem molts anys amb aquest...

0: missatge de si bebés no conduzcas, no? De, sí. De quan érem molts més joves, i encara no ha calat al 100% a la població.
1: Sí, és el que deia abans, acabo de respondre, no? És una bona mala notícia. Uh-huh. Una bona notícia és que quan tu fas aleatòriament controls trobes taxes baixes que, de conductors que superin el límit permès. Però quan tu fas controls en franges que saps que es pot haver consumit, clar, tornes a trobar aquelles franges. Uh-huh. Jo no diria que de sempre, perquè aquí no tenim traça de molts anys anteriors, però són més altes, no? Uh-huh. I evidentment, l'accident mortal congrega tota una sèrie de causes concurrents que fa que sigui tan letal l'accident que acaba sent mortal, perquè moltes d'aquestes vegades s'ha consumit alcohol o drogues.
2: Uh-huh. I a banda de tot això, Ramon, hi tenim l'actitud al volant, no? Aquí hi ha un debat que és bastant encès, on segons paris l'orella, que és el tema de la conducció pel carril del mig amb una autopista com si fos el de la dreta. Aviam, tenim aquí el director del Servei Català de Trànsit. Resolgui'ns una mica aquest dilema, perquè és que hi ha debats encesos aquí.
1: Si no has de fer un avançament en una via d'alta capacitat, és obvi que has de circular per la dreta. El que passa que l'article que regula això és una mica interpretable en alguns moments, no? I el que se sol fer és, quan tu tens una autopista amb molta densitat de vehicles i tens un carril de la dreta molt ocupat per camions, és evident que hi haurà una circulació pel carril del mig important, perquè, entre altres coses, és difícil col·locar-te al carril de la dreta i has d'anar superant obstacles i, per tant, avançant cada dos per tres. Per tant, aquí seria una cosa poc clara, que es fa ús del carril del mig de manera inadequada. En canvi, hi ha moments que sí, i moments del dia, i en vies d'alta capacitat que no són exactament tan denses en trànsit de vehicles pesants, és a dir, que no són l'AP7, on sí pots constatar que es fa un ús, jo diria que abusiu, si vols, no? Del carril del mig. Però jo, quan em pregunten pel carril del mig, sempre faig una consideració. A nosaltres ens preocupa molt el carril de l'esquerra. Quan analitzem i observem i seguim els retorns de cap de setmana, totes les operacions de retorn, sigui un cap de setmana que sigui, no? I ara ja comença permanentment a ser períodes importants de retorn als caps de setmana, especialment aquesta distribució litoral de l'AP7, els que retornen tant del nord com del sud, veus una sobreocupació del carril de l'esquerra i veus una falta de respecte de les distàncies de seguretat.
0: Totalment.
1: No respecten. I els incidents, perquè a vegades no són ni accidents, aquella petita topada que t'atura el carril de l'esquerra, que després provoca aturades de la resta de carrils i que t'acaba generant una congestió, això és permanent a l'esquerra, no passa al mig. I al contrari, veus la desocupació del carril del mig i del carril de l'esquerra, del carril de la dreta, que dius, si tinguéssim alguna manera eficient de redistribuir trànsit, això seria una solució bastant interessant, perquè veus la sobreocupació del de l'esquerra i no ens n'adonem. És com una mena de conducta apresa, que és, tens la sensació d'estar en una congestió o en una densitat molt elevada que pot provocar congestió, i tu automàticament penses que anant a l'esquerra evitaràs aquella congestió, no? Evitaràs aquella densitat.
0: Clar.
1: I no.
2: I acaba sent com Gran Bretanya una mica, no? Que circula per l'esquerra i...
1: I per la dreta es va més bé.
2: Exacte.
0: Sí. Estem parlant de cotxes, de motos, parlem dels patinets elèctrics, que també és un col·lectiu força vulnerable. Com s'està gestionant la incidència entre aquest col·lectiu?
1: Bé, de les dades que tenim nosaltres, això és molt més àmbit urbà, perquè en àmbit interurbà no es pot circular amb patinet elèctric, i també hi ha hagut sancions per circular en aquest àmbit periurbà, moltes vegades, que són vies que no són urbanes, i a vegades algunes d'elles vies d'alta capacitat, quan hem trobat alguna persona que circula, se'l sanciona, perquè, i sobretot se li recrimina aquesta actitud tan perillosa per ell, no? Per aquesta persona. I en àmbit urbà, nosaltres hem ajudat els ajuntaments des de l'inici, que apareix el fenomen del patinet, fent el que en dèiem l'ordenança d'ordenances. El qui no tenia ordenances els vam ajudar donant una ordenança tipus, però també donant-los criteris per regular aquest vehicle. Ja estaven en aquest articulat d'ordenança, però hi havia punts que no estaven regulats encara per llei en aquell moment, que nosaltres els dèiem, doncs mira, jo t'aconsello que tinguin assegurança, jo t'aconsello que portin cas, jo t'aconsello que has de demanar que tinguin casa, no? L'edat, no? Que sigui una edat, i nosaltres marcàvem una edat homogènia dels 16 anys, no? Perquè hi havia ajuntaments que tenien 14, alguns que tenien 18, un 17, hi havia una casuística molt diversa, i això vam ajudar forces ajuntaments. Ara el que hem fet és, donat que hi va haver aquesta modificació que va entrar en vigor de l'obligació ja d'assegurança i d'estar registrat, és ajudar les policies locals especialment a poder sancionar aquestes conductes, especialment les per dir-ho així, documentals, no? Quan que ens toca cobrar a nosaltres com a Servei Català de Trànsit, no? I aquí hem acordat amb les policies locals doncs algunes estratègies per controlar, que ja existien, però que ara les hem encara més consensuat, no? Però nosaltres marquem unes directrius que tant competen a Mossos com competen a policies locals a principi d'any, ho fem amb ells, amb les policies, i marquem una sèrie de campanyes al llarg de l'any. Bueno, doncs també ja recollíem campanyes de vehicle de mobilitat personal, ara amb més intensitat seran aquestes campanyes pels àmbits més urbans, no periurbans ni interurbans. I l'última cosa és, el que sí puc dir és que teníem un problema amb el registre de vehicles, no és fàcil la connexió ni per nosaltres ni per les policies locals amb el registre de patinets, I el que estem és treballant amb la Direcció General de Tràfico perquè això sigui àgil i sigui fàcil.
2: El cert, Ramon, és que tant institucions com administració, com organismes com el Servei Català de Trànsit, hi teniu molt a dir, i en alguna ocasió t'hem sentit dir que la xarxa de carreteres de Catalunya és millorable i que segurament amb una reconfiguració la seguretat viària doncs milloraria. Com s'hauria de fer aquesta reconfiguració? Perquè fàcil no és.
1: Bé, ara estem analitzant el que en diem 6 corredors de mobilitat. Si estem parlant de l'àmbit de la regió metropolitana i de l'àmbit vinculat a Barcelona, d'acord? Estem treballant 6 corredors. Ja havíem treballat en el pla 6 grans eixos d'actuació a on millorar seguretat, en dèiem els 6 eixos de país per la seguretat viària, no? Però ara estem treballant 6 corredors. Hi ha el corredor del sud, que és la C31, C32, que entra per el que seria Viladecans, Castelldefels, etc. El corredor que en diem del Llobregat, que és B23A2, el corredor mediterrani, que seria B30AP7, que passa pel Vallès, el corredor del Vallès, que seria C58, C17, C33, i el corredor del Maresme, que seria la C31, C32, i llavors en diem els corredors perimetrals, que serien la B10 i la B20. Aquí el que estem mirant primer de tot és quins problemes tenen aquestes vies, quins problemes tenen, no? I analitzem la circulació, no? És quants vehicles quilòmetre que se'n diu tenen. Per exemple, per posar un cas, l'AP7 té 8.000 milions de vehicles quilòmetre, 8.000 milions de quilòmetres recorreguts. Això és un càlcul que es fa de trànsit, d'acord? La segona via que ve darrere és l'A2, que en té 4.000 milions. I després ja venen totes les altres que estan per sota de 2.000 milions. Per tant, això ja en marca unes prioritats on actuar dintre d'aquests corredors, d'acord? I això va molt vinculat, com molt bé comentaves, a la seguretat viària, perquè també tenim detectat aquells punts on no només es presenten problemes, sinó que aquests problemes són accidents. I, per exemple, el corredor perimetral, que seria B10-B20, tenim 4 punts identificats. Això, amb aquest corredor perimetral, amb els altres corredors que he mencionat, ens ajuda a preparar 3 tipus d'actuacions. Una és, en aquests punts on se t'acumula la sinistralitat, has d'actuar, has de fer algun tipus de control. La nostra consellera ja va comunicar en seu parlamentària que utilitzaríem drons, no? Aquí tenim previst fer algunes proves amb drons, ja sigui l'autopista P7, ja sigui en aquest corredor perimetral, B10-B20, d'aquests punts on s'acumula sinistralitat. L'altre és què passa amb la velocitat en aquests punts. veient si la velocitat pot millorar el nivell de trànsit, el nivell de servei que se'n diu. Tu a lo millor rebaixes velocitats, els fas anar a una velocitat que puguis conduir tot aquell flux de trànsit sense que hi hagi aturades. L'altra cosa que s'analitza és totes les interseccions i entrades i sortides que tenen aquestes vies, de tots aquests passadissos que he dit, no? Per exemple, si parlem del corredor perimetral B10, B20, on se'ns concentren els quatre punts d'accidents, són a Sant Adrià del Besòs, quan s'uneix la B10 amb la C31, a l'alçada de Santa Coloma de Gramenet, on quan s'ajunta la B20 amb el que seria la B10, nus de la Trinitat, a l'alçada d'Esplugues, quan s'ajunta la B23 amb la B20 o amb la B10, i a l'alçada del que seria, no sé el terme municipal exacte, aquests altres que he dit sí que són aquests termes municipals, però allà seria o bé Hospitalet, Prat, Cornellà, aquella zona de la C32, C31 amb la B10. Aquests punts ja sabem que són punts problemàtics i això ho fem amb els altres corredors, i en aquests punts és gestionar això que deia, control, per tant aquí controlar que les velocitats siguin adequades, mirar si les velocitats poden ser unes altres, a on tenim velocitat variable, això ho podem controlar, abans d'arribar en aquest punt els pots fer anar a menys velocitat, i tenim punts d'aquests on tenim velocitat variable, i l'altre és veure quins moviments tu podries separar de vehicles que causen accidents o que causen congestions, que causen problemes. Poso un exemple del nus de la Trinitat. Quan entren la C58 i la C33 al nus de la Trinitat, allà hi ha uns trenats que potser són evitables amb una mesura soft. És evident que potser s'ha de repensar la infraestructura, però com a mínim nosaltres podem proposar una mesura més light, no? més de baixa intensitat, que és separar els fluxos fins a un punt, o sigui, no deixar-los a barrejar perquè els trenats comencin més tard, no abans. No? És una de les coses que estem analitzant. I acabo, l'altre tema és conduir vehicles per un carril determinat. No? Conduir vehicles, això n'hem parlat al nostre pla de seguretat viària, ho diu les motos, per exemple, que vehicles que causa més accidents en aquests corredors perimetrals que deia jo, que són B10 i B20, és precisament la moto.
0: Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, moltíssimes gràcies per estar avui en aquesta Setmana Mundial de les Nacions Unides per la Seguretat Viària.
1: Gràcies a vosaltres, molt bon dia.
0: Doncs molt interessant aquesta xerrada amb el director del Servei Català de Trànsit, amb qui hem analitzat la seguretat viària a les carreteres catalanes, però per tancar aquest tema de la setmana no podem obviar la seguretat viària a les ciutats, potser inclús més complexa que la resta del territori. I si parlem de seguretat viària urbana, parlem de Polefreno.
2: Així és, i és que aquesta plataforma impulsada pel grup A3Media i l'asseguradora AXA té des de fa molts anys un paper rellevant en tot el referent a la seguretat viària a les ciutats, proposant mesures i impulsant campanyes de conscienciació. És per això que hem volgut analitzar aquesta seguretat viària a les ciutats amb el director del Centre d'Estudis d'AXA Polefreno, Iñaki Lerga, que lamenta que les darreres dades sobre sinistralitat a les ciutats espanyoles confirmen que encara hi ha molta feina per fer.
3: Pues lo que nos dicen en los últimos datos, que son del año 2024, constatan que en las vías urbanas realmente se producen el 65% de los accidentes, el 27% de los fallecidos y el 53% de los heridos. Es decir, estamos hablando de casi 500 fallecidos, 494, y más de 5.000 heridos graves. Y respecto al año 2019, que es el año base sobre el que estamos intentando lograr un 50% de reducción a 2030. La tendencia no es todo lo positiva que quisiéramos. Hay una reducción del 5% de los fallecidos, pero los heridos graves han aumentado un 17%.
2: Des de Polefreno han elaborat un manifest que va servir per obrir foc a la seva campanya principal, les curses Polefreno, que es disputen a diverses ciutats espanyoles i que va arrencar a Badalona. Aquest manifest pretén posar en valor l'element més vulnerable quan parlem de seguretat viària, el vianant.
3: És el usuari més universal, tots som peatones en algun moment del dia. Es el más vulnerable. El año pasado, de esos casi 500 fallecidos que te comentaba, más de 200 fueron peatones y más de 1.500 heridos graves fueron peatones. El peatón engloba todo lo que son las franjas de edad más vulnerables, también los jóvenes y los mayores de 65 años, que también es un reto que tenemos en las ciudades. Por tanto, entendemos que atacando, intentando mejorar la seguridad vial en las ciudades a los peatones, vamos a conseguir también mejorar la de los ciclistas, la de los motoristas. Por eso hemos lanzado este manifiesto, porque creemos que todavía es posible. Las ciudades están haciendo una labor muy potente para mejorar la seguridad vial, pero creemos que todavía hay que hacer unos pasos todavía mayores para conseguir bajar esas cifras.
2: És per això que aquest manifest va acompanyat d'un decàleg, d'una bateria de mesures que tenen la finalitat de millorar precisament la seguretat del vianant.
3: Básicamente lo que buscamos es crear o modificar los pasos de peatones siguiendo el modelo de paso de peatón, ponle freno, aumentar las zonas peatonales en los núcleos urbanos, ampliar también, importante, las zonas de límite de 20 kilómetros y 30 kilómetros hora de prioridad peatonal para que sea una realidad, si es posible, en toda la ciudad, mejorar el paisajismo y estrechar las vías en las zonas 30 y 20, facilitar aceras confortables, retirando obstáculos, incentivar los cruces masivos de peatones, realizar pedagogía, es importante, y que se hable de la seguridad vial, pues va a concienciar todavía más a todos los ciudadanos de la importancia de la seguridad vial, garantizar el derecho universal como el de la movilidad peatonal debe ser una prioridad para todos, especialmente aquellas personas con movilidad reducida. Digamos que ahí estamos englobando todas las acciones.
2: I ja per acabar, Iñaki Lerga creu que, tot i que...

0: cuando era joven, que el reto era a ver quién hacía más rápido el trayecto Madrid-Barcelona, por ejemplo, y ahora nadie quiere alardear de si lo ha hecho en 3 horas o lo ha hecho en 4 horas. Yo creo que sí que hemos, el tema del alcohol al volante, creo que hay una mayor concienciación de los peligros, pero eso no resta que es verdad que todavía hay gente, pues que hay un 20% de los fallecidos que no llevan el cinturón de seguridad puesto, pues un hecho tan elemental y universal y que lleva más de 50 años como ese uso del cinturón y que con un simple clic te salva la vida, pues hay gente que todavía no lo realiza.
1: Doncs moltíssimes gràcies al Ramon Lamiel i a l'Iñaki Lerga per haver participat al tema de la setmana d'avui que hem dedicat a la seguretat viària i des de la ciutat doncs només ens queda recordar-vos que tingueu molta, molta cura tant si sou conductors com sobretot quan sou vianants.
2: Això és La Ciutat, amb Míriam Franc.
1: Vinga, i acabem el programa escoltant la nostra audiència a veure si podríem viure sense
3: la
1: ràdio.
4: Amigos, estoy segura de que por mucho que avance la inteligencia artificial, nunca podría sustituiros. Estoy convencidísima. Además, yo no podría pasar sin escuchar vuestras voces. Un abrazo muy grande.
5: Hola, buen día, queridos amigos. Hola. Solo una cosa les voy a decir.
1: A ver.
5: Gracias a ustedes y a Onda Cero, aprendí a entender el catalán.
1: Ay,
5: y hoy en día tengo un comercio y puedo entender a todas las personas que entran y me hablan en catalán.
6: Mira que ve,
7: tú. Mira
6: una promo, ¿eh?
8: Jo crec que aquest és el camí que pot vindre i no m'agrada gens. La IA no té sentiments. No. Jo prefereixo parlar amb una persona que no amb una màquina. Espero que no arribi, però ho sento. Jo crec que sí que arribarà, serà un desastre,
6: sí, sí,
8: però serà un desastre
1: total.
8: Sí. Sense sentiments ni siquiera per escoltar la ràdio. No, no m'agradaria. No m'agradarà, vaja, no m'agradarà. No sé el que ens tocarà, però ho veig complicat, eh?
9: Un dia,
1: bon dia.
9: Pues yo no puedo vivir sin la ràdio. El dia que no os puedo escuchar, lo siento, estoy fatal. Mira, ayer no pude escuchar el programa, luego por la noche estaba, me lo tengo que poner. Al final no me ha dado tiempo y me lo tendré que escuchar el fin de... Pero yo sin la radio no puedo vivir, no puedo. Es que yo voy con los cascos a todo lado, lo pongo en el coche y me encanta estar siempre pendiente de lo que pasa y saber lo que está pasando. O sea que no podemos vivir sin la radio. Hasta luego.
1: Que no recuperi el programa d'ahir, que no, jo no hi era. O sigui, no val la pena.
10: Ah, no, si no vam fer res interessant.
1: És broma, és broma.
10: Però escolta'm,
1: m'encanta, m'encanta el que diuen, eh?
10: Bueno, tenim unes promos aquí boníssimes.
6: Totalment,
10: eh?
6: O algun dia no sigui Mir i A. Frank.
10: Sí.
1: Ja.
10: No?
1: T'imagines?
10: No, no, no. M'apassiona de la nostra audiència, sobretot l'audiència femenina, que com que sabeu fer més d'una cosa a la vegada,
1: no
10: contesten
1: paren
10: la nota de veu a la vegada. Home, que es maquillen, s'aixuguen el cabell.
6: Està
10: i...
6: tan present la ràdio amb aquesta oient que
10: sí, sí,
6: fins i tot quan endreçava la cuina...
10: Com l'Olga, l'Olga tanca el cotxe, posa els intermitents...
1: Bueno, perquè no podem perdre 2 minuts
10: clar,
1: de la nostra vida.
6: I tant.
1: Però no...
10: Imagina't, quan sigui una màquina que no et contesti com nosaltres, amb aquest carinyo, i m'envien missatges l'Olga i totes aquestes dones, aquestes senyores que ens escolten meravellosa.
1: Gràcies per su respuesta.
10: Gràcies per mandar su mensaje.
1: No, aquesta és una veu més amable. No,
10: sí. La que vaig escoltar jo ahir no tenia cap mena de sentiment. Era perfecta la locució.
1: Gràcies per enviar su mensaje.
10: Però
1: una mica rodó. Home,
6: si ja molesta que t'atingui un contestador en segons quina trucada, imagina't per informar-te i per entretenir-te,
10: mira,
6: no? Sobretot
10: totalment.
6: Per entretenir-te.
10: Bueno, no s'explica aquesta hora, no ho diré.
1: No, no ho diguis, m'ho expliques a mi ara quan acabem. Doncs nosaltres sí que no podríem viure sense la ràdio i sobretot sense tots vosaltres, perquè al cap i a la fi, sense vosaltres, això no existiria. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornem, eh? Demà és divendres, tornem a partir de les 12:20 i fins les 2 del migdia aquí a La Ciutat. Que passeu una molt bona tarda.

0: Per tant, sense acord, continua endavant també el calendari intens de mobilitzacions durant aquest mes de maig. Avui han estat cridats a la vaga els docents de Girona i de la Catalunya Central. Ana Utiel, bona tarda.
1: Bona tarda. Sí, aquest matí els manifestants han sortit de Manresa, Sallent i Artés i han tallat la C25 i la C16, punt encara a hores d'ara continua interrompuda la circulació. A les comarques gironines, els docents han fet una marxa lenta de Verges a Girona, interrompent el trànsit de la Nacional 2.
0: Avui l'INE ha publicat les dades sobre la inflació. Els preus es moderen una dècima respecte al mes de març. Ricard Jiménez, bona tarda.
2: Bona tarda, Gavi. Sí, bàsicament gràcies a l'abaratiment de les factures de la llum i el gas. Una treva

0: data de caducitat perquè a partir del mes de juny s'elimina la rebaixa de l'IVA. Els combustibles han disparat com a conseqüència de la guerra a l'Orient Mitjà.
1: I acord entre Glovo i els sindicats sobre l'expedient de regulació d'ocupació que finalment afectarà 91 treballadors de Catalunya.
2: La majoria d'empleats acomiadats pertanyen a localitats de l'àrea metropolitana de Barcelona, en queda exclosa la capital catalana, i zones costaneres. És un 21% del total de riders que seran acomiadats al conjunt de l'Estat.
1: Continua el setge al porc senglar per contenir la pesta porcina. Agricultura ha xifrat en 27.000 els senglars que s'han executat a tot Catalunya.
0: L'objectiu és limitar la població d'aquest animal al mínim i per això s'invertiran 5 milions d'euros per reforçar el dispositiu d'erradicació. Una de les mesures que s'impulsarà ara és la contractació d'empreses especialitzades per actuar en zones habitades. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
3: Tenim una gran dificultat per actuar a les zones a l'entorn de la ciutat, Collserola, i per tant es contractaran 3 empreses especialitzades amb 600, per un import de 600.000 euros per poder fer aquestes actuacions a la zona de PPA.
0: Ordeig també ha anunciat que ja s'està començant a estudiar aixecar les restriccions de mobilitat en les zones d'alt risc, però sense cap calendari concret.
1: El titular esportiu ens el porta el Víctor Llucià. Víctor, bona tarda.
4: Bona tarda, Gavi.
1: El Barça s'acomiada dels 100 punts i l'Espanyol torna a assegurir la victòria.
4: Sí, els de Hansi Flick van acusar la ressaca de la celebració de la Lliga i van caure derrotats a Mendy Sorrotza contra l'Alavés, que s'hi jugava la vida. Per tant, s'esvaeix el somni dels 100 punts. I a la part contrària de la taula, l'Espanyol de Manolo González per fi va aconseguir una victòria, la primera en tot el 2026, contra l'Atlètic Club a l'RCD Stadium i, per tant, s'allunya de la zona de descens.
1: La previsió del temps amb el Juan Carlos Piña. Juan Carlos, bona tarda.
5: Bona tarda, què tal? Avui al terç nord de Catalunya tenim el cel molt ennuvolat amb precipitacions dèbils a l'extrem nord del Pirineu Occidental i ruixats ocasionalment amb tempesta a Girona que poden ser localment forts a l'Empordà, però possibles nevades per damunt dels 1.400 metres. A la resta de la comunitat, avui predomina el cel poc ennuvolat. Les temperatures diurnes avui se mantenen sense canvis o baixen, quedant-se les màximes als 25 graus a Tarragona, 23 a Barcelona, 22 a Lleida i 18 a Girona. Demà divendres les temperatures seguiran baixant a tota la comunitat. A més, continuarem amb precipitacions localment persistents al vessant nord del Pirineu, que podran ser en forma de neu per damunt dels 1.400 metres amb quantitats significatives a la Vall d'Aran. A la meitat oriental esperam ruixats ocasionalment amb tempesta, que podran ser localment forts a Girona, sense descartar-les també a la meitat occidental, però de manera dispersa i menys intensa, tendint a remetre durant la tarda. És una informació d'EMET.
1: Gràcies a Juan Carlos. Passen 5 minuts de 2:45 de la tarda. Dani Sánchez al control tècnic.
6: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
1: La reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats de docents ha acabat sense acord per aturar les vagues, però dimarts vinent hi haurà una nova trobada. Això sí, els convocants de les mobilitzacions només hi assistiran si dilluns la conselleria els fa arribar una proposta per escrit que parli, Anna, de millores salarials.
2: Sí, USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical, és a dir, els 4 sindicats impulsors de les vagues, asseguren que avui el Departament només els ha portat una proposta en matèria d'escola inclusiva, però cap oferta de millora salarial. Excepte professors de secundària, tots consideren les dues qüestions igualment importants, prioritàries, de fet, però demanen que la negociació comenci pels sous. Iolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
7: Volem que ells ens traslladin una proposta, un marc de negociació concret que parli de salaris en primera instància i després en temes d'inclusiva. Perquè en temes d'inclusiva l'acord dona marge d'ampliació. Els punts que entra l'acord són tan genèrics i tan globals que qualsevol cosa hi té cabuda. Però, en canvi, en matèria salarial, aquí hi ha un escull molt gran.
2: Precisament, Educació ha posat avui damunt la taula un increment de més d'un miler de professionals de cara al curs vinent, dels quals uns 645 serien per escola inclusiva. Això supera l'anunci que va fer el Departament la setmana passada, que parlava d'uns 500 professionals. Pel que fa als salaris, en canvi, la conselleria no ha aportat noves dades. De fet, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha evitat parlar de sous en les declaracions posteriors a la reunió i ha optat pel concepte de millora de les condicions laborals. En aquest sentit, creu que hi ha marge per trobar solucions dins de l'acord ja assignat amb Comissions Obreres i UGT.
8: Tenim un acord suficient.

0: suficientment ampli, suficientment obert i suficientment flexible per tal de poder trobar aquells elements que puguin generar el consens necessari per trobar una via de solució en aquesta situació.
1: Tant Jiménez com la consellera Esther Niubó, en aquest cas a través d'una piulada, han celebrat el to de la reunió i s'han mostrat satisfets perquè consideren que s'han establert les bases del diàleg, una visió ben diferent de la dels sindicats de la vaga.
2: La reunió d'avui entre l'executiu i els sindicats ha coincidit amb una nova jornada de mobilitzacions territorials, avui amb Girona i la Catalunya Central com a protagonistes. Com és en una tònica, en els últims dies també ha comportat talls en algunes carreteres. Ens en parla la Montse Valls. Montse, bona tarda.
3: Bona tarda. Sí, nova jornada de protestes, tot i que avui no ha estat a primera hora del matí, com va passar dimarts i dimecres. Per una banda, un grup de docents ha tallat la C-25 i la C-16 a Manresa i Sallent a les 9 del matí, un tall que la C-16 s'ha allargat durant tot el matí. A Vic, més de 300 persones, entre docents i famílies, han participat en una jornada reivindicativa que ha començat amb una marxa lenta amb bicicletes des de Manlleu i Torelló fins a arribar a la capital d'Osona. Allà la mobilització ha continuat amb aturades de trànsit en punts concrets on han fet una gincama amb jocs com els de les cadires per denunciar, així diuen, les ràtios altes dels centres. Per una altra banda, les comarques gironines, la protesta ha començat al matí amb marxes lentes amb cotxes que han anat des de diferents municipis de l'Empordà fins a Girona, causant retencions a l'N2, l'A2 i la C66. Un cop allà s'han concentrat a la plaça Catalunya, on han fet una manifestació fins a Correus. Durant el recorregut han passat pel barri Vell, que acull temps de flors, mentre han cridat consignes com "No miris les flors" i "Suma't a la lluita".
2: Com explicava la Montse, les protestes dels docents han comportat talls de carreteres que han generat fins i tot alguns moments de tensió amb els conductors en alguna ocasió al llarg d'aquestes últimes manifestacions. Sobre aquesta qüestió, el president de Pimec, Antoni Cañete, ha reclamat garantir el dret a la mobilitat i al treball.
4: Per tant, vull deixar molt clar que n'hi ha moltes possibilitats de poder exercir aquest dret muntant una manifestació, comunicant-la, realitzant-la, però no aturant un país com s'està fent de forma sistemàtica.
2: Ho dèiem en titulars, viure a Catalunya a l'abril va ser un 3% més car que ara fa un any. Ara bé, tot i que els preus generals segueixen pujant, l'IPC s'ha moderat una dècima respecte al març. Per entendre l'evolució d'aquestes dades, cal fixar-se en com avança el conflicte a l'Iran i tenir en compte, Ricard, que ens acostem a l'estiu.
5: Sí, les dades publicades per l'INE mostren que la inflació segueix escurant les butxaques dels catalans i ja fa més de 5 anys que els preus generals pugen sense aturador. Pel que fa a l'abril d'aquest any, si els preus s'han pogut moderar una dècima respecte al març és gràcies a l'abaratiment de les factures de la llum i el gas. Però atenció, perquè a partir del juny aquest indicador repuntarà quan el govern espanyol eliminarà la rebaixa de l'IVA. Per contra, el conflicte a l'Orient Mitjà ha encarit el preu dels combustibles un 5,2% respecte a l'any passat, una dada que, per cert, podria ser més elevada si no fos per les bonificacions aplicades als impostos. A més, renovar l'armari de cara a l'estiu està sent un 4% més car que l'any passat i també s'han encarit els preus dels hotels, els restaurants i els paquets turístics. Pel que fa als aliments, tornen a repuntar dues dècimes i són un 2,5% més cars que l'any passat. Llegums, hortalisses i ous són els que més pugen, seguits de la carn i el peix. En canvi, l'oli d'oliva continua de baixada i és un 11% més barat que fa un any. I per tot plegat, viure a Catalunya a l'abril va ser un 3% més car que ara fa un any.
2: Doncs precisament sobre els costos, avui Pimec presenta un estudi que calcula que aquests han augmentat un 37% en l'última dècada i avisa de problemes de viabilitat greus. Ferran Cuixart, bona tarda.
6: Bona tarda. Sí, el sector de la logística de Pimec alerta que les despeses externes han pujat a nivells inassumibles. L'informe engloba dades fins al 2023 i apunta que aleshores ja hi havia un dèficit crònic d'infraestructures. El president de Pimec Logística, Ignasi Sayol, afirma que aquesta situació ha empitjorat sobretot en els darrers dos anys i reclama una execució real i definitiva del corredor del Mediterrani. En aquest sentit, remarca que l'augment dels costos podrà generar, diu, problemes de viabilitat.
7: Generem un valor no menyspreable del PIB del país, més d'un 10%, però tenim problemes de viabilitat greus.
6: I assegura que l'encariment del preu del gasoil està provocant, diu, la desaparició de petites empreses.
2: Una altra notícia important en el dia d'avui en l'àmbit econòmic és que finalment l'ERO de Glovo afectarà 91 repartidors de Catalunya, una xifra inferior als 143 acomiadaments previstos inicialment. Les negociacions entre empresa i sindicats han permès salvar també íntegrament els 20 llocs de feina que estaven en risc a Salou. Roger Mateu, bona tarda.
8: Bona tarda. L'acord ha permès reduir en més de 5

0: Aguantar els acomiadaments previstos inicialment a Catalunya després de setmanes de negociacions i mobilitzacions dels riders. El pacte també inclou indemnitzacions de 37 dies per any treballat i reubicacions per part dels treballadors afectats. Un dels canvis més destacats és precisament el cas de Salou, on Glovo ha retirat completament els 20 acomiadaments que havia plantejat al principi de l'ERO. Tot i aquesta rebaixa, Catalunya continuarà concentrant un 21% dels 436 acomiadaments previstos per Glovo a tot l'Estat. L'afectació es concentrarà sobretot en municipis de l'àrea metropolitana i de la costa catalana. Castelldefels serà el municipi més afectat amb 20 acomiadaments, seguit de Calafell amb 14 i de Molins de Rei i Sant Vicenç de Calders amb 10 cadascun. També hi haurà sortides a municipis com Arenys de Mar, Martorell, Vilafranca del Penedès o Tortosa.
1: Gràcies, Roger. Més coses. D'altra banda, el govern estudia recórrer Ferran la sentència del Tribunal Suprem que limita l'accés de la inspecció de treball a les empreses.
2: I asseguren que el cos respecta, però no comparteix el pronunciament judicial que pretén restringir l'accés dels inspectors als centres de treball que són a la vegada domicili social de la companyia sense tenir una autorització judicial. La directora general de la Inspecció de Treball a Catalunya, Laura Freixas, deixa clar que, tot i la sentència, el cos continuarà exercint la funció pública inspectora.
3: De totes maneres, la Inspecció de Treball de Catalunya continuarà exercint la funció pública inspectora, és a dir, la comprovació de les condicions de treball en benefici de les persones treballadores.
2: I avança també que la resolució s'ha posat en coneixement del Gabinet Jurídic de la Generalitat, que està actuant en coordinació amb l'Advocacia de l'Estat. D'altra banda, Inspecció del Treball ha sancionat les infraccions de les empreses amb 53 milions i mig d'euros l'any el 2025. En el 90% dels accidents de treball mortals investigats, l'empresa incomplia mesures de seguretat.
1: Precisament avui hem de lamentar un nou sinistre en l'àmbit laboral. Un treballador de 56 anys ha mort aquest matí mentre reparava una teulada en una empresa de la Ràpid, al Montsià. Per motius que s'estan analitzant, la superfície ha cedit i aquest treballador ha caigut. De seguida arribem a 3:45 de la tarda. El govern reforça el seu pla per eliminar els porcs senglars de Catalunya i acabar així amb la pesta porcina africana. Segons la darrera actualització, se sumen 14 nous positius aquesta setmana, elevant a 320 els casos totals. Ara l'objectiu és atacar les zones boscoses i pròximes a les ciutats on encara es mantenen les restriccions d'accés als espais naturals, com és el de Collserola. Des de l'1 de gener, amb l'ajuda dels caçadors, Ricard, ja s'han capturat prop de 27.000 senglars.
4: Per seguir lluitant contra la sobrepoblació d'aquest animal, el govern destinarà 5,2 milions d'euros per ampliar els equips de captura i cobrir també les despeses dels caçadors que actuen dins la zona afectada. A Cerdanyà del Vallès, la zona zero del brot, tan sols queden 20 senglars, però les tasques d'extinció no són tan senzilles en zones boscoses o urbanes. Per això han contractat 3 empreses especialitzades en capturar senglars amb trampes, com gàbies i sense utilitzar armes.
5: Hem augmentat de manera exponencial les captures amb pic brics, que necessita un temps i que van molt bé en aquestes zones boscoses o en les zones urbanes, d'acord? Perquè és un mètode molt més tranquil, que a més podem arribar a capturar entre 15 i 20 animals en una sola trampa.
4: A més, per donar sortida als senglars capturats, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, recolzat pel govern, promourà el consum de la carn de caça.
5: Consumir carn de caça és no només és molt bona, no només és molt arrelada la nostra història, sinó que a més ens evita un problema també de sobrepoblació cinegètica i que rebrà el nostre suport.
4: Pel que fa a la carn de porc de granja, Ordeig espera recuperar de forma imminent el mercat de Filipines, el tercer comprador mundial per Catalunya.
1: I a les portes de la Conselleria d'Agricultura, els pagesos han amenaçat a mobilitzar-se a principis de juny si la Generalitat no desbloqueja els ajuts compromesos pels anys 2024 i 2025.
4: Sí, quan som a tocar de l'estiu i d'una nova campanya de collita, Unió de Pagesos denuncia que el govern no està complint amb les promeses i que encara no han rebut els ajuts per pal·liar els efectes de la sequera i de les pedregades. Per això, si en 15 dies no obtenen una resposta, amenacen amb fins i tot fer una vaga de fam a l'interior de la conselleria. Jaume Gardenyes és responsable de sectors vegetals d'Unió de Pagesos.
6: Aquí a la conselleria ens trobem a les portes tancades. Aquí, si no es fa res abans del mes de juny, nosaltres s'ha presentat diverses propostes al departament i us hi vam dir: si ens hem de tancar dintre el departament i fer una vaga de fam, la farem.
4: Els sectors de la fruita seca, la vinya i l'oli són els més afectats i la seva viabilitat, diuen, està en perill.
1: Avui té lloc la segona jornada internacional sobre drets digitals que s'està celebrant a la Llotja de Mar de Barcelona, un fòrum que pretén debatre i abordar la seguretat a les xarxes socials amb idees i ponències internacionals. Avui ha comptat també amb la presència del ministre per a la transformació digital, Òscar López.
2: El ministre assegura que la seguretat digital és un tema

0: prioritari per al govern espanyol i destaca que ja s'estan prenent mesures per defensar els drets dels usuaris, sobretot dels menors. López afirma que Espanya ja està fent moviments legals, com ara establir una majoria d'edat per poder accedir a les xarxes socials i eines de verificació. Cal actuar, diu, i qualifica els seus possibles efectes com una pandèmia de la salut mental.
1: Este es el verdadero campo de batalla en estos momentos, entre los que defienden una ley de la selva sin normas y los que estamos defendiendo que tiene que haber normas en el espacio virtual como las hay en el espacio físico y que lo que es delito en el mundo físico tiene que ser delito en el mundo virtual.
0: I destaca la importància de Barcelona com a ciutat a l'hora d'acollir aquesta primera trobada internacional sobre drets digitals per posar en comú eines i idees per estar previnguts.
2: L'Hospital Clínic de Barcelona, que canviem de qüestió, redueix un 22% les emissions de CO2 del servei de diàlisi, una de les activitats hospitalàries amb més impacte ambiental pel gran consum d'aigua i electricitat.
3: La reducció arriba tot i l'augment de l'activitat assistencial. Durant l'últim any, el clínic ha deixat d'emetre 18,7 tones de CO2 i ha estalviat gairebé 600 metres cúbics d'aigua, l'equivalent a més de 9.000 dutxes de 5 minuts. Per aconseguir-ho, l'hospital ha optimitzat els líquids utilitzats durant els tractaments i també ha reforçat la diàlisi domiciliària, que evita part dels desplaçaments dels pacients fins al centre.
2: I avui també hem conegut més detalls de la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya. El pontífex visitarà el centre penitenciari Brians 1 el 10 de juny en una trobada de 20 minuts en què s'adreçarà als interns, adreçarà unes paraules d'esperança i un missatge de proximitat i misericòrdia. En plana local us expliquem que l'Ajuntament de Barcelona invertirà 9 milions d'euros per a la transformació del barri de la Marina fins al 2028, una actuació que forma part del Pla de Barris.
0: Una transformació urbanística que pretén buscar un equilibri entre l'activitat econòmica i noves zones residencials. Està previst reformar el passeig de la Zona Franca amb un disseny semblant al de la Meridiana. El pla té com a objectiu recosir i connectar els barris de la Marina del Prat Vermell i la Marina del Port. Escoltem l'alcalde Jaume Collboni.
4: El disseny s'assembla molt, amb més petit, al que és la Meridiana. La mateixa morfologia, la mateixa secció que té la Meridiana, per tant un tronc central en verd i carrils bici i mobilitat privada i transport públic als laterals.
2: I els Mossos han conclòs que no hi ha indicis criminals en l'explosió de butà i l'incendi que van tenir lloc dimarts al carrer Banero de Barcelona.
3: Ho han apuntat fonts policials després de les primeres anàlisis que efectius de la Unitat Central d'Inspecció Ocular han dut a terme al lloc dels fets. Hi ha dues persones, una mare i el seu fill de 10 anys, ingressades a l'Hospital Vall d'Hebron amb cremades importants. La resta de veïns afectats no han pogut tornar a casa pels problemes que el foc ha causat en els serveis de llum i d'aigua.
5: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.

0: Les floritures en les parets són molt perilloses, sobretot pels nens, ja que són responsables d'al·lèrgies i danys respiratoris. Avui parlarem d'aquests problemes que afecten els més petits de la casa i per saber més sobre aquest afer ens acompanya el Nacho Arias. Hola, buenas tardes, Nacho.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: ¿Cuáles son los síntomas comunes que pueden padecer los más pequeños debido al moho?
1: Pues los síntomas más comunes causados

0: infección crónica de las vías respiratorias, dolores musculares y dermatitis son los síntomas más habituales. Pero cabe destacar que el moho es particularmente peligroso si se encuentra en lugares donde se hace vida diaria, porque en los niños puede afectar al estado de ánimo físico y psicológico y en muchas ocasiones a su comportamiento.
1: ¿Cómo se puede combatir y erradicar el moho en nuestro hábitat?
0: Pues con los primeros signos de moho en casa es necesario tomar medidas efectivas para combatirlo rápidamente y evitar la posibilidad de que afecte a nuestra salud y a la de nuestros hijos. Y lo ideal para acabar con la humedad en casa es conocer a la perfección el origen y la magnitud de cada caso, pues un mal tratamiento puede provocar muchos más perjuicios que beneficios. Solicitar un diagnóstico a empresas expertas como Murprotec será la solución perfecta para eliminar estos problemas de forma definitiva.
1: Nacho Arias, gracias y hasta otro día.
0: Hasta otro día y muy buenas tardes.
2: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
3: Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
2: Si con las humedades te las tienes que ver.
3: 930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
4: Murprotec.
5: El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aïda, La Bohème, La Flauta Màgica, Das Rheingold i Capuleti e Montecchi, Yanufa. La força de la veu, la força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
6: Ja tens al cap a les vacances d'estiu? Ets més de mar o de muntanya? T'imagines el viatge en tren? En avió? Un cotxe amb la finestra baixada. Sigui com sigui, la teva pròxima destinació comença aquí. Onda Cero Catalunya et porta la Setmana del Turisme. Descobreix idees, racons i experiències per fer realitat el teu viatge als programes La Ciutat i Gente Viajera Catalunya, amb la col·laboració de Turisme de Txèquia, Còrsega, Turisme d'Alemanya, Futuroscope Experiences. La teva imaginació serà el teu únic límit.
7: Onda Cero, la teva ràdio.
1: Doncs és l'hora de repassar l'actualitat esportiva. Avui amb el Víctor Llucí hem de començar parlant d'aquesta derrota del Barça a la Lliga que li impedeix acabar el campionat amb 100 punts.
8: Sí, el conjunt culer després dels dies de celebració de la 29a Lliga i amb un 11 en presència de jugadors poc habituals va caure a Mendizorroza contra l'Alavés per 1-0. A més, els vitorians es jugaven la vida perquè ocupaven una de les posicions de descens abans de començar el partit. Una diana del davanter Ibrahim Diabaté a la sortida d'un corna va ser suficient per tombar un Barça que no va rematar a porteria en tot el partit. En parla el mitja punta Dani Olmo.
9: Evidentment no quedem contents d'aquest partit, tot i que ho hem intentat. Ha pogut ser una falta de concentració a l'últim minut de la primera part, era l'única manera més o menys que ens podíem fer mal, però bueno, ho hem intentat, no ha pogut ser, però bueno, no estem contents tampoc pel partit. Nosaltres teníem un altre objectiu clar, que era guanyar tot fins al final de temporada per complir el segon objectiu, que eren els 100 punts, i era algo que, bueno, que jo volia i l'equip volia aconseguir. Al final no podrà ser, però bueno, volem guanyar els següents dos partits que queden.
8: Una de les bones notícies va ser el debut amb la samarreta del Barça del central aragonès Álvaro Cortés. Diumenge el Barça s'enfrontarà al Betis al Camp Nou.
1: I també a la Lliga l'Espanyol se'n recorda de guanyar.
8: I ho va fer en el dia en què més ho necessitava. Els blanquiblaus van aconseguir la primera victòria en tot el 2026. Les dianes de Pere Milla i Quique García, aquesta ja el temps afegit, van permetre a l'Espanyol superar l'Atlètic Club de Bilbao a l'RCD Stadium. És un triomf que permet als periquitos sumar 42 punts i allunyar-se, per tant, de la zona de descens. L'entrenador Manolo González respira lleugerit.
10: Una segunda vuelta infernal, a nivel mental, a nivel de todo. Está siendo muy dura, y la gente a veces no es consciente de lo que, por lo menos yo puedo hablar de mi caso, o de los jugadores, de lo que sufrimos aquí dentro para sacar esto adelante. Aquí los jugadores se juegan su futuro, no son jugadores que ganen 6 millones de euros, no tienen la vida resuelta, yo tampoco. Y desde que estoy aquí al final son saltos sin red, el ascenso, la salvación, este año, y son temporadas que no puedes fallar, que no me puedo permitir el lujo de fallar, entonces hay que sacarlo para adelante como sea.
8: També ahir el Getafe va superar el Mallorca per 3-1 i el Sevilla va aconseguir la salvació virtual, guanyant el Villarreal per 2-3 a la Ceràmica. Aquest triomf del Sevilla, també el de l'Espanyol i el de l'Alavés, compliquen encara més la situació del Girona, que necessita guanyar sí o sí avui la Reial Societat a les 8 del vespre si no vol posar peu i mitja a la segona divisió. Els de Michel saltaran a la gespa de Montilivi penúltims, però el míster madrileny té confiança per tirar la situació endavant.
11: L'equip i jo estem donant top per sortir d'aquesta situació, però estem bé, hi ha patiment, és normal, la situació no

0: Listo. Te haces el loco y miras el eclipse, pero ya te ha visto. Le abrazas mirando al cielo, pero claro, no sé si te da el cuello. Dos emociones son difíciles de gestionar a la vez. Por eso en el nuevo Dupla de la 11 las separamos. Primero eliges un número del 1 al 15 y descubres tu premio, y luego si te ha tocado. Dupla, dos momentos de emoción para alegrarte más el día.
1: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
2: Onda Cero Barcelona. A Onda Cero Catalunya, la informació esportiva. T'expliquem el més destacat en dos minuts.
3: Què tal? Bona tarda. El Girona es juga a continuar a primera divisió aquest vespre a partir de les 8. Rebrà la Reial Societat a l'estadi de Montilivi i ara mateix ocupa la penúltima posició de la classificació després de 5 jornades consecutives sense guanyar i sabent que l'Espanyol, l'Alavés, el Levante i el Sevilla han aconseguit el triomf en aquesta mateixa jornada. L'entrenador Mitchell està confiat de tirar la situació endavant.
4: L'equip i jo estem donant top per sortir d'aquesta situació. Però estem bé, hi ha patiment, és normal, la situació no és fàcil per cap equip que està ahí i cada jornada és diferent, és difícil, però és la realitat. El més important, i és or per mi, és que depenem de nosaltres mateixos, és molt important. I tots junts han de posar tot al camp i fora del camp per aconseguir l'objectiu.
3: Vladislav, Banat, Porto, Van de Beek, Juan Carlos i Ter Stegen són baixa per lesió, mentre que Christian Estuani s'haurà de tornar a infiltrar per poder jugar uns minuts en aquesta final per evitar el descens a segona. Abans, a les 7 de la tarda, València, Rayo Vallecano a l'estadi de Mestalla i més tard Real Madrid, Oviedo, a 9:45 de la nit, ja sense res en joc ni pels blancs ni pels asturians, que ja han confirmat el descens a segona. I a la plana poliesportiva en bàsquet, el Joventut de Badalona rebrà a les 8 el Morabanc Andorra a l'Olímpic. Els badalonins encara han d'assegurar la seva presència al play-off de la Lliga ACB. Abans, Bilbao Bàsquet, Real Madrid a les 7 de la tarda. En tenis, el madrileny Rafa Jódar, una de les sensacions del circuit en aquest 2026, va caure als quarts de final del Masters 1000 de Roma per 2-16-1 davant l'italià Luciano Darderi, que jugarà contra el noruec Casper Ruud, la primera semifinal. A l'altra banda del quadre, el número 1 del món, Jannik Sinner, acaba d'eliminar en 2-16 el rus Andrei Rublev.
2: Esports, informació i Onda Cero, la teva ràdio. La brúixola, el teu punt de referència informativa.
5: I ara anem al tema que ens ocupa.
6: Sí, doncs perquè la Rosalía estrena el seu nou àlbum que es diu Lux.
2: On la informació et marca el camí.
5: A veure, en general, jo ho veig com una obra d'art. Aquesta convergència d'estils que la veiem tant en els instruments, en les bases, com també en la veu.
2: La brúixola que t'assenyala el rumb de l'actualitat.
7: Compro moltíssim que deies Lola que és una obra d'art. O sigui, crec que és la metàfora més clara.
6: Jo crec que a nivell comercial és una mica complicat. És una obra d'art que depèn del que transmeta cadascú. De dir, jo el que volia era expressar-me, el que volia era ensenyar la meva obra, i més igual si sona a la ràdio, no?
2: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 9:15, t'expliquem les claus de l'actualitat. A Onda Cero Catalunya, amb Lola Sorribas. Onda Cero Barcelona.
8: Seguro que has visto ya por todas partes, por todos lados, que Securitas Direct es ahora Verisure. ¿Y sabes por qué? Pues yo te lo explico. Es porque recientemente se ha convertido en el número uno de alarmas en el mundo y quieren unificar su marca a nivel global para que todos sus clientes estén protegidos bajo la misma marca, Verisure.
9: Cambia solo el nombre, porque van a seguir siendo los primeros en proteger con tecnología propia y exclusiva. Los primeros en responder ante el peligro en menos de 20 segundos. Los primeros en ofrecer un servicio extraordinario valorado en 9 sobre 10. Recuerda, Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre, más fuerte que nunca.
10: Por fin.

0: Guapos míos, voy a hacer una pausa si os parece. Y ahora le toca a Zapata.
1: Y tú me lo preguntas, belleza eres tú.
0: Y yo te lo pregunto, te lo voy a preguntar luego. Con algunos ejemplos que traes, claro, en el mundo de la música clásica ha habido grandes bellezas.
1: Sí. Sí, y ahora más todavía.
0: ¿Y ahora más, te parece?
1: Ahora más todavía. Esto ha habido mucha moda y ahora estamos en la moda de que la gente para subirse a un escenario de ópera tiene que ser guapa. Pero yo estoy hablando de la belleza como concepto.
0: Como concepto, pero sí. Has dicho moda con cierta intención.
1: Pero una moda que tiene que ser así, porque al final el personaje que sube a un escenario de ópera tiene que ser verosímil, te lo tienes que creer.
0: Y atractivo, tiene que ser verosímil y atractivo.
1: Si tú cantase ópera, tú ahora te hacías una gira por Soria, te lo digo yo, maravilloso. Si tú fueras tenor.
0: Sí, ¿verdad?
1: Sí, te lo digo yo. Luego te probamos la voz con
0: llego
1: el piano.
0: Llego tarde. Una pausa y enseguida Zapata nos habla de la belleza de los guapos y las guapas en general.
2: Cantizano en Por Fin.
3: Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
4: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
3: Vente a la Mutua y todos contentos.
4: Condiciones en Mutua.es.
5: Así suena tu alarma de Securitas Direct cuando detecta un intruso. Y así suena tu alarma Verisure cuando detecta un intruso. Porque te sigue protegiendo la misma alarma con tecnología propia y exclusiva, con los mismos expertos que responden en menos de 20 segundos ante el peligro. Securitas Direct es ahora Verisure. Unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Recuerda, Securitas Direct es ahora Verisure. Tu compañía de siempre, más fuerte que nunca.
6: A Onda Cero, las noticias de Cataluña. La actualitat en 2 minuts.
7: Bona tarda. Un treballador ha mort avui en un accident laboral a Sant Pere de Ribes, al Garraf. La víctima, de 64 anys, estava fent tasques de manteniment en una nau industrial i ha caigut d'una alçada d'uns 7 metres per causes que s'estan investigant. És el sinistre en l'àmbit del treball, el segon sinistre en l'àmbit del treball que es produeix a Catalunya en les últimes hores. A primera hora d'aquest matí, un home de 56 anys ha mort també després que cedís la teulada en què estava treballant. Més coses, els treballadors de Nissan han convocat una protesta dimarts vinent contra l'ERO que la companyia nipona vol impulsar per acomiadar 211 treballadors a Barcelona, un 37% de la plantilla dels tres centres de l'automobilística a Catalunya. Els sindicats rebutgen també l'inici del procés de consultes per l'expedient, al·legant defectes de forma. Mentrestant, ja sabem l'impacte que tindrà l'ERO del Glovo a Catalunya després de l'acord tancat amb els sindicats. 91 treballadors, la majoria de Castelldefels, Calafell o Molins de Rei. I en aquest context, el conseller d'Empresa, Miquel Samper, ha reiterat que les dades d'ocupació són bones, però ha reconegut que hi haurà més ERO's.
8: Catalunya està patint el mateix que la resta de l'Estat i d'Europa, que són uns processos d'automatització, de robotització i d'intel·ligència artificial. Hi ha hagut ERO's aquí, n'hi haurà a Espanya, n'estan havent-hi, a tota Europa i en vindran més.
7: Ho ha explicat en la Comissió d'Empresa i Treball al Parlament, on també ha anunciat que el govern destinarà un 10% més de recursos als ajuts als autònoms al 2026, fins a 33 milions d'euros. I els Mossos d'Esquadra han desmantellat un cultiu amb més de 1.800 plantes de marihuana en una casa de Torrelles de Foix, a l'Alt Penedès. La intervenció es va fer el 7 de maig en una finca de la urbanització Can Coral, després que la companyia elèctrica detectés indicis de frau en el consum. Els Mossos han detingut un home com a presumpte responsable i investiguen també una dona relacionada amb els fets. El frau elèctric estimat ascendeix a 73.000 euros i la investigació continua oberta. Ho deixem aquí, més notícies als butlletins horaris i a partir de les 7 a la brúixola amb la Lola Sorribas.
6: La informació més pròxima a Onda Cero Catalunya.
9: Todos los lunes y jueves a partir de las 10 en Más de Uno. Onda Cero, tu radio. Es la 1 de la mañana. Te acabas de terminar el último capítulo del libro que te ha tenido enganchado noche tras noche. Y te preguntas, ¿y ahora qué?

0: El sindicat majoritari d'Educació acudia avui a la reunió amb la consellera del RAM, Esther Niubó, amb esperances. Ha durat ben poc, com també ho ha fet la reunió amb què el departament proposava millores en matèria d'inclusiva, però no en clau econòmica. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, continua reblant que estan centrats en l'acord que han arribat amb els sindicats minoritaris.
1: Nosaltres considerem que amb un acord de 2.000 milions d'euros, que és l'acord de país, hem de trobar necessàriament els marges necessaris per dur a terme totes aquelles mesures que signifiquin una millora significativa en les condicions laborals.
0: De totes maneres, el departament s'ha emplaçat a una nova reunió amb USTEC de cara a dimarts vinent. Malgrat tot, com que les posicions amb el sindicat majoritari es troben encara allunyades, continuaran el reguitzell de mobilitzacions que han començat aquesta setmana i que s'estendran, a no ser que hi hagi cap canvi, fins a final de curs.
2: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.

0: Tres titulars d'aquest dijous, dia 14 de maig. Joan Valentín, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola.
0: Avui fem una ullada al cost de la vida a casa nostra. Els preus s'han moderat una dècima respecte al passat mes de març.
1: Sí, bàsicament gràcies a l'abaratiment de les factures de la llum i el gas, una treva amb data de caducitat perquè a partir del mes de juny s'elimina la rebaixa de l'IVA. Els combustibles s'han disparat com a conseqüència de la guerra a l'Orient Mitjà. Per cert, que també en clau econòmica, el govern preveu destinar un 10% més de recursos als ajuts als autònoms el 2026, fins a 33 milions.
2: Prop del 5.

0: 58% de les afiliacions al RET a Catalunya corresponen a persones autònomes, persona física, sovint amb projectes unipersonals, fet que justifica polítiques públiques específiques adaptades a aquesta realitat. Actuem sobretot en el cicle de vida de l'autònom, iniciar, consolidar i créixer, impulsar l'inici de l'activitat, el creixement i l'ocupació.
1: Sentíem el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper.
2: Acord entre Glovo i el sindicat sobre l'expedient de regulació d'ocupació que finalment afectarà 91 treballadors a Catalunya.
1: La majoria d'empleats acomiadats pertanyen a localitats de l'àrea metropolitana de Barcelona, en queda exclosa la capital catalana, i zones costaneres. És un 21% del total de riders que seran acomiadats al conjunt de l'Estat. Avui en parlarem amb la Sílvia Rodríguez, secretària d'Acció Sindical d'FSC, Comissions Obreres, i assessora en la negociació.
2: Pel que fa a la festa porcina africana, l'agricultura ha xifrat en 27.000 els senglars que s'han executat a tot Catalunya.
1: L'objectiu és limitar la població animal al mínim i per això s'invertiran 5 milions d'euros per reforçar el dispositiu d'erradicació. Una de les mesures que s'impulsarà ara és la contractació d'empreses especialitzades per actuar en zones habitades. Òscar Ordeig, conseller d'Agricultura.
3: Tenim una gran dificultat per actuar a les zones a l'entorn de la ciutat, Collserola, i per tant es contractaran 3 empreses especialitzades per un import de 600.000 euros per poder fer aquestes actuacions a la zona de PPA.
1: Ordeig també ha anunciat que ja s'està començant a estudiar aixecar les restriccions de mobilitat en zones del risc, això sí, sense cap calendari concret.
2: En clau local, l'Ajuntament de Barcelona invertirà 9 milions d'euros per la transformació del barri de la Mina fins l'any 2028.
1: Una actuació que forma part del pla de barris. Està previst reformar el passeig de la zona franca amb un disseny semblant al de la Meridiana. El pla té com a objectiu recosir i connectar els barris de la Marina del Prat Vermell i la Marina del Port. Escoltem l'alcalde Jaume Collboni.
4: El disseny s'assembla molt, més petit, el que és la Meridiana. La mateixa morfologia, la mateixa secció que té la Meridiana, per tant, un tronc central en verd i carrils bici i mobilitat privada i transport públic als laterals.
1: Es tracta d'una de les 43 accions que hi ha previstes en aquest projecte que forma part del Pla de Barris de la Ciutat 2025-2029.
2: I de la transformació del barri de la Marina passem a Cultura, al Saló del Còmic a Barcelona, que obrirà demà les seves portes al recinte de Montjuïc en una edició que vol ser més internacional que mai i que vol avançar també en la perspectiva de gènere.
1: Per primera vegada es reconeixerà una dona en la categoria de millor obra d'autoria espanyola. Pel pavelló 8 de Montjuïc hi passaran més de 100 autors i autores nacionals i internacionals, amb especial atenció a les firmes asiàtiques.
2: Què ens esperarà la segona part de la brúixola d'avui? Doncs a partir de 7:45 del vespre, temps de tertúlia, d'analitzar tota l'actualitat, avui amb l'advocat Pablo de Palacio i amb el periodista Joan Cascante. I el titular d'Esports ens el porta el Marc García. Marc, què tal? Bona tarda.
5: Bona tarda, Lola. El Girona juga en poc menys d'una hora el partit més important de la temporada. A les 8 a Montilivi, Girona Real Societat. Els de Michel ara mateix són penúltims amb 39 punts i necessiten guanyar sí o sí si no volen complicar-se la permanència. L'Espanyol i el Barça van jugar ahir. Els de Manolo González van aconseguir per fi la victòria després de 19 partits. Van guanyar l'Atlètic Club i estan molt a prop d'assolir la permanència. Els de Hansi Flick van perdre 1-0 contra l'Alavés a Mendizorroza i ja no podran arribar als famosos 100 punts. Avui, a part del Girona, en joc des de les 7 al Rayo València i a 9:45 Madrid-Oviedo.

0: Entrarem en totes aquestes i més qüestions, però abans de tot repassem la previsió del temps per demà amb el Juan Carlos Piña. Juan Carlos, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda. Demà dijous a Catalunya tindrem el cel cobert, tendint durant la tarda a disminuir la nuvolositat. Això sí, al vessant nord del Pirineu Occidental s'esperen precipitacions localment persistents. A la meitat oriental, ruixats ocasionalment amb tempesta, que podrien ser localment forts a Girona, sense descartar-los també a la meitat occidental, però de manera dispersa i menys intensa. Aquestes precipitacions aniran remetent durant la tarda. La cota de neu al Pirineu Occidental se situarà per damunt dels 1.200 metres amb quantitats significatives a la Vall d'Aran, a la resta de Catalunya per damunt dels 1.400 metres. Les temperatures baixaran quedant-se les màximes als 22 graus a Tarragona, 21 a Lleida, 19 a Barcelona i 15 a Girona. Per altra banda, la meitat sud bufarà vent moderat de les components oest i nord-oest, amb intervals forts sense descartar ratxes molt fortes a zones altes de Tarragona. A la meitat nord, vent fluix a moderat de la component nord-oest al Pirineu i de la component nord a l'Empordà. És una informació d'EMET.
0: Gràcies, Juan Carlos. Passen 7 minuts de les 7 de la tarda al control tècnic, Ismael de la Parra.

0: No hi ha hagut fumata blanca. La reunió d'aquest matí entre el Departament d'Educació i els sindicats de docents ha acabat sense acord per aturar les vagues. Això sí, s'han emplaçat a trobar-se de nou dimarts vinent, però amb una condició. Els sindicats convocants de les mobilitzacions només hi assistiran si dilluns la consellera els fa arribar una proposta per escrit que parli de millores salarials. Més detalls amb l'Anna Utiel. Anna, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical, que són les quatre organitzacions impulsores de les vagues, lamenten que avui el departament només els hagi portat una proposta en matèria d'escola inclusiva i cap oferta de millora salarial. Amb l'excepció de professors de secundària, en desacord amb el model actual d'escola inclusiva, tots els sindicats consideren que les dues qüestions són igualment prioritàries, però demanen que la negociació comenci pels sous. Iolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
2: Volem que ells ens traslladin una proposta, un marc de negociació concret que parli de salaris en primera instància i després en temes d'inclusiva. Perquè en temes d'inclusiva l'acord dona marge d'ampliació. Els punts que entra l'acord són tan genèrics i tan globals que qualsevol cosa hi té cabuda. Però, en canvi, en matèria salarial, aquí hi ha un escull molt gran.
1: A més de l'amenaça de no assistir a la reunió de dimarts, si dilluns no els arriba una proposta convincent que parli de sous, hi ha dos sindicats que van més enllà. Escoltem Laura Jané, secretària general de CGT Ensenyament, i Ignasi Fernández, secretari general de professors de secundària.
3: Si el govern no avança, el dia 27... que és la propera vaga que hi ha convocada a tot Catalunya, el que farem serà paralitzar aquest país fins que aquesta situació tingui una sortida i una solució.
4: Si dilluns no arriba aquesta proposta, de cara i ulls, demanarem explícitament la dimissió de la senyora Esther Niubó.
1: Pel que fa a Comissions Obreres i UGT, els dos sindicats que sí que van signar l'acord amb Educació el mes de març han defensat un cop més el document i han celebrat que tots els integrants de la mesa sectorial s'hagin pogut tornar a reunir.
0: Qui també ha celebrat aquesta represa de converses ha estat el mateix Departament d'Educació, que ha assegurat que hi ha marge per trobar consensos sempre en el marc de l'acord ja signat, Anna.
1: Sí, és el que ha dit el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, que, per cert, ha evitat parlar de sous en les declaracions posteriors a la reunió i ha optat pel concepte de millora de les condicions laborals.
5: Tenim un acord suficientment ampli, suficient solució en aquesta situació.
1: En la trobada, Educació ha posat damunt la taula un increment de més d'un miler de professionals de cara al curs vinent, dels quals uns 650 serien per escola inclusiva. Això supera l'anunci de la setmana passada, que parlava d'uns 500 professionals. En canvi, no han donat cap xifra nova pel que fa a salaris. Sigui com sigui, tant Jiménez com la consellera Esther Niubó, en aquest cas a través d'una piulada, han destacat el to de la reunió i s'han mostrat satisfets perquè consideren que s'han establert les bases del diàleg. Una visió ben diferent de la dels sindicats convocants de la vaga.
0: Gràcies, Anna. I la reunió d'avui entre l'executiu i els sindicats ha coincidit amb una nova jornada de mobilitzacions territorials avui amb torn a Girona i a la Catalunya Central. Han estat els protagonistes i, de fet, els docents fa poca estona han aixecat ja el tall a la C-16 que mantenien des d'aquest migdia. Els participants han donat per acabada la protesta al voltant de les 6 de la tarda. És una tònica, podríem dir, ja dels últims dies, que també ha comportat talls a altres carreteres. Montse Valls, què tal? Bona tarda.
6: Bona tarda. Sí, nova jornada de protestes, tot i que avui no ha estat a primera hora del matí, com va passar dimarts i dimecres. Per una banda, un grup de docents ha tallat la C-25 i la C-16 a Manresa i Seient a les 9 del matí, un tall que la C-16 s'ha allargat durant tot el matí. A Vic, més de 300 persones, entre docents i famílies, han participat en una jornada reivindicativa que ha començat amb una marxa lenta amb bicicletes des de Manlleu i Torelló fins a arribar a la capital d'Osona. Ahir la mobilització ha continuat amb aturades de trànsit en punts concrets on han fet una gincama amb jocs com els de les cadires per denunciar, així diuen, les ràtios altes dels centres. Per una altra banda, les comarques gironines, la protesta ha començat al matí amb marxes lentes amb cotxes que han anat des de diferents municipis de l'Empordà fins a Girona, causant retencions a l'N2, l'A2 i la C66. Un cop allà s'han concentrat a la

0: Plaça Catalunya, on han fet una manifestació fins a Correus. Durant el recorregut han passat pel barri vell, que acull Temps de Flors, mentre han cridat consignes com No miris les flors i suma't a la lluita.
1: Les protestes dels docents, com deies ara, Montse, han comportat talls de carreteres que han generat fins i tot alguns moments de tensió amb els conductors. Sobre aquesta qüestió, el president de PIMEC, Antoni Cañete, ha reclamat garantir el dret a la mobilitat i al treball.
2: Per tant, vull deixar molt clar que n'hi ha moltes possibilitats de poder exercir aquest dret, muntant una manifestació, comunicant-la, realitzant-la, però no aturant un país com s'està fent de forma sistemàtica.

0: de Catalunya a l'abril va ser un 3% més car que ara fa un any. Ara bé, tot i que els preus generals segueixen pujant, l'IPC s'ha moderat una dècima respecte al passat mes de març. Per entendre l'evolució d'aquestes dades, cal fixar-se en com avança el conflicte a l'Iran i tenir en compte també que ens acostem a l'estiu. Ferran Cuixart, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, sí. La realitat és que la inflació segueix escurant les butxaques dels catalans i ja fa més de 5 anys que els preus generals pugen sense aturador. Pel que fa a l'abril d'aquest any, si els preus s'han pogut moderar una dècima respecte al març, és gràcies a l'abaratiment de les factures de la llum i del gas. Però atenció, perquè a partir del juny aquest indicador repuntarà de nou després que el govern espanyol hagi anunciat que eliminarà la rebaixa de l'IVA a partir del sisè mes de l'any. Per contra, el conflicte a l'Orient Mitjà ha encarit el preu dels combustibles fins al 5,2% respecte a l'any passat, una dada que podria ser encara més elevada si no fos per les bonificacions aplicades als impostos. A més, renovar l'armari de cara a l'estiu està sent un 4% més car que l'any passat i també s'han encarit els preus dels hotels, els restaurants i els parcs turístics. Pel que fa als aliments, tornen a repuntar dues dècimes i són 2,6% més cars que l'any passat. Llegums, hortalisses i ous són els que més pugen, seguits de la carn i del peix. En canvi, l'oli d'oliva continua de baixada i és un 11% més barat que fa un any. Per tot plegat, viure a Catalunya a l'abril va ser un 3% més car que ara fa un any.
0: Doncs precisament sobre els costos, avui Pimec presenta un estudi que calcula que aquests han augmentat un 37% en l'última dècada i avisa de problemes de viabilitat greus, Ferran.
1: El sector de la logística de Pimec alerta que les despeses externes han pujat a nivells inassumibles. L'informe engloba dades fins al 2023 i apunta que aleshores ja hi havia un dèficit crònic d'infraestructures. El president de Pimec Logística, Ignasi Sayol, afirma que aquesta situació ha empitjorat sobretot en els darrers dos anys i reclama una execució real i definitiva del corredor del Mediterrani. En aquest sentit, remarca que l'augment dels costos podrà generar, diu, problemes de viabilitat.
2: Generem un valor no menyspreable del PIB del país, més d'un 10%, però tenim problemes de viabilitat greus.
1: I assegura que l'encariment del preu del gasoil està provocant, diu, la desaparició de petites empreses.
0: Gràcies, Ferran. Més coses en clau econòmica. El govern ha anunciat que destinarà un 10% més de recursos als ajuts als autònoms d'aquest any 2026, fins a 33 milions.
3: L'increment sorgeix d'una nova línia de reforç a l'autoocupació als municipis afectats per la transició nuclear, dotada amb 3 milions d'euros. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, també ha parlat de les dades d'ocupació a Catalunya. Demana deixar a un costat l'alarmisme.
4: No interpretem les dades, no donem dades alarmistes i dolentes. Catalunya té unes bones dades d'ocupació. Catalunya està patint el mateix que la resta de l'Estat i d'Europa, que són uns processos d'automatització, de robotització i d'intel·ligència artificial.
3: També admet que hi haurà més ERTOs a Catalunya, però també a Espanya i a Europa.
0: D'altra banda, el govern estudia recórrer la sentència del Tribunal Suprem que limita l'accés de la inspecció de treball a les empreses.
3: I asseguren que el cos respecta, però no comparteix el pronunciament judicial que pretén restringir l'accés als inspectors als centres de treball, que són, a la vegada, domicili social de la companyia sense tenir una autorització judicial. La directora general de la Inspecció de Treball de Catalunya, Laura Freixas, deixa clar que, tot i la sentència, el cos continuarà exercint la funció pública inspectora.
5: De totes maneres, la Inspecció de Treball de Catalunya continuarà exercint la funció pública inspectora, és a dir, la comprovació de les condicions de treball en benefici de les persones treballadores.
3: I avança que la resolució s'ha posat en coneixement del Gabinet Jurídic de la Generalitat, que està actuant en coordinació amb l'Advocacia de l'Estat. D'altra banda, la Inspecció de Treball ha sancionat les infraccions de les empreses amb 53 milions i mig d'euros l'any 2025. En el 90% dels accidents treballs En el 90% dels accidents de treball mortals investigats, l'empresa incomplia mesures de seguretat.
0: Doncs precisament

0: En aquest sentit, avui hem de lamentar dos sinistres més en l'àmbit laboral.
1: Un treballador de 56 anys ha mort aquest matí mentre reparava una teulada en una empresa de la Ràpita, al Montsià, i encara s'està analitzant per què ha cedit la superfície. I a Sant Pere de Ribes, en una nau industrial, ha mort un treballador en caure d'una alçada de 7 metres mentre feia tasques de manteniment. Enguany, un total de 25 persones han mort en accidents a la feina i ja són 6 més que en el mateix període de l'any passat.

0: Els treballadors de Nissan convoquen una protesta contra l'ERO el 19 de maig davant del consolat japonès. Els sindicats mantenen el rebuig per defectes de forma, però han dit ara que comença el procés de consulta.
1: Recordem que l'ERO, que la companyia nipona vol impulsar, afecta 211 treballadors a Barcelona, que és el 37% de la plantilla total dels tres centres de l'automobilística a Catalunya. La protesta es farà, com dèiem, el dimarts 19 de maig al vespre, el mateix dia que es preveu una nova reunió al Departament de Treball entre l'empresa i els representants de la plantilla.
0: I finalment, l'ERO de Glovo afectarà 91 repartidors a Catalunya, una xifra clarament inferior als 143 acomiadaments previstos inicialment. Les negociacions entre empreses i sindicats també han permès salvar íntegrament els 20 llocs de feina que estaven en risc a Salou. Roger Mateu, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda. L'acord ha permès reduir en més de 50 els acomiadaments previstos inicialment a Catalunya després de setmanes de negociacions i mobilitzacions dels riders. El pacte també inclou indemnitzacions de 37 dies per any treballat i reubicacions per part dels treballadors afectats. Un dels canvis més destacats és precisament el cas de Salou, on Glovo ha retirat completament els 20 acomiadaments que havia plantejat al principi de l'ERO. Tot i aquesta rebaixa, Catalunya continuarà concentrant un 21% dels 436 acomiadaments previstos per Glovo a tot l'estat. L'afectació es concentrarà sobretot en municipis de l'àrea metropolitana i de la costa catalana. Castelldefels serà el municipi més afectat amb 20 acomiadaments, seguit de Calafell amb 14 i de Molins de Rei i Sant Vicenç de Calders amb 10 cadascun. També hi haurà sortides a municipis com Arenys de Mar, Martorell, Vilafranca del Penedès o Tortosa.
0: Gràcies, Roger. Doncs quan passen 20 minuts en punt de les 7 de la tarda, ara a la brúixola volem abordar aquesta qüestió amb Sílvia Rodríguez Llanes, és secretària de Acció Sindical de FSC, Comissions Obreres, i assessora també durant la negociació entre empresa i treballadors de Glovo. Sílvia, què tal? Bona tarda, buenas tardes.
3: Buenas tardes.
0: A ver, después de semanas de negociación y de movilizaciones, el ERE de Glovo en Cataluña se ha reducido, como decíamos, de 143 a 91 personas afectadas. ¿Hasta qué punto considera que este recorte refleja un cambio real en la posición de la empresa y cuánto ha pesado también la presión sindical para poder llegar a este resultado?
3: Pues creo que llevamos desde Comisiones Obreras, desde la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras, llevamos ya un tiempo presionando a la empresa desde que empezamos con los primeros comités de empresa que se fueron constituyendo, el primero en Navarra, en septiembre-octubre se constituyó el comité, o sea, del año pasado, hace nada, y luego los siguientes comités de empresas que se han ido constituyendo han hecho que al final la empresa haya tenido que ponernos en valor, ¿no? Y ir respondiendo cosas que antes pues era imposible porque los trabajadores

0: Entonces, estas cuestiones, entre otras, en dificultades, por ejemplo, cuando las condiciones meteorológicas son muy adversas, o sea, estas cuestiones son cosas que se tienen que tener en cuenta y que un algoritmo no lo tiene en cuenta, porque solo ve números y no ve situaciones.
1: Queda dicho, Sílvia Rodríguez Llanes, secretària d'Acció Sindical d'EFA-SC Comissions Obreres i també part d'aquesta negociació d'aquest ERO a Glovo. Gràcies, molt bona tarda.
0: Gràcies a vosaltres, muchas gracias. Hasta luego, buena tarde.
2: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola, a Onda Cero Catalunya.
3: Ja tens el cap a les vacances d'estiu? Ets més de mar o de muntanya? T'imagines el viatge en tren? En avió? O en cotxe amb la finestra baixada? Sigui com sigui, la teva pròxima destinació comença aquí. Onda Cero Catalunya et porta la Setmana del Turisme. Descobreix idees, racons i experiències per fer realitat el teu viatge als programes La Ciutat i Gente Viajera Catalunya, amb la col·laboració de Turisme de Txèquia, Còrsega, Turisme d'Alemanya, Futuroscope Experiences. La teva imaginació serà el teu únic límit.
2: Onda Cero, la teva ràdio.
4: Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
5: Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
4: Vente a la Mutua y todos contentos.
5: Condiciones en Mutua.es.

En punt 8:45 del vespre, el govern reforça el seu pla per eliminar els porcs senglars de Catalunya I acabar així amb la pesta porcina africana. Segons la darrera actualització, se sumen 14 nous positius aquesta setmana, elevant a 320 els casos totals.

0: Doncs ara l'objectiu és atacar les zones boscoses i pròximes a les ciutats on encara es mantenen les restriccions d'accés als espais naturals, com és el cas de Collserola. Des de l'1 de gener, amb l'ajuda dels caçadors, ja s'han capturat prop de 27.000 senglars, Joan.
1: Per seguir lluitant contra la sobrepoblació d'aquest animal, el govern destinarà 5,2 milions d'euros per ampliar els equips de captura i cobrir les despeses dels caçadors que actuen dins la zona afectada. A Cerdanyola del Vallès, la zona zero del brot, tan sols queden 20 senglars, però les tasques d'extinció no són tan senzilles en zones boscoses o urbanes. Per això han contractat 3 empreses especialitzades en capturar senglars amb trampes com gàbies i sense utilitzar armes.
2: Hem augmentat de manera exponencial les captures amb pic brics, que necessita un temps, i que van molt bé en aquestes zones boscoses o en les zones urbanes, d'acord? Perquè és un mètode molt més tranquil, que a més podem arribar a capturar entre 15 i 20 animals en una sola trampa.
1: A més, per donar sortida als senglars capturats, el conseller d'Agricultura d'Òscar Ordeig, recolzat pel govern, promourà el consum de la carn de caça.
2: Consumir carn de caça és no només és molt bona, no només és molt arrelada a la nostra història, sinó que a més ens evita un problema també de sobrepoblació cinegètica i que rebrà el nostre suport.
1: Pel que fa a la carn de porc de granja, Ordeig espera recuperar de forma imminent el mercat de Filipines, el tercer comprador mundial per Catalunya.
0: I a les portes de la Conselleria d'Agricultura, els pagesos han amenaçat a mobilitzar-se a principis de juny si la Generalitat no desbloqueja els ajuts compromesos pels anys 2024 i 2025.
1: Sí, a les portes de l'estiu i d'una nova campanya de collita, Unió de Pagesos denuncia que el govern no està complint amb les promeses i que encara no han rebut els ajuts per pal·liar els efectes de la sequera i les pedregades. Per això, si en 15 dies no obtenen una resposta, amenacen amb fins i tot fer una vaga de fam a l'interior de la Conselleria. Jaume Gardenyes és responsable de sector vegetals, del sector vegetals d'Unió de Pagesos.
3: Aquí a la conselleria ens trobem a les portes tancades. Aquí, si no es fa res abans del mes de juny, nosaltres s'ha presentat diverses propostes al departament i us hi vam dir, si ens hem de tancar dintre el departament i fer una vaga de fam, la farem.
1: Els sectors de la fruita seca, la vinya i l'oli són els més afectats i la seva viabilitat, diuen, està en perill.

0: La Generalitat ha posat en marxa Camins, un nou pla pilot per ajudar els joves tutelats que viuen en centres residencials a poder tornar amb les seves famílies. El projecte, impulsat pels Departaments de Drets Socials i Salut, juntament amb l'Hospital Sant Joan de Déu, aposta per reforçar tant els infants com els adults que els envolten.
1: La iniciativa s'aplicarà durant 2 anys als CRAE de Collbató, Badalona i Sant Pere de Ribes. Cada centre incorpora un equip especialitzat amb una treballadora social, una terapeuta ocupacional i una educadora social que treballaran coordinadament amb serveis socials i educació. L'objectiu és enfortir els vincles familiars i les competències parentals perquè els infants puguin desenvolupar-se emocionalment i socialment en un entorn més estable. La responsable del projecte, Marta Pardo, destaca que molts d'aquests joves han viscut experiències traumàtiques i que el programa vol donar eines a famílies i professionals per acompanyar-los millor.
2: I una capacitació en aquesta metodologia perquè tots aquests adults, des de quan anem a l'acompanyar, no?, a la tutoria de l'escola o de l'institut, doncs que l'educador del CRAE sàpiga explicar, no?, doncs quan hi ha un problema de conducta que hi ha darrere, com poder intervenir, que el mateix li puguem explicar en aquella família quan té un permís de cap de setmana.
1: I segons la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, el pla forma part d'una nova etapa d'innovació en la protecció de la infància.
0: Avui ha tingut lloc, canviem de qüestió, la segona jornada internacional sobre drets digitals que s'està celebrant a la Llotja de Mar de Barcelona, un fòrum que pretén debatre i abordar la seguretat a les xarxes socials amb idees i ponències internacionals. Avui ha comptat amb la presència del ministre per la transformació digital, Òscar López.
1: El ministre assegura que la seguretat digital és un tema prioritari per al govern espanyol i destaca que ja s'estan prenent mesures per defensar els drets dels usuaris, sobretot dels menors. López afirma a Espanya ja està fent moviments legals, com ara establir una majoria d'edat per poder accedir a les xarxes socials i eines de verificació. Cal actuar, diu, i qualifica els seus efectes com una pandèmia de la salut mental.
3: Este es el verdadero campo de batalla en estos momentos, entre los que defienden una ley de la selva sin normas y los que estamos defendiendo que tiene que haber normas en el espacio virtual como las hay en el espacio físico y que lo que es delito en el mundo físico tiene que ser delito en el mundo virtual.
1: Destaca la importància també de Barcelona com a ciutat a l'hora d'acollir aquesta primera trobada internacional sobre drets digitals per posar en comú idees i

0: i eines per estar previnguts.
1: Una trobada en què l'Observatori dels Drets Digitals ha presentat també la primera enquesta sobre aquests drets. Ho abordarem demà aquí a la Brúixola amb una entrevista des de la Llotja de Mar. Més coses. L'Hospital Clínic de Barcelona redueix un 22% les emissions de CO2 del servei de diàlisi, una de les activitats hospitalàries amb més impacte ambiental pel gran consum d'aigua i d'electricitat.
0: La reducció arriba tot i l'augment de l'activitat assistencial. Durant l'últim any, el clínic ha deixat d'emetre 18,7 tones de CO2 i ha estalviat gairebé 600 metres cúbics d'aigua, l'equivalent a més de 9.000 dutxes de 5 minuts. La doctora Rosa Ramos, de l'Institut de Nefrologia i Urologia, explica que tot plegat neix d'una pregunta molt simple.
2: Com podem continuar donant la mateixa qualitat del tractament als nostres pacients, reduint al màxim el seu impacte ambiental? I la bona notícia és que tenim nous tractaments, com és la diàlisi domiciliària, que ens poden ajudar i podem fer les coses millor i més sostenibles.
0: Per aconseguir-ho, l'hospital ha optimitzat els líquids utilitzats durant els tractaments i també ha reforçat el model que explicava la doctora, la diàlisi domiciliària, que evita part dels desplaçaments dels pacients fins al centre.
1: Avui hem conegut més detalls de la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya. El pontífex visitarà el centre penitenciari Brians 1 el dia 10 de juny en una trobada de 20 minuts en què adreçarà als interns una paraula d'esperança i un missatge de proximitat i de misericòrdia.
0: La visita, impulsada pel bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Xavier Gómez, respon a la sensibilitat del pontífex envers les persones que viuen als marges. L'acte tindrà lloc al Saló d'Actes i hi assistiran els capellans de Brians 1 i 2, voluntaris de la pastoral penitenciària i un grup d'interns. El capellà Jesús Bel, amb 40 anys d'experiència en l'àmbit penitenciari, explica que la notícia ha generat molta alegria i sorpresa entre els reclusos que han sentit que el papa ha pensat en ells. Bel destaca que el gest és valorat també per interns no catòlics que interpreten la visita com un reconeixement i un moment de visibilitat.
3: Quizá no puedas parar las guerras, pero sí puedes aliviar su peor efecto, el hambre. Alístate para luchar contra el hambre. Manda tu ayuda a Manos Unidas, por teléfono, por Bizum o en la web manosunidas.org. Porque combatiendo el hambre, alimentas la paz.
4: De vuelta, no pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles.
5: Por no tener que pagar las cuatro multas, me he ahorrado unos 2.000 euros.
6: La gestión del personal en cuanto a rapidez, que te contestan las consultas, que te aconsejan, que tú les... Todo eso es perfecto.
7: Valoraría con un 10 la profesionalidad del equipo de abogados.
4: Llama gratis a De Vuelta al 900-200-240 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-200-240 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
8: La brújula amb Lola Sorribas.

0: En plena local, l'Ajuntament de Barcelona invertirà 9 milions d'euros per la transformació del barri de la Mina fins al 2028. És una actuació que forma part del Pla de Barris.
1: Una transformació urbanística que pretén buscar un equilibri entre l'activitat econòmica i noves zones residencials. Està previst reformar el passeig de la Zona Franca amb un disseny semblant al de la Meridiana. El pla té com a objectiu recosir i connectar els barris de la Marina del Prat Vermell i la Marina del Port. Escoltem l'alcalde Jaume Collboni.
2: El disseny s'assembla molt, amb més petit, al que és la Meridiana. La mateixa morfologia, la mateixa secció que té la Meridiana, per tant un tronc central en verd i carrils bici i mobilitat privada i transport públic als laterals.
0: I encara sense sortir del Consorci Barceloní, l'alcalde ha dit que confia que els grups d'esquerres donin suport a l'increment de la taxa turística que planteja per als creueristes que fan escala a la ciutat.
1: Una pujada de 4 a 8 euros que Collboni va anunciar dimecres, no fa gaire, i que introduirà en les ordenances fiscals del 2027 en lloc de fer l'increment de forma progressiva. L'alcalde assegura que sempre han aconseguit arribar a acords amb grups d'esquerra amb aquesta política de fiscalitat turística i per això ara espera que els mateixos grups donin suport a aquesta proposta.
0: Els Mossos han conclòs que no hi ha indicis criminals en l'explosió de butà i l'incendi que van tenir lloc dimarts al carrer Venero de Barcelona.
1: Ho han apuntat fonts policials després de les primeres anàlisis que efectius de la Unitat Central d'Inspecció Ocular han dut a terme al lloc dels fets. Hi ha dues persones, una mare i el seu fill de 10 anys, ingressats a l'Hospital Vall d'Hebron amb cremades importants. La resta de veïns afectats no han pogut tornar a casa pels problemes que el foc ha causat en els serveis de llum i aigua.
0: Sí, de fet, el Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona, el CUESP, tornarà aquesta nit a acollir, per tercera vegada consecutiva, 9 de les 29 persones ateses arran d'aquest incendi. La Generalitat, la Diputació de Lleida i 9 ajuntaments han signat un conveni per impulsar la millora de 3 eixos viaris de les Garrigues Altes. Es tracta d'una inversió de 18,3 milions.
1: I la previsió és que estiguin enllestides al 2028. Les actuacions inclouen la rehabilitació i conversió del camí entre Torrebesses i Castelldans en una carretera de la Generalitat, la millora de la C-233 entre la Granadella i el Soleràs i la rehabilitació també del camí entre Bellaguarda i els Torms.

0: La brúixola, l'actualitat de Catalunya a Onda Cero.
1: En successos, repassem en format més breu més notícies que ens deixa el dia d'avui. Un professor d'un institut de Barcelona ha estat detingut per assetjar sexualment alumnes.
2: Es tracta d'un home de 41 anys que, a banda d'assetjar sexualment alumnes, també els oferia drogues. La detenció es va produir al districte Sants-Montjuïc, però els fets van tenir lloc en un centre educatiu de Ciutat Vella, on exercia de docent.
1: Detinguts dos homes després d'entrar a robar en un taller de Mollà.
2: Detinguts com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força aquest dimecres al migdia, el taller on va passar els fets, va saltar l'alarma i els Mossos, en arribar-hi, van veure signes evidents d'un robatori. Van alertar llavors altres patrulles i van poder enxampar els dos autors en un control a la carretera, a l'altura de Tona.
1: Passem d'un robatori a un altre, en aquest cas al Vendrell.
2: Un home de 54 anys amb 45 antecedents ha estat detingut pels Mossos com a presumpte autor, com en els dos casos anteriors, d'un robatori amb força en un establiment. L'arrestat va sortir per una finestra i va intentar fugir sense èxit perquè no va trobar el seu mitjà de fugida, un patinet elèctric. Algú es va adonar del que passava i li va amagar. Els agents el van poder detenir posteriorment perquè els mateixos veïns havien aconseguit retenir l'home.

0: obrim plana cultural. El còmic Barcelona obre les portes d'Ama al recinte de Montjuïc en una edició que vol ser més internacional que mai i avançar en la perspectiva de gènere.
1: Sí, perquè per primera vegada es reconeixerà una dona en la categoria de millor obra d'autoria espanyola. Pel pavelló 8 de Montjuïc hi passaran més de 100 autors i autores nacionals i també internacionals, amb especial atenció a les firmes asiàtiques. La directora de còmic Barcelona, Meritxell Puig, augura un bon any, però es mostra escèptica amb la capacitat de l'espai.
2: És un bon any, segueix sent un bon any. O sigui, tenim un munt de convidats, tenim un munt d'oferta. Sí que és veritat que el hàndicap és que tenim el pavelló que tenim i tenim l'aforament que tenim i hem de treballar amb l'aforament que tenim. I tot depèn de com poses els estants, com flueix la gent.
1: També ha advertit que probablement hi haurà més cues, ja que no podran comptar amb l'espai d'accés que hi havia situat a la plaça Univers. Ho ha explicat a la presentació de la 44a edició de l'esdeveniment, on el director de continguts de Còmic Barcelona, Borja Crespo, ha fet l'al·legat final perquè hi vingui tothom, els fanàtics i els que no ho són tant.
3: Que si te gusta el cómic y te gusta el cómic de verdad, este es tu evento, y a quien no tenga el cómic como una preferencia en su día a día, la verdad es que puede encontrar cosas siempre y cuando tengas una mente inquieta, culturalmente hablando, que le van a poder fascinar y le van a poder enganchar, ¿no?
0: Doncs ja ho han sentit, demà arrenca el Festival del Còmic a Barcelona i avui el Festival de Jazz de Vic, que fins al 24 de maig oferirà una programació eclèctica amb una vintena de concerts.
1: El pianista danès Jeppe Zeberg inaugura una edició que combina noves tendències del jazz, artistes internacionals i projectes locals. El director artístic del festival, Caigo Dayol, explica la proposta que enceta l'edició d'enguany.
4: I és un pianista danès que és una de les veus més personals de l'escena del seu país, amb una trajectòria que abarca des de la música clàssica fins a la música contemporània, fins a la improvisació més ferotge, per dir-ho d'alguna manera.
1: El festival creix amb nous espais, l'ETC i l'exterior de la Biblioteca Pilarín Vallès, i manté la Jazz Cava com a epicentre. Un 60% dels concerts són gratuïts i la resta tenen les entrades disponibles al web del festival.
0: La Conferència Episcopal Espanyola ha distingit Rosalía amb el Premi Bravo en la categoria de música pel seu disc Lux.

0: El guardó es lliurarà dilluns vinent a Madrid en el marc de la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials instaurada després del Concili Vaticà II. El jurat, presidit pel bisbe emèrit de Lleida, Salvador Jiménez, també ha reconegut la directora Alauda Ruiz de Azúa pel film Los Domingos i el periodista Javier Cercas pel llibre El boig de Déu a la fi del món sobre el viatge del Papa Francesc a Mongòlia el 2023. Amb aquest premi, l'Episcopat destaca la trajectòria artística de Rosalia i el valor del seu darrer treball discogràfic.
1: I tanquem amb música també avui al Palau Sant Jordi, al Sant Jordi Club, volíem dir, de Barcelona, concert d'Ivan Ferreiro.

Iván Ferreiro celebra 35 anys de trajectòria amb la nova gira Hoy por Ayer, un repàs als temes més emblemàtics de la seva carrera des de la seva etapa amb la banda Los Pirates fins avui. L'artista promet un espectacle que posa en primer pla l'essència del seu repertori, pensat tant per al públic fidel com per a noves generacions.

0: En 43 minuts exactes arriba la sintonia d'Onda Cero Catalunya, la brúixola del Radio Estadio, amb el Víctor Llucià, i ja el tenim aquí perquè ens expliqui què ens espera, Víctor, al programa d'avui. Què tal? Bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda. Doncs tindrem futbol en directe perquè a partir de les 8 Girona Reial Societat, sí. El Girona se la juga, perquè estan guanyant tots els de baix. Ara mateix està empatant el València 1 contra el Rayo, un resultat que encara li complica una mica més la vida al Girona. Parlarem de la derrota del Barça, ahir 1-0 contra l'Alavés. Esperable, dos dies de festa que portava, i és que no vaig tenir a porteria al Barça ahir, no, zero remats a porteria, i això que jugava Lewandowski, Dani Olmo, però bueno, és normal, és comprensible, i parlarem també de la victòria de l'Espanyol, 2-0 contra l'Athletic Club, les llàgrimes de Manolo González, 19 partits després l'Espanyol va aconseguir la victòria, que la costa moltíssim a la salvació. Encara no ho té fet, jo crec que li queda algun punt, depèn dels resultats de la resta d'equips, com per exemple del Girona aquest vespre, però ho té molt encaminat l'equip periquito. Parlarem amb el Xavi Espinosa i l'Edu Boada a la tertúlia. També tindrem secció del Mundial avui, estic una mica sol, però bueno, parlarem de Paraguai, d'Estats Units, de Canadà, de Ghana. Us interessen aquestes seleccions o no?
0: Crec. Crec que sí, no?
1: Sí, Aràbia Saudita també.
2: Sempre penso que hi ha algun mundial
1: que als
2: Estats Units farà alguna cosa. Sempre ho penso, però mai passa. De moment no ha passat gaire, no?
1: A veure, no ha
2: hem
1: passat...
2: Hem de remuntar...
1: Ha arribat fins a vuitens. Ha arribat fins a vuitens. I és veritat que en el 50 sí que va arribar a semifinals.
2: Clar.
1: Però...
2: Pots comprendre que el Mundial no el vaig seguir.
1: No, però Estats Units, i ara no té una gran selecció. Té un bon entrenador que és Pochettino, però no,
2: sí.
1: En principi no. Però parlarem d'alguna selecció que sí que és força estimulant. També tindrem la tertúlia de bàsquet amb l'Arnau Cunillera i amb el José María Santiago. Avui el Jordi Valle el tenim treballant amb el Joventut de Badalona. Així que tot això fins les 10, fins les 10 de la nit.
0: Perfecte, Víctor, doncs aquí estarem escoltant-te. Que vagi molt bé, bona tarda.
1: Fins ara, bona tarda.
3: Noventainuevas, dos gafas de marca por solo 99 euros. Noventainuevas, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
4: Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos, y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
5: Así suena tu alarma de Securitas Direct cuando detecta un intruso. Y así suena tu alarma Verisure cuando detecta un intruso. Porque te sigue protegiendo la misma alarma con tecnología propia y exclusiva, con los mismos expertos que responden en menos de 20 segundos ante el peligro. Securitas Direct es ahora Verisure. Unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Recuerda, Securitas Direct es ahora Verisure. Tu compañía de siempre, más fuerte que nunca.
6: Como maleta experta en viajes, te garantizo que si lo que quieres es viajar fácil disfrutando desde el primer momento, nada como viajar con Betravel. Con Betravel Easy, cancela pase lo que pase hasta 24 horas antes y asistencia 24/7.
7: Betravel, viájate la vida. Seguro opcional RACE. Consulta condiciones en betravel.com.
8: Cada día hay niños y niñas que sufren acoso escolar en nuestros colegios. Pero juntos podemos cambiar esta historia. Giotto impulsa Todos pintamos contra el bullying, un proyecto con sesiones gratuitas dirigidas a escuelas y familias para ayudar a prevenir, detectar y actuar. Súmate en todospintamoscontraelbullying.com.
9: Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit, allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor.

0: Quan falten 8 minuts per arribar a les 8 del vespre, arriba el moment de la setmana en què volem analitzar l'actualitat, ho volem fer amb la tranquil·litat que es mereix, també. Aquesta setmana ha estat molt marcada per l'educació, ja ho saben, d'una banda, aquesta vaga general del sector amb la falta d'acord avui també entre sindicats majoritaris i la consellera Esther Niubó, de l'altra, ahir vam viure la compareixença al Parlament del director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, i de la consellera de l'Interior també, Núria Parlon, per donar explicacions sobre la presumpta infiltració de dues agents en una assemblea educativa. Aquesta setmana també hem parlat de pressupostos, del nou escull d'Esquerra Republicana per negociar-los, que ara passa per la línia orbital. Ara abordarem totes aquestes qüestions, però abans de tot escoltem l'editorial del cap d'informatius de la casa, el Gabriel Figueredo. Gavi, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. Sens dubte, una de les imatges de la setmana és l'onada que ha atacat de groc als carrers de Barcelona, de moltes altres ciutats de Catalunya, i que també ha incomodat conductors i transportistes tallant carreteres i carrers. Els sindicats educatius majoritaris han confirmat aquesta setmana que encara tenen poder de convocatòria entre la comunitat docent i han mantingut el pols de la conselleria dirigida per Esther Niubó. Unes protestes que continuaran en els propers dies, tot i que sembla que es podria haver trobat una escletxa per a la negociació. En la reunió que han celebrat aquest matí, les dues parts han mantingut les seves postures, però els ponts del diàleg no s'han trencat. Els sindicats estan disposats a incrementar els recursos per a l'escola inclusiva sempre i quan es parli primer de pujar els sous. Educació reitera que el terreny de joc de la negociació és el pacte firmat amb Comissions i UGT i considera que en aquest marc hi ha marge per millorar les condicions laborals dels professors. No ha pronunciat la paraula salari, però almenys s'hi assembla una mica. En tot cas, serà dilluns quan veurem si realment hi ha opcions a desencallar el conflicte. Els sindicats volen que Educació presenti una proposta negra sobre blanc amb una millora de les retribucions. En cas contrari, dimarts no acudiran a la trobada prevista. L'altre tema que ocupa i preocupa el govern és la negociació dels pressupostos. En aquest cas, les converses estan molt avançades i tot podria precipitar-se a partir de dilluns, un cop el president Illa torni del seu viatge a Califòrnia i hagin passat les eleccions andaluses. Les línies vermelles del nou finançament autonòmic o la recaptació de l'IRPF fixades per Esquerra s'han anat diluint i ara els republicans es conformarien amb la societat mercantil per controlar l'execució de les inversions estatals, la línia ferroviària orbital i guanyar sobirania al algun espai de l'Estat. Un acord que seria un salvavides per a Pedro Sánchez i una assegurança de vida per a la gestió de Salvador Illa. Potser també podria ser el marc en què el govern podria millorar substancialment el pacte educatiu tancat amb Comissions i UGT.
0: Gràcies, Gavi. Doncs saludem ja els dos tertulians que ens acompanyen avui, el periodista Joan Cascante. Joan, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda, què tal?
0: I també l'advocat Pablo de Palacio. Pablo, què tal? Bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda.
0: A veure, comencem parlant d'aquesta suposada infiltració de dues agents de paisà dels Mossos d'Esquadra a una assemblea educativa i que ha estat aixecant molta polseguera. Posem-nos en situació. D'una banda, escoltem el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i també la consellera de l'Interior, Núria Parlon, que ahir demanaven disculpes durant la seva compareixença al Parlament.
4: No era oportuna o necessària la seva presència. Els antecedents i les mobilitzacions prèvies no ho justificaven. Però de la mateixa manera que reconec l'error o la falta d'oportunitat, no reconec la mala fe i no reconec una actitud antidemocràtica en aquella operativa.
5: No és una decisió de caràcter polític, no és una decisió que s'hagi pres des de l'àmbit polític, és una maniobra operativa mal plantejada, en la qual s'han assumit riscos innecessaris, també per la imatge del cos, però crec que com que sóc la responsable del Departament d'Interior, el primer que haig de fer és demanar disculpes pel malentès que ha provocat aquesta decisió operativa, insisteixo, i no política.
0: Abans d'obrir el debat, m'agradaria escoltar també part de l'oposició que continuava demanant la dimissió del major Trapero i també alguns grups parlamentaris, la de la consellera Parlon. Des de Junts, Josep Rius assegura que l'acció és una vulneració de drets fonamentals i des d'Esquerra, Laia Canyagaral considera que hi ha una deriva general al departament, en bona part, diu, per les persones que prenen les decisions.
6: Alguns han descrit el que va passar com una decisió operativa, poc oportuna o ineficaç. No, el que va passar és il·legal, perquè es van vulnerar drets fonamentals.
7: Les decisions a Interior estan cada vegada més concentrades en un nucli reduït de persones sense supervisió política real.
0: Tinc ganes d'abordar aquesta situació perquè, d'una banda, el Joan, com a periodista, és molt analític i, de l'altra, el Pablo, com a advocat, ets molt jurista en aquest sentit, no? Llavors, m'interessa bastant les vostres opinions. No sé com ho heu viscut vosaltres, com veu veure també aquesta suposada infiltració i també la resposta que ha tingut per part del govern. Joan.
2: Sí, jo crec que quan hi ha una crisi és important que algú assumeixi culpes, perquè al final és entendre que hi ha un problema i que hi ha hagut algú que ha causat aquest problema. Llavors, en aquest aspecte també és molt important l'escenificació i les paraules que se li posen a una mica al problema, no? Estem parlant de que ha estat un conflicte que ha succeït en l'àmbit de l'educació, que com hem comentat, portem ja mesos amb negociacions perquè tenen una crisi oberta que no són capaços de tancar, i crec que en aquest aspecte el fet de que les culpes en aquest sentit les hagi assumit Parlon doncs diu molt de com es volia fer aquesta escenificació, no? que Niubó en aquest aspecte d'educació no es veiés encara amb més gestions o amb una crisi més gran. Llavors crec que és interessant perquè al final era una qüestió que també hi estava involucrat educació. I en aquest aspecte crec que les paraules que ha utilitzat Parlon, no, de maniobra operativa, que tampoc acabes d'entendre molt bé què vol dir, però senzillament és posar el focus en un lloc que no sigui bàsicament el fet de que, doncs sí, has posat en qüestió un dret fonamental, doncs crec que en aquest aspecte és bastant interessant posar-hi el focus, no? Després crec que també el fet de senzillament demanar disculpes és una mica com el moment del rei Juan Carlos, però tampoc hem vist que hàgim pres massa acció al respecte, no? Senzillament, doncs, hem vist també a Trapero dient que era una operativa totalment legal, que no sempre vol dir que sigui justa, o si més no, que estigui ben vista socialment, que jo crec que és una mica el que han intentat frenar, no? Senzillament, doncs, era una qüestió que aparentment era necessària per qüestions operatives, segons han dit, però que saben perfectament que no té una bona imatge, sobretot de cara a la societat i en concret al seu electorat, perquè també sorprèn que el partit que més ha defensat aquesta infiltració ha estat el Partit Popular. Per tant, també diu molt, no, de quin electorat segurament ho veurà millor, i està clar que segurament el del PSC i l'electorat d'Esquerres doncs no ho veurà amb bons ulls. I després també una mica en l'escenificació de l'oposició, jo crec que també s'ha de saber, no, respondre amb mesura. Crec que en aquest aspecte Esquerra ha fet doncs una oposició clara, no? Creiem que no ha estat una bona decisió, però ho hem vist també en la negociació dels pressupostos, doncs que per ells el fet de que Trapero dimiteixi no és una línia vermella, que també una mica el paper de Trapero és interessant veure, no? Doncs com havia estat una figura molt rellevant, sí, pel moviment independentista, i de cop són els dos partits independentistes que estan demanant que dimiteixi. Però al final crec que Junts també igual s'ha excedit un tant, no? Crec que evidentment com a partit de l'oposició, que tampoc està tenint massa paper perquè no té massa a negociar, és a dir, no té una posició de força al Parlament, doncs evidentment ha plantejat un escenari apocalíptic que tampoc crec que sigui massa adient a la realitat. Però crec que en aquest aspecte hem vist una mica doncs com s'ha intentat posar el focus sobretot en Interior per deixar totalment fora el que és educació, que després ho comentarem, però que també té una crisi oberta que caldrà veure com es desenvolupa la setmana que ve.
0: El Joan ha posat moltes coses sobre la taula. Voldria preguntar-te també sobre aquesta vulneració, no, de drets, punt de legalitat o no, però primer de tot una visió general d'aquest fet, Pablo.
3: Bé, per mi, més enllà del que comenta, hi ha una cosa que és evident, no? I és que hi ha un conflicte, és a dir, on tenim l'origen d'aquesta infiltració. Després veurem si és legal o no és legal la infiltració, però l'origen ve en un conflicte, i un conflicte social que a part pot provocar problemes de convivència, perquè hi ha hagut talls de carreteres, perquè hi ha hagut talls en les infraestructures principals del país, perquè hi ha hagut problemes de mobilitat, i per tant això pot generar certes discrepàncies que poden arribar a provocar problemes al carrer. Per tant, Una cosa és que, evidentment, hi hagi una infiltració que s'hagi de fer, una investigació, i que aquesta investigació, ja s'ha dit per part de Mossos i per part de la Conselleria d'Interior, que es farà aquesta investigació i es veurà si podria haver-se fet d'una altra manera, i una qüestió diferent és que realment, des de Mossos, no hagin de prendre cap mena de decisió ni cap mena de mesura per intentar almenys estar previnguts davant de les possibles ingerències o problemes que es puguin produir en el dret de manifestació. I precisament aquí conflueixen dos drets. Conflueix el dret de manifestació, que evidentment per poder fer, diguéssim, realitat aquest dret, doncs necessitarem també el recolzament dels cossos policials, perquè hi haurà qui intentarà que aquest dret no es pugui dur a terme i, per tant, serà necessària la intervenció dels cossos policials, però després també hi ha un altre dret que també és fonamental, que és el de preservar la integritat de tots, no només dels que es manifesten, sinó de tots, de tota la ciutadania, davant de conflictes que perfectament poden sorgir davant d'un conflicte social com el que està visquent en aquest moment educació. Per tant, evidentment, hi ha una qüestió que des del meu punt de vista s'ha d'investigar si en futures ocasions s'hauria d'haver fet d'una altra manera, sobretot de cara a la imatge que pugui haver donat el cos i que pugui haver donat en aquest cas la conselleria i el major Trapero com a màxims dirigents, però altra cosa és poder concloure que realment Mossos hauria d'haver optat per una actitud passiva. No ho crec ni des d'un punt de vista perquè s'ha de poder garantir aquest dret de manifestació, ni des de l'altre punt de vista perquè també s'ha de garantir la seguretat als carrers davant d'un conflicte que és evident que està generant molts problemes.
0: No sé si opinativament, Joan, tu veus de la mateixa manera. Ara entrarem també en l'anàlisi més concret.
2: Sí, jo crec que més enllà d'una qüestió de que les manifestacions doncs, bàsicament no es desboquessin, jo veig més un tacticisme del govern de realment voler veure cap a on va una mica les vagues i una mica el descontentament dels professors del sector educatiu, que no tant un voler controlar una operativa que bàsicament garanteixi la integritat de tothom, perquè bàsicament jo crec que tampoc hem vist manifestacions on hi hagi aldarulls o on s'hagi desbocat negativament diguem-ne les manifestacions que hem vist al carrer. Vull dir, crec que és més un tacticisme, jo des del meu punt de vista desafortunat, i més de voler controlar i de tenir una informació que per altres vies no segurament no contemplaven poder tenir, que no pas una altra cosa. Evidentment, ells han reconegut un error perquè veuen que públicament és molt difícil de justificar, però jo crec que podrem seguir veient, i ho hem vist en molts moments, que aquest tipus d'actuacions doncs, són bastant recurrents per part dels governs.
0: Sí, de fet, inclús aquesta setmana parlàvem amb el sindicat de Mossos SAPME aquí a la Brúixola i ens deia que no és la primera vegada que es produeixen aquestes infiltracions, perquè això es fa de manera recurrent, podríem dir, o habitual en casos en què es pensa doncs, que potser ha d'haver-hi doncs, aquest punt de conèixer més la situació sobre terreny del que es pot donar. Aquí el que entra una mica a judici ja a criteri de cadascú és si en aquell cas era oportú o no ho era.
2: Jo crec que era desproporcionat i crec que hem vist casos molt més exagerats i molt més greus, però vam arribar a veure com es va arribar a destapar que inclús hi havia policies que havien tingut relacions sentimentals amb activistes. Vull dir, el fet de que hi hagi bàsicament infiltracions en moviments socials, jo crec que diu molt de no entendre realment el problema. Vull dir, els sindicats ja t'estan dient què és el que volen i senzillament has de tenir una voluntat negociadora i t'has de saber negociar amb ells.

0: ells, infiltrar-te o no, per tenir més informació, repeteixo, crec que és més una voluntat tàctica del govern que no pas realment voler donar una resposta ni solucionar el problema.
1: A veure, llavors, Pablo, anem a parlar. Es pot parlar de vulneració de drets fonamentals?
2: Bé, jo crec que aquí és el principal punt de discrepància que jo puc tenir amb el Joan, no? És a dir, al final, des del punt de vista d'una confluència de drets fonamentals, com deia al principi, d'un dret a la integritat i d'un dret a la manifestació, entenc que els dos drets han de tenir certes, certs minvalls en el que és la seva garantia, perquè els dos s'han de ponderar i s'han de portar a la realitat. Per tant, quan hi ha dos drets que en aquest cas poden xocar frontalment, moltes vegades no es poden materialitzar al 100% un o al 100% l'altre. Clar, si no hi hagués una, diguéssim, un perill que es produessin situacions al carrer, no?, que poguessin portar a doncs, certs escenaris que necessitessin d'una planificació prèvia del que són els cossos policials, estaria clar que concluiríem en que hi ha hagut una vulneració d'un dret fonamental, com és el dret, en aquest cas, a una manifestació. Ara bé, dir això seria concloure realment que no podia haver cap escenari de perill al carrer. I és evident que encara que no hi hagin hagut aldarulls, i això és una evidència, però si s'han produït problemes de convivència, almenys a les carreteres hem vist imatges en les que hi ha hagut conductors que volien passar precisament per on estaven els manifestants, i per això, en aquest sentit, es produïen problemes que doncs, podrien haver arribat a més si no és que en aquell punt hi havia Mossos d'Esquadra que van impedir doncs, que tot això pogués anar més. Per tant, des del meu punt de vista, i aquí, evidentment, inclús en un judici, les dues tesis seran totalment defensables. Val? Per tant, aquí no hi ha una resposta que sigui bona, ni vull dir, cadascú tindrà el seu criteri, però el que sí que és evident és que hi havia una situació de conflicte i encara existeix aquest conflicte d'educació, perquè és evident que les marxes i les protestes continuen. Era una situació que podia generar una certa crispació al carrer que, davant dels no manifestants, també podia generar un conflicte entre persones, i una altra cosa diferent és si els Mossos podrien haver arribat a tenir aquesta informació per poder planificar aquests operatius policials d'una manera diferent. Això serà una altra qüestió. Ara bé, que aquesta infiltració per si sigui una vulneració de drets, doncs, clar, concluiríem que aquesta infiltració va ser per obtenir informació política, amb una estratègia política. Jo no ho crec. No ho crec per què? Perquè realment els propis protocols policials ho estableixen que la policia pot anar en aquest tipus d'assemblees quan el que es preveu és que hi hagi mobilitzacions al carrer, precisament per prendre mesures de cara a evitar possibles desordres. Per tant, clar, concloure que sí que hi ha hagut una infiltració, doncs seria concloure que aquesta infiltració ha estat precisament amb un objectiu polític, i això és molt difícil d'arribar a acreditar. Per això dic que les dues vessants seran perfectament defensables davant d'un possible judici que ja han dit, de fet, que possiblement tiraran endavant.
1: Sí, de fet, t'anava a preguntar per això, però abans, per tant, parlar d'il·legalitat, com deia Josep Rius, entenc que és anar ja molt per endavant.
2: Sí, és anar molt per endavant, perquè el primer que s'ha de fer abans de parlar d'il·legalitat és explicar que realment no hi ha cap mena d'interpretació que pugui entrar dins del que són els protocols policials. I com dic, la interpretació, cadascú pot fer la seva, però hi ha una interpretació que sí que perfectament pot ser que el que volien amb aquesta operativa mal gestionada, això és evident, però que el que volien amb aquesta operativa era aconseguir informació no política, sinó per uns operatius policials. Per tant, per concloure el que diu Josep Rull, hauria de, en primer lloc, acreditar-se que realment no hi havia cap mena de fonament.
0: Sí, jo crec que, no sé si és il·legal o no, jo això no ho entro a valorar, però sí que crec que al final, quan hi ha manifestacions, la voluntat de la manifestació és aturar. I ho veiem quan hi ha piquets a universitats, ho vam veure doncs, quan teníem tractors a la Gran Via que no permetien la circulació dels cotxes. Vull dir, és la voluntat de l'acte en si. Jo senzillament crec que és desproporcionat i després veurem una mica quina era la voluntat. Crec que això no ho podrem arribar a saber perquè segurament no ho coneixerem, però jo sí que crec que si més no desproporcionat, és segur. I la CGT i USTEC ja han anunciat denúncies i segurament ho veurem a judici.
1: Això és el que ara mateix t'anava a preguntar, aquest recurs contenciós administratiu que han presentat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Quin recorregut pot tenir?
2: Bé, en principi...

0: dues parts sobre la realitat d'aquesta infiltració amb caràcters polítics o amb caràcters merament protocolaris, doncs veurem cap a on acaba decidint-se, diguéssim, el sentit de la sentència. Tot dependrà de la prova que finalment puguin aportar una i altra part sobre quin era l'objectiu d'aquesta infiltració.
1: Ara, parlant de la petició de dimissió tant de Trapero com alguna part de l'oposició també dels dos, també de la consellera Parlon, vosaltres creieu que s'hauria d'arribar a aquest punt?
2: Jo no sóc massa fan de les dimissions perquè sí. Com he dit abans, crec que al final una dimissió és l'escenificació de que algú assumeix una culpa física. Però si destituiràs a Trapero i posaràs algú que seguirà reproduint les mateixes dinàmiques, no resols el problema, i el mateix en Parlon. Per tant, sembla que Parlon escenificava una mica, no? Doncs que es produirien canvis interns. Jo crec que senzillament seria molt més útil anunciar canvis tangibles en protocols de la policia, segurament més controls en moltes de les dinàmiques que poden arribar a tenir, però senzillament una dimissió no, per mi no resoldria el problema que segurament hi ha de fons en tot aquest tema.
0: Sí, evidentment, jo tampoc soc partidari de les dimissions i a part penso que moltes vegades precisament els errors, si és que ha estat un error finalment i al final es demostra que no ha estat una ingerència política, doncs si hi ha hagut un error el que s'ha de fer és treballar per corregir-lo, però no qualsevol error pot comportar amb una dimissió. Tothom pot errar, tothom pot tenir un problema, s'ha reconegut en aquest cas perquè no s'ha fet esperar el reconeixement d'aquestes disculpes cap a les persones afectades, i per tant jo crec que una dimissió és parlar o avançar-nos molt al que realment acabi sent. Ara, si després arribem a una sentència en la qual es demostra al 100% que hi ha hagut una ingerència política, que hi ha hagut una ordre política de precisament obtenir una sèrie d'informació amb uns fins que no són protocolaris, aquí estarem en un altre escenari. Per tant, per mi ara estem en un moment molt embrionari per poder parlar de dimissions, però tot dependrà al final del que sigui aquesta investigació que ara mateix comença.
2: I jo també crec que no veurem dimissions perquè, pel que sembla de moment, la situació està certament controlada a nivell pressió per part també de l'oposició, perquè, com deia, que Junts escenifiqui un govern caòtic i fallit és esperable, però veient una mica les declaracions dels diferents portaveus dels socis del govern, crec que hem vist declaracions esperables de forces d'esquerres, però ja hem vist que Esquerra Avançat, que no és una línia vermella, tampoc hem vist massa exageració per part dels comuns. Per tant, jo crec que el govern, estant en una situació de major debilitat que abans, evidentment, pot estar prou content de no tenir més pressió per aquesta crisi.
1: Després parlarem, volia acabar també un últim apunt amb aquesta qüestió, que n'hi ha que també han posat dins el mateix sac, o potser també ja ve l'alerta una mica amb el precedent del pla pilot de desplegar Mossos d'Esquadra a les aules per millorar la convivència. Imagino que en aquest sentit ja es venia d'aquí, i aquesta possible infiltració també encara és com s'ha llegit encara més com un punt de control, no? Que si no hagués passat aquest precedent.
2: Sí, jo crec que és molt important controlar els temps de les coses, i en aquest aspecte el govern ha estat molt poc hàbil, perquè tenint una crisi en l'àmbit de l'educació, veure't amb tants temes oberts susceptible de crítiques vinculats al mateix sector no ajuda, perquè agreuges encara més una crisi que tampoc es resol. Per tant, jo crec que plantejar un pla pilot com aquest ja era molt mala decisió, si més no en aquest moment, crec que també no és la solució. A nivell personal ho crec. El govern ha vist que el fet de tenir molta policia al carrer té la bandera de la seguretat i molta gent ho veu positivament, i jo crec que ha començat a decidir que la policia pot ser una bona solució per masses coses. Jo crec que en aquest aspecte no és la figura de la policia qui ha d'estar qui ha de fer aquests protocols, vull dir, qui ha d'estar a les escoles, però crec que també ha estat molt poc hàbil també infiltrar a policia en aquest aspecte, segons sembla, perquè insisteixo en que tens una crisi oberta que en aquest aspecte dona més força als sindicats que estan negociant ara mateix amb el govern, perquè com a govern estàs en una situació de major debilitat en un moment de negociació.
1: Pablo?
0: Jo penso que si realment es demostra que realment ha estat una infiltració, evidentment estaria

0: Totalment d'acord amb el que diu el Joan. Ara bé, si realment es demostra que el govern no sabia perquè no hi ha cap ingerència política i ha estat una decisió merament policial i protocolària, doncs evidentment sí que és cert que li ha vingut en aquest sentit malament en el moment perquè s'havia plantejat el pla pilot i sembla que pogués haver relació, no?, amb una cosa i amb l'altra, però també és possible que sigui una coincidència i que per tant no estiguem en aquest escenari. Per tant, com jo deia abans, en aquest sentit jo el que faria seria esperar a la investigació, esperar a quin sigui, diguéssim, la conclusió, la sentència d'aquest jutjat contenciós administratiu, que serà el que determinarà si hi havia aquesta ingerència política o no, i a partir d'aquí prendre decisions.
1: Mm-hmm. Parlem ara de, ja estem posats en el tema, però deixant de banda tota aquesta qüestió de possibles infiltracions i Mossos, etc., parlem de la crisi que hi ha ara mateix en l'àmbit educatiu. Clar, coneixíem la setmana passada un reguitzell de 17 jornades de protestes fins que acabi el curs. Estem a 14 de maig, han començat aquesta setmana, en queden unes 15, podríem dir, en dos mesos. No sé si creieu que aquesta és la manera. Avui s'han fet també una reunió entre la consellera Niubó i els sindicats. Sembla que ha quedat en paper mullat, que ha estat molt ràpida també perquè no s'incloïen qüestions salarials, sí, amb l'escola inclusiva, però no salarials, i en aquest sentit, doncs, el sindicat minoritari sí que continua treballant amb el departament, però clar, els majoritaris no. No sé si li veieu un possible final, o si veieu almenys que el dilluns el departament pugui donar una informació que pugui acontentar mínimament USTEC perquè el dimarts puguin seure a taula i valorar si poden negociar per frenar aquestes protestes fins a final de curs.
2: Sí, jo com deia, crec que ara els sindicats estan en una situació més favorable, perquè crec que ara el govern vol tancar més que mai la crisi en el sector de l'educació. També crec que USTEC venia d'unes demandes de màxims. En una negociació sempre has d'entendre que si estàs negociant hauràs de perdre alguna de les coses que segurament volies. I crec que en aquest aspecte el govern també confiava en que al final havia arribat a un acord amb dos sindicats, que són els sindicats majoritaris de Catalunya. En el sector de l'educació pública, USTEC és majoritari, però tenia, jo crec, una mica un reforç d'un acord amb dos grans sindicats, i això ajudava, i semblava que tampoc es volia moure, que, insisteixo, si estàs negociant no pots pretendre no moure't ni una coma. Per tant, crec que segurament veurem més evolució en l'escola inclusiva que no pas en l'àmbit salarial. USTEC demanava un augment d'uns 400 o 500 euros al mes, que crec que és segurament massa en comparació al que ara mateix el govern li pot oferir, però sí que crec que podrem arribar a un acord que puguin escenificar de nou les dues parts com una victòria, si més no, més o menys aconseguida, però crec que seguirà sent un escull la negociació salarial.
0: Bé, per mi, aquí hi ha dues qüestions, no? Per un costat hi ha la problemàtica, evidentment, que s'està generant, i crec que això, ja en aquest sentit, crec que hi coincideixo, no? Crec que es pot agafar amb força per part dels sindicats aquest problema que s'està generant, i per tant que el govern s'assegui i, com deia Salvador Illa, estengui realment aquesta mà, no?, per arribar a aquest pacte, que a part crec que seria molt important perquè no estem davant de la primera jornada de protestes, estem ja amb moltes jornades de protesta a les nostres esquenes en les quals, doncs, no s'han aconseguit aquells mínims perquè aquell acord que van arribar fa ara algunes setmanes, doncs, no ha estat suficient per al professorat, i és una evidència davant d'aquestes noves jornades de protesta que s'han convocat. Per tant, jo crec que en aquest sentit sí que el govern, doncs, segurament dilluns plantejarà algun acord que mínimament pugui arribar a un preacord amb els sindicats, però no crec que sigui en absolut la jornada en la qual s'acabi decidint tot. Mm-hmm. Crec també que davant de la situació en la que ens hi trobem i mirant a l'altre punt de vista, perquè és molt important, evidentment, garantir el dret a manifestació, però per un altre punt de vista hem de veure com està afectant aquest dret de manifestació constitucional a l'altra part de la moneda, que són els infants del nostre país, que per ara no estan poguent rebre l'educació com realment està també garantit com un dret, no? I, per tant, crec que aquí el govern té una obligació encara més agreujada de poder arribar a un preacord amb els sindicats que pugui desencallar tota aquesta situació, sobretot tenint en compte que si realment s'acaben materialitzant totes les jornades que s'han convocat de protesta, ens anirem a final de curs i probablement aquests nens no rebran l'educació. Ja, de fet, hi ha molts pares i famílies que estan demanant, si us plau, activament en el govern, que prengui decisions però que solucioni d'una vegada aquesta problemàtica, perquè aquest any hi ha moltes jornades de protesta i les jornades de protesta, igual que per un costat són un dret garantit de manifestació, per un altre costat també minva el que són el dret a l'educació dels infants del nostre país.
1: De fet, ja arriben a 1.000 els centres educatius que s'han adherit al manifest per no fer sortides, no fer colònies de cara al curs vinent, estem parlant ja.
0: Clar, això és un greuge, diguéssim, que en altres manifestacions o en altres sectors segurament no tindríem, no, el mateix greuge, perquè en aquest cas estem parlant d'una comunitat infantil que és la primera afectada com a conseqüència de la incapacitat de govern i sindicats d'arribar a un preacord que satisfagui els interessos i, en aquest cas, les demandes de tots els professors. Per tant, crec que davant de qualsevol vaga, davant de qualsevol conflicte laboral, és evident que és important que el govern estengui la seva mà per arribar a un acord, però en aquest cas, tenint en compte qui està a l'altre costat, crec que encara té més importància.
1: Joan.
2: Jo crec que abans d'acabar el curs sí que veurem una escenificació d'acord, sí. Bàsicament perquè d'una banda els sindicats saben que amb l'estiu la força que tenen ara mateix caurà i recuperar-la al setembre serà molt difícil, i també que tenint un acord que pot ser millorable, no dic que no, sobre de la taula, és molt difícil de justificar que segueixis amb tantes manifestacions quan tens també un ampli sector dels sindicats, perquè al final sembla que Comissions i Obreres i UGT són residuals en el sector de l'educació, i tampoc és el cas. Llavors tenim un acord que és molt millorable, però jo crec que també per USTEC seguir amb tantes mobilitzacions que ja estan tenint tantes afectacions a les escoles, més enllà d'aquest curs escolar, també serà difícil d'aguantar. Per tant, crec que realment hi ha una voluntat d'arribar a un acord per les dues parts, i insisteixo en que crec que les dues parts al final acabaran escenificant un acord.
1: Mm-hmm. I com sempre passa, i ja ho comento molt aquí a Tertúlia, parlem de qualsevol problemàtica i a darrere sempre hi ha un problema que no canvia, que no canvia, que no canvia, que és la manca de pressupostos. I sense això també és complicat, perquè es poden demanar augments salarials, però si no hi ha diners, bastant difícil. Llavors, Esquerra Republicana ha dit que la negociació està avançant i que els esculls ara són la línia orbital, aquest transport entre grans ciutats que no obligui passar per Barcelona. Com valoreu vosaltres aquest canvi de rumb quan va ser Esquerra Republicana, que es va negar a aprovar els comptes el mes de març, en aquest cas, perquè la seva línia vermella era la recaptació total de l'IRPF?
2: En aquell moment, jo ja vaig dir que em semblava que era una escenificació excessiva, perquè a Esquerra al final també li interessava poder escenificar un acord amb el govern, perquè al final vol dir que has aconseguit alguna cosa a canvi. Crec que també en aquest aspecte, en aquest moment de negociació, al govern li interessa molt poder dir que té pressupostos, perquè de nou és posar el focus en un altre lloc, que no és la crisi d'educació, i que al final es vegi, no? Doncs que hi ha una feina feta i que podrà donar resultats. Però en aquest aspecte crec que Esquerra no va estar massa hàbil plantejant aquesta línia vermella per les negociacions, perquè ara de cop sembla que és un tema que ja no està ni sobre de la taula, i de cop sembla que hi ha altres temes hiperprioritaris que en aquell moment tampoc es van mencionar. I també que ara de cop la mesura estrella sigui relacionada amb la mobilitat, amb el moment de crisi també que hi ha amb Rodalies, doncs es pot arribar a veure certament tàctic. Al final jo crec que es veu una mica que no hi ha massa estratègia darrere d'aquesta negociació dels pressupostos, que hi ha molts moviments tàctics

0: per escenificar moltes coses. Crec que és hàbil per part d'Esquerra buscar acords en l'àmbit de la mobilitat, perquè ara mateix és una gran preocupació per la població, i efectivament jo crec que és hàbil per part d'Esquerra, perquè és una bandera que li funcionarà també molt bé després poder-ho escenificar, però repeteixo que crec que es veu certament tàctic i amb un objectiu bastant polític.
1: Bé, en aquest sentit, seguint aquest fil argumental, en cap moment Esquerra havia parlat del subsidi de desocupació, és a dir, que es fes la transferència d'aquesta competència, i ara, de fet, una d'aquestes línies que ha aparegut després de rebaixar les seves demandes ha estat que es pugui gestionar des d'aquí el que és el subsidi de desocupació, algú que a Euskadi ja va passar l'any passat. Per tant, sembla estrany, no?, que hagi hi hagut aquest canvi constant en el que són les seves demandes. El que sembla ser, doncs, és que volen arreplegar una altra vegada els votants que possiblement estan descontents amb la gestió o havien baixat, diguéssim, el seu electorat, volen arreplegar aquest electorat, i la manera de fer-ho, doncs, si em permeteu dir-ho així, és oportunista, no? En aquest moment hi ha un problema de mobilitat, parlem de la línia orbital, en aquest moment hi ha un problema d'educació, ens posem amb el tema d'educació, i si el dia de demà hi ha un problema amb una prestació o amb un subsidi, direm que aquest subsidi és la nostra línia vermella per poder donar peu en aquests pressupostos. Em penso que davant d'aquest escenari, doncs, podem començar a pensar que segurament de cara al mes de juny aquests pressupostos possiblement tindran cabuda i s'acabaran aprovant, perquè no sembla ser que una línia vermella sigui inquebrantable per part d'Esquerra Republicana ara, que veiem com va minvant d'una a l'altra en funció de quins són els interessos del moment concret.
2: Per tant, entenc que això, els comuns ja els teníem més de cara, sembla que ara, doncs, en aquest sentit tampoc no han tancat cap porta, tot el contrari. I pel que dieu, sembla que també apunteu, doncs, que ens quedarem amb un sol suplement de crèdit i no un segon, no? Que això és el que en tothom desitjaria, perquè sí que creieu que en aquest cas el primer trimestre no va ser possible, però que de cara al juny sí que ho veieu més viable.
0: Sí, la setmana que ve segurament veurem ja un acord. També crec que aquí Esquerra s'ha intentat blindar una mica amb el tema de sobirania, doncs, pactant aquesta societat mercantil d'infraestructures després de que caigués el Consorci d'Inversions que va tombar Junts al Congrés. També hem vist una mica una negociació amb una autoritat aeroportuària, que no sé fins a quin punt serà massa útil perquè Aena seguirà tenint les competències, però jo crec que en aquest aspecte sí que els comuns han tingut una línia argumental més lògica, molt insistent en la qüestió de l'habitatge, que és central i que segons el CIS i el CEO és una gran preocupació per la ciutadania, però en aquest aspecte crec que a Esquerra també li interessa ja escenificar un acord.
2: Doncs nosaltres ho deixem aquí. En aquest sentit, els dos heu apostat per el mes de juny estar ja amb comptes aprovats. Espero que d'aquí al juny ens tornem a veure per poder-ho comentar. Joan Cascante, moltes gràcies, molt bona tarda.
0: Moltes gràcies.
2: I Pablo de Palacio, gràcies a tu també.
1: Gràcies, molt bona
2: tarda. I nosaltres tornem demà, com sempre, els divendres, sinònim de cultura, aquí a La Brúixola, a partir de les 7 de la tarda. Ara els deixem amb La Brúixola del Radio Estadio i el Víctor Llucià. Que vagi molt bé, fins demà.

0: segures i per millorar els equipaments esportius municipals, perquè tothom hi tingui lloc.
1: Puja la bici, fes esport i guanya salut.
0: Més informació a diva.cat, Diputació de Barcelona.
2: Per alguns és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions.
3: Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.

0: La brújula de Radio Estadio amb Víctor Llucià.
1: Passen 6 minuts de 8:45 del vespre, entrem en matèria, pendents de l'estadi de Montilivi. De moment, minut 35 de la primera meitat, Girona 0, Reial Societat 1. Així que continua perdent l'equip de Mitchell, que s'ho juga absolutament tot, perquè no guanyar avui seria posar un peu gairebé a segona divisió. Ja et dic, connectarem amb el José Agustín Gómez perquè ens resumeixi el que s'està vivint a l'estadi blanc i vermell d'aquí a una estona, però donem-li una ullada al que va passar ahir. Arrenquem pel Barça, que s'ha d'oblidar d'igualar l'emblemàtica xifra de 100 punts que va aconseguir l'equip de Tito Vilanova la temporada 2012-2013. També la té el Real Madrid de José Mourinho. Ahir va encaixar la cinquena derrota de tot el curs a la Lliga, totes elles a domicili. Un gol del davanter de l'Alavés, Ibrahim Diabaté, a les acaballes de la primera meitat, va ser suficient per derrotar els de Hansi Flick, un dels titulars, Dani Olmo.
2: Evidentment no quedem contents d'aquest partit, tot i que ho hem intentat. No ha pogut ser una falta de concentració a l'últim minut de la primera part. Era l'única manera més o menys que ens podíem fer mal, però bueno, ho hem intentat, no ha pogut ser, però bueno, no estem contents tampoc pel partit. Nosaltres teníem un altre objectiu clar, que era guanyar tot fins al final de temporada per complir el segon objectiu, que eren els 100 punts, i era algo que, bueno, que jo volia i l'equip volia aconseguir. Al final no podrà ser, però bueno, volem guanyar els següents dos partits que queden.
1: Deia un dels titulars perquè l'11 que va plantar i Flick a Mendy Sorrotza era molt poc habitual, eh? Chesney, Alejandro Valde, Marc Casado, Ronnie Bargi, barrejat amb algun titular, sí, com Cubarsí, Dani Olmo o Marcus Rashford. També és veritat que es va notar molt la distància del Barça, la ressaca emocional d'haver aixecat la Lliga també es va posar de manifest, però el mitjapunta de Terrassa diu que tots aquests arguments no són excusa.
2: No és excusa. Al final jo crec que l'equip tenia suficient energia, els que hem jugat per guanyar. Al final no ha pogut ser. Com he dit, teníem l'objectiu de guanyar tots fins al final per aconseguir la xifra de 100 punts, que era un objectiu clar també per nosaltres. I bueno, hem de seguir, encara queden dos partits més, una a casa, volem guanyar tot a casa també, amb la nostra afició. I aquest també ha de ser un objectiu clar.
1: 0 rematades a porteria, 0 va fer l'equip més golejador de la Lliga, el Barça, una dada que resumeix perfectament el partit. Per mirar una de les parts positives, va, el debut, i amb nota, molt bona nota, del central Álvaro Cortés, aragonès de 21 anys, nascut l'any 2005, va completar els 90 minuts en un dels dies, diu, més feliços de la seva vida.
3: Creo que es el mejor día de mi vida. Llevo soñando esto desde que era pequeño, soy culé desde que nací, y ver a mi familia, a mis amigos en la grada, la verdad que era lo que soñaba, y agradecer al míster, a la directiva, a los compañeros que me han arropado en todo momento y muy orgulloso y con ganas de seguir sumando. Sí, yo creo que gran parte de eso es gracias a los compañeros y al staff que antes del partido me han ido dando indicaciones y apoyo para que sea un partido más en teoría, pero la verdad que me he sentido muy cómodo, estos compañeros son el mejor equipo del mundo y se agradece jugar así.
1: I ara, proper repte, aquest diumenge a 9:45 de la nit contra el Betis al Camp Nou, amb l'objectiu de sumar els 3 punts per haver guanyat tots els partits a casa disputats aquesta temporada.

0: Passen gairebé 10 minuts de dos quarts de nou i ara tot es veu d'una altra manera a l'Espanyol. Primera victòria del 2026, 42 punts. I la salvació és veritat que no està assegurada, però és cada cop més a prop. Què tal, Marc García? Bona tarda.
1: Bona tarda, Víctor. Així és. L'Espanyol va aconseguir ahir la seva primera victòria, 19

0: partits després, contra l'Atlètic Club. El conjunt de Manolo González portava sense guanyar des del 22 de desembre de 2025, precisament a Sant Mamés, és on ho va aconseguir. Ahir, amb els gols primer de Pere Milla i després el darrer minut de Quique García...
1: El de Pere Milla, Marc, per cert, Marc, és un golaç, eh?
0: És un golaç, el de Pere Milla és un golaç, rematada amb la dreta, cama menys hàbil. Doncs els blanquiblaus van acabar aquesta mala dinàmica i estan ben a prop d'aconseguir la permanència. Ara mateix sumen, com tu has dit, 42 punts, 3 per sobre de la zona de descens.
1: Estan fent càlculs, no? Estan
0: sí,
1: estan fent
0: la calculadora, falten dues jornades.
1: Amb un punt al Sadar és possible que l'Espanyol ho tingui fet.
0: I el Osasuna també.
1: O Osasuna, exactament, també li podria venir bé un empat. Bueno, veurem.
0: Veurem què passa. Manolo González s'ha mostrat molt agraït amb els seus jugadors per tota la confiança.
2: I amb aquest aspecte els estic molt agraït, perquè els nanos serem millors o pitjors, però és que no tinc una paraula dolenta per ells. S'han deixat la pell sempre, amb més encert o menys. I torno a dir el mateix, eh? I jo també, igual. Però és d'agrair perquè, hòstia, un altre equip t'hagués deixat de la mà i, al contrari, ells han cregut el que fem i amb aquest aspecte els estic molt, molt agraït.
0: El tècnic blanquiblau també ha volgut destacar el patiment d'aquests darrers 5 mesos que no aconseguia victòria fins a aconseguir aquesta tan esperada victòria.
2: Una segunda vuelta infernal, a nivel mental, a nivel de todo. Está siendo muy dura y la gente a veces no es consciente de lo que... Por lo menos yo puedo hablar de mi caso o de los jugadores, de lo que sufrimos aquí dentro para sacar esto adelante. Aquí los jugadores se juegan su futuro, no son jugadores que ganen 6 millones de euros, no tienen la vida resuelta, yo tampoco. Y desde que estoy aquí al final son saltos sin red, el ascenso, la salvación, este año, y son... temporada que no puedo fallar, que no me puedo permitir el lujo de fallar, entonces hay que sacarlo para adelante como sea.
1: Per mi, Marc, la imatge de Manolo González amb el 2-0 de Quique García, plorant, deixant-se anar completament, desinhibit, abraçant-se a membres del cos tècnic...
0: Es va treure un pes de sobre brutal. De fet, el primer ni el celebra, Manolo, eh?
1: Sí, sí.
0: No el celebra perquè és que sap que no està fet.
1: Sap que l'Atlètic Club també havia creat alguna ocasió a la primera meitat, que no estava ni molt menys fet, però en el segon sí que esclata a plorar i per mi és la imatge de la jornada, sens dubte, la imatge de la temporada de l'Espanyol.
0: A veure com acaba, però pinta bé, de moment. Pere Milla també va parlar als micròfons d'aquí, Radio Estadio Noche. Un dels golejadors va reconèixer que és un alleujament haver sumat aquests 3 punts.
3: Han sido momentos muy duros, donde bueno, hemos sufrido muchísimo, malas noches, malas tardes, que lo veas todo negro, así que sí, un alivio, pero también te tengo que decir que no hemos hecho nada, ¿no? Hay que volver a ganar y volver a sumar.
0: Al de Lleida li van preguntar per Europa, però ell va deixar clar que no vol sentir parlar-hi i que només es vol guanyar a Pamplona.
3: Yo quiero salvarme cuanto antes y dejar de sufrir y que la gente deje de sufrir, porque al final han sido momentos muy, muy malos, muy, muy duros, donde hemos sufrido muchísimo, tanto en lo personal como en lo colectivo, ¿no? Creo que han sido, como te digo, momentos muy duros, donde había muchas dudas, muchas incertidumbres, pero bueno, yo creo que a base de trabajo y de confiar cada uno en sí mismo y en el colectivo, lo hemos sacado, ¿no?
0: Ara toca tancar una setmana que pot ser de màxima alegria en clau blanquiblava. Recordem, primer dilluns es va anunciar Monchi, que ja és el nou director general esportiu.
1: Home.
0: Després la victòria d'ahir, de dimecres, i ara ja, que era la primera d'any, i diumenge es podria tancar de manera matemàtica la permanència en una setmana que podria ser de màxima glòria pels blanquiblaus.
1: Veurem el Sadar. Gràcies, Marc.
0: Gràcies. One friend left to sell clothes.
4: One works down by the coast. La brúixola de Radio Estadio amb Víctor Llucià.
5: Des de la Diputació de Barcelona donem impuls a l'esport femení de la província, acompanyant clubs i municipis perquè més noies i dones trobin el seu espai per créixer, competir i gaudir.
6: I amb el Pla de Foment del Ciclisme treballem per carreteres més segures i per millorar els equipaments esportius municipals perquè tothom hi tingui lloc.
5: Puja la bici, fes esport i guanya salut.
6: Més informació a diva.cat, Diputació de Barcelona.
7: ¿Vamos de visita?
8: Hola, ¿qué tal?
7: Mauro, pescadero, el padre y el hijo, el mejor. ¡Arturo! ¿Qué tal la familia?
9: Bien.
7: ¿Y la pequeña qué tal?
9: Está bien.
7: ¿Y tu gato?
9: Bien, muy bien.
7: Esta es.
10: ¡Wow! Me encanta.
11: En el corazón del barrio para aconsejarte mejor.
7: Bienvenida.
11: Century 21.
12: Hey, I own the light and I don't need no help.
4: De dilluns a divendres, de 2:15 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio.
1: Un quart d'hora i arribarem a les 9 de la nit i a partir de 2:15 es juga el Real Madrid-Real Oviedo al Santiago Bernabéu. Hi ha hagut xiulada a l'arribada dels jugadors del Real Madrid. És l'últim partit davant la seva afició, amb meitat de les declaracions de Florentino Pérez, les eleccions, tot plegat és un caos el que està vivint el Real Madrid, que de moment intentarà buscar aquesta victòria davant l'Oviedo. I Álvaro Arbeloa, que planta a Courtois en porteria, Trent Alexander-Arnold, Asensio, David Alaba i Álvaro Carreras en defensa, moltíssimes novetats al mig del camp. Camavinga, que s'acaba de quedar fora de la llista del Mundial per part de Deschamps en França. Tchouaméni, Mastantuono, Ibrahim Díaz i al davant, Vinícius Júnior i Gonzalo García. Per part de l'Oviedo, Escandella en porteria, Vidal, Bailey, Costas i Alassane en defensa. Al mig del camp, Fonseca amb Santi Colombato, Fernández i Chaira amb bandes i al davant Alberto Reina i Fede Viñas. Ja et dic, cap dels dos es juga absolutament res. El Madrid ja segon, l'Oviedo ja és equip de segona divisió.

Temps de descans, passen 51 minuts de les 8 del vespre i tenim futbol en directe a Mestalla, València 1, Rayo Vallecano 1. Ha marcat primer el Rayo, s'ha avançat el conjunt de Vallecas, l'equip entrenat per Íñigo Pérez i després, encara a la primera meitat, ha empatat el València mitjançant Diego López. Recordo que Randy Enteca ha fallat un penal al minut 8 de la primera meitat. I el Girona, que està perdent a l'estadi de Montilivi per 0-1 davant la Reial Societat. És un resultat que complica, i de quina manera, l'equip de Mitchell, que ja partia penúltim aquesta jornada a la classificació, partia 19è amb 39 punts. Una victòria, és veritat, que li donaria molt oxigen, s'enfilaria fins als 42 que ara mateix tenen Osasuna i Espanyol, però avançaria a un bon grapat d'equips que ara mateix tenen problemes a la classificació. Però és que el Girona són 5 jornades consecutives sense conèixer

0: Deixa la victòria, aquesta seria la sisena, no està traient els punts necessaris a l'estadi de Montilivi, no està sent un fortí que havia estat en anteriors temporades. De seguida estarem amb el José Agustín Gómez perquè ens resumeixi el que ha sigut la primera meitat a Montilivi, de moment ja dic 0-1 amb la Diana de John Martín a la sortida d'un corna, està perdent el Girona ara mateix, ho comentarem tot plegat de seguida a la tertúlia. Comentarem que el Barça va perdre ahir 1-0 davant l'Alavés de Quique Sánchez Flores, un Alavés que està en una dinàmica molt i molt ascendent, de moment ja ha aconseguit sortir de la zona de descens. Minut 89, a punt d'entrar el temps afegit a Mestalla, amb el València 1, Rayo Vallecano 1. Ja dic, de seguida connectarem amb el José Agustín Gómez perquè ens expliqui el que ha sigut la primera meitat a l'estadi de Montilivi. Però, Marc, hem estat veient-lo a la redacció i és veritat que ha arribat al Girona amb cert perill, però és que la Real estan una mica amb xancletes, ha generat perill.
1: No s'hi juguen res i estan jugant un bon partit, la veritat, estan jugant el seu partit i a veure què passa, però el Girona ho té bastant complicat si no guanya avui.
0: I és que, a més, les sensacions no són bones dels últims partits. Ostres, la derrota contra el Betis, després derrota també a Mestalla en un partit on el Girona gairebé ni competeix, el 0-1, contra el Mallorca, un partit de vital importància, sí. Que són derrotes contra rivals
1: directes i que no són bones, i que a més és que la salvació estarà a 43 i potser fins i tot, és que algun any amb 42 baixa segur,
0: Ara mateix el Rayo amb aquest punt estaria sumant 44, jo crec que ho tindria fet. El València amb 43,
1: jo crec que també
0: hauria d'estar tranquil, té els mateixos que el Sevilla, que també amb 43 hauria d'estar tranquil. Però no tots, no,

0: És el Girona va, recordem, el Metropolitano i l'última jornada un Girona Elx que pot ser també de vital importància si el Girona no aconsegueix avui la victòria.
1: Sí, sí. No, l'Elx té problemes perquè el rep la visita del Getafe aquest proper
0: que s'està jugant l'Europa League,
1: cap de setmana.
0: Està dos del Celta.
1: Amb una victòria al Getafe
0: assegura
1: té més a prop l'Europa League.
0: Sí.
1: Però
0: també assegura Conference. Jo crec que amb una victòria assegura Conference, que té 48 ara mateix al Getafe, 50 al Celta, i l'última jornada és un Getafe o Osasuna al Coliseum, doncs veurem què fa el Getafe, però també s'està jugant a Europa i està tot molt apretat.
1: Tenim a José Agustín Gómez des de Montilivi? No, encara no, eh? Em diuen que encara no podem connectar amb el José. Ara, de seguida el tindrem, però encetem la tertúlia. Per exemple, Xavi Espinosa, Diari Esport, què tal, com estàs, amic?
2: Què tal, Víctor, com estem?
1: Què tal? Ja t'has recuperat de la rua o no?
2: Encara no, perquè van ser 5 hores de caminada, estic cansat, però bueno, ens ho vam passar molt bé, Víctor.
1: És que clar, la cursa del Corte Inglés va ser el diumenge, nosaltres vam fer la particular cursa del Corte Inglés perquè també eren 10 quilòmetres, però una mica més a un ritme tranquil, caminant.
2: Vale.
1: Però, a veure, jo crec que en algun moment van accelerar, que jo vaig dir, home, potser no cal anar a aquest ritme, no?
2: És que entre la cursa del Corte Inglés, de veritat, i la rua, ens van fer mitja marató, jo penso, eh?
1: No, va ser increïble. Ara connectarem amb el José Agustín Gómez, ja dic, perquè ens resumeix el que ha sigut la primera part del Girona, Xavi, i de seguida també tindrem amb nosaltres a l'Edu Boada, que estem tenint algun problema tècnic, de la revista Panenka. Xavi, el Girona en molts problemes, ara mateix.
2: Sí, ara no pinta molt bé, tenint en compte que la setmana que ve se'n van al Riad Metropolitano en un partit que segurament serà l'acomiadament de Griezmann i l'Atleti voldrà guanyar, així que el Girona ha de guanyar sí o sí avui, ha de remuntar la segona part perquè si no se li complicaran molt les coses.
1: És que ho té magre, ha tingut ocasions, jo considero, no estava mirant detingudament el partit perquè anava fent coses del programa, però considero que ha sigut una mica millor, ha tingut més ocasions, Xavi, ha tingut un pal, ha pogut marxar al descans guanyant el Girona.
2: Totalment, ha sigut superior al Girona a la primera part, ha tingut aquell pal a Sivankov que comentes, però és que la Reial, en una o dues arribades, amb aquell remat de John Martín, ha fet el primer. Així que si el Girona està deixant bones sensacions a la primera part, Mitchell segur que troba la forma de trobar el gol a la segona. Fixa't, Víctor, que un empat no els hi va del tot malament, perquè amb un empat surten del descens i escalen quatre posicions. És un golet.
1: Sí, no, és el que ha de fer l'equip de Mitchell, com a mínim per no perdre avui i tenir opcions en les dues darreres jornades. Edu Boada, revista Panenka, què tal, com estàs?
3: Molt bé, companys, em sentiu bé?
1: Solucionat sí. Els problemes tècnics, se t'escolta perfecte, Edu.
3: Perfecte, doncs me n'alegra saber que ja soc per aquí, així que res, un plaer saludar-vos.
1: Respirem tranquils, no, encantats nosaltres de rebre't. Escolta, i també hem de parlar de la revista d'aquest mes de maig, eh? Jo la tinc aquí, t'he de dir, també, jo li he comentat en algun cop a l'Aitor, també al Roger Xuriac, ostres, és que la gent de Correus els és igual absurdament tot. La d'aquesta setmana m'ha vingut, bueno, no vulgui saber com m'ha vingut per la part de darrere, com a mínim la part del davant, que és on surt Diego Armando Maradona i aquest 1986, com a mínim està intacte. Què ens trobarem a la revista d'aquest mes, Edu?
3: Per sort, sí, per sort la imatge del Diego la tens intacta.
1: Sí, no, la tinc perfecta, es veu això, sí que està impecable.
3: I aquí som, si hi ha algun subscriptor escoltant-nos, si mai us passa això amb correus, si ens envieu un mail, us enviem una altra revista, així que, Víctor, no t'amoïnis, que t'enviem una altra sense problema. Dit això, en aquesta Panenka 158, ja quasi bé tanquem temporada, perquè amb el 160 tancarem el curs, així que, res, viatgem a Mèxic, 1986, en una part, en general el que fem és viatjar a 1986 com a any en si, i res, i repassem una mica tot. Perquè parlem també, parlant de Barça, no? Parlem de la final de Sevilla, clarament, que és una d'aquelles coses que si parles del 86 doncs no pot passar per sobre. Parlem també de la quinta del Buitre i el seu gran moment a la Europa League, anava a dir. A la Copa de la UEFA. També, evidentment, com deia, viatgem a Mèxic per entendre el que va suposar aquell Mundial per Maradona, per tots una mica, per entendre com

0: com aquell any encara a dia d'avui ens segueix captivant, i també realment fem un repàs en això, perquè 1986, 40 anys després, continua sent un mundial o un any en el que continuem fent la mirada enrere i continua fascinant-nos, com és el cas de treure una revista com aquesta. Dit
1: Ara
0: això...
1: continuo, Edu.
0: Sí.
1: Dona'm un minut, perquè tenim el José Agustín Gómez des de Montilivi. José.
2: Hola, què tal? Molt bona nit. Estem a punt de començar la segona meitat. Al Girona hi haurà un canvi perquè el Junt Gironí està perdent davant la Real Societat amb el gol de John Martín en un córner al minut 28. Estuani, el salvador habitual del conjunt de Mitchell, que entrarà en uns minuts als terrenys de joc perquè al conjunt local li està mancant efectivitat en les seves accions ofensives. S'apropa molt a l'àrea contrària, però li manca el matador. I aquest és Estuani, que surt novament per veure si pot rescatar el seu equip d'una situació molt delicada, perquè com acabi així el partit, el Girona quedarà avantpenúltim a només 39 punts i a 6 punts d'acabar la temporada. I recordem, el cap de setmana visita el Metropolitano i ja tancarà aquí la temporada rebent a l'Elx. Compte amb aquest Girona que reportem per 0-1.
1: Gràcies, José. Després, al final del partit, intentem tornar a connectar amb tu. Ara parlarem del Girona. Ara matem el tema gironí. Edu, se t'havia quedat una coseta per dir?
0: Sí, res, que també tenim un punt d'actualitat, que parlem de la revista, parlem de Jeremay, aquest gran futbolista del Depor, que tots aquells que no el tinguin ubicat, crec que és un bon moment per també fer-se amb la revista, i que no només parlem de passat, sinó que també parlem de present. És molt fàcil, si voleu trobar la revista, tienda.panenca.org, i allà doncs podreu aconseguir aquest número 158.
1: Entrevista a Pap Gay, també, heroi amb Senegal a la Copa de l'Àfrica, sempre completa l'oferta.
0: Sí.
1: Ostres, del Real Burgos, mira, aquesta sí que la miraré, una mica de futbol vintage, també.
0: Sí.
1: Bueno, a veure, totes les revistes vintage, clar,
0: del 86. Ja saps aquí ens agrada sobretot
1: sí,
0: tot
1: sí,
0: això.
1: Sí, exacte. Sí. Edu, havíem comentat el tema del Girona. Compte, perquè la derrota és que els deixa penúltims a l'equip de Mitchell, 39 punts, amb la necessitat de guanyar els dos que li quedarien. Encara no ha acabat el partit d'avui, és el descans, però quin embolic pels de Mitchell.
0: Sí, jo realment no t'enganyaré, estic una mica amoïnat, perquè crec que, bueno, també com està la Lliga, no? És a dir, en un moment tot s'ha comprimit o no s'ha descomprimit, i semblava fa unes jornades que parlàvem aquí, ostres, mira, sembla que el Girona ho té mig fet, l'Espanyol sembla que també, i en un moment has anat baixant, i sembla ben bé la del descens, de l'últim descens, no? Que semblava que ho tenien fet, i van començar a perdre, i van acabar baixant. Llavors, si ja no treus el dia d'avui, això és una mica com l'Espanyol ahir, que si avui ja no el treus, ja és patir i patir a les últimes jornades, i a més amb una dinàmica que realment no és gens positiva. Llavors jo ho veig molt magre, m'agradaria pensar que no, perquè hi haurà algú que salvarà el Girona, perquè hi haurà algú que ho farà pitjor, però no està el tema perquè funcioni gaire bé.
1: I Xavi, perquè és que a més els de sota estan puntuant. És veritat que Osasuna va perdre, però l'Espanyol ha guanyat, l'Alavés ha guanyat, el Levante ha guanyat, és a dir, tots estan puntuant, tots ho posaran complicadíssim fins al final.
3: Sí, ningú ho hagués imaginat que en aquests moments de la temporada la classificació estigués tan apretada, i els de baix, que han de dir la seva, segueixen guanyant, segueixen puntuant, i això et fa no relaxar-te i obligar-te tu també a treure els 3 punts. I el que dius, el Girona, si no guanya avui, haurà de fer miracles a les últimes 2 jornades, i els ha passat a molts equips, el que comentava l'Edu, ha passat en moltes jornades que el Mallorca, per exemple, va aconseguir una victòria molt important i ja celebrava la victòria com si s'haguessin salvat, i ara es troben també en una situació complicada. El Girona li va passar el mateix després d'una victòria a Montilivi, i ara resulta que van 19ens a la classificació. I després de l'empat del València, que ha acabat ara, obliga el Girona a guanyar i a intentar arribar als 42 punts.
1: No, però ho té complicat. Ara, Edu, tu veus l'inici del Girona, que va ser un complet desastre, es va rumorejar fins i tot amb la sortida de Mitchell, després és que ho van redreçar, i fins i tot amb l'empat al Bernabéu, que deies, bueno, igual amb una victòria més i tal ho tenen gairebé fet, s'ha anat complicant la vida fins a arribar a aquesta situació límit ara mateix.
0: Sí, o sigui, és això. O sigui, l'inici i el desenllaç han sigut circulars en aquest sentit, perquè sí, és que és el que comentàvem, que va haver un punt de la temporada fa això 3-4 jornades que tothom donava tot per tancat i semblava que tot, més o menys, que jo que sé, que el Llevant no sortiria del descens, ara hi és, però que el Llevant no hi sortiria, que l'Oviedo estaria fet, que l'Elx o els que estiguessin en aquell moment no acabarien de sortir, i clar, Llevant, si només agaféssim aquests últims 18 partits, és a dir, la segona volta, crec que seria tercer, si no m'equivoco, tercer o quart. Mm-hmm. I clar, és que si els equips comencen a sumar punts i tu no trobes la manera, sobretot de consolidar les victòries, perquè clar, d'empat a empat et vas ficant al pou.
1: Sí, llavors, sí.
0: No sé, jo ja et dic que tinc molts dubtes en què el Girona pugui treure això, sobretot perquè avui ja has de tornar, ja n'has de fer dos de gols.
1: Sí, sí. Clar, el que passa és que és una mica més fàcil quan està el número 7 al camp, eh? Acaba d'entrar Cristian Estuani, li han donat el braçalet de capità al terreny de joc, evidentment embogeix l'estadi de Montilivi, a mitja avisa, anima Mitchell als seus i a punt de començar la segona meitat a l'estadi de Montilivi. Per qui vulgui estar més pendent, es pot posar al Radio Estadio a través de la nostra app i de la nostra web ondacero.es. Nosaltres aquí la farem petar a parlant de, també de la jornada d'ahir. Ja et dic, actualitzarem el resultat del Girona, però també vull parlar del Barça, Xavi, s'oblida sí. Dels 100 punts. Home, no és una decepció molt grossa, venint d'on venia el Barça, el trofeu més important ja l'ha guanyat, però home, els 100 punts era una fita històrica també, igual a la temporada de Tito Vilanova.
3: Està bé ser ambiciosos, però Víctor, l'objectiu està complet.
1: No, és evident.
3: Era partit per rotar. Entenc que l'Alavés està més necessitat que nosaltres, que tenim alguns jugadors també pendents del Mundial de no lesionar-se, i ahir el Barça doncs, anava més o menys a mig gas. Entenc que ahir es perdés el partit.
1: A veure, Edu, és que hem escoltat a Olmo abans dient que no era excusa, però clar, dona alguns arguments, eh? Rotacions, és molt evident. Dos dies de ressaca emocional, dies i sobretot nits llargues. Frenkie, Fermín a casa, Lamine a casa, Rafinha a casa i l'argument per mi més important, l'Alavés s'estava jugant la vida, era el partit de l'Alavés. Home, amb tot aquest còctel es pot entendre la derrota, entenc, no?
0: Sí, jo crec que... És que és això, és... quan ja ho tens tot fet, ja està bé que el futbolista digui, no?, que bueno, que no és excusa i faci una mica d'autocrítica, però no ens enganyem. Ara ningú es vol fer mal. És a dir, crec que és el...
1: I el clar, l'altre argument era aquest, exacte, el Mundial. O sigui, és que també clar, és un argument de molt pes.
0: Crec que el Barça no va fer cap xut a porta.
1: No, zero.
0: La primera vegada en els últims 20 anys o mm-hmm. en els últims 20 anys ha passat només 3 vegades. I això ja és indicatiu d'un equip que ha fet 91 gols a la Lliga, que no faci cap xut a porta... ja indica una mica de quin tipus de partit estem parlant. Llavors, a mi això dels 100 punts, per exemple, m'era totalment igual. També el dels 100 gols, que també es deia per xarxes, no? 100 gols i 100 punts.
1: Que em comentava algun, si fossin 101 punts, sí que exacte. Seria més històric, no?
0: Estic totalment d'acord amb això. Jo, per mi, haguéssim tingut mèrit si féssim una nova fita, però igual ara és que ja hi havia, tampoc...
3: El rècord ja el tenim, no?
1: No, sí, és evident. Entenc que, malgrat alguns titulars, Rashford, Lewandowski, no sé si algun es vol guanyar tant la renovació com tornar l'any vinent. Es poden treure algunes conclusions del partit, Xavi?
3: Sí, les conclusions més que res serien pels jugadors que, com per exemple, l'Álvaro Cortés, que va debutar, o,
1: sí,
3: o jugadors que no han tingut tants minuts com Rooney o com Bernal aquesta temporada, però... Sí que és cert que hi ha jugadors que potser estan jugant els seus últims partits i ho veurem aquest cap de setmana a casa contra el Betis. Serà partit doncs, per tancar bé la temporada davant la teva afició i també potser per veure els jugadors que disputin els seus últims minuts amb el Barça.
1: Ara has tret el tema, Xavi. Són els últims minuts de Lewandowski o no?
3: Fa tota la pinta que sí. Té una oferta important d'Aràbia... I no...
1: Minuts de Lewandowski amb el Barça?
0: Mira, si ho són, jo estaré encantat del seu llegat. Crec que al final, mira, doncs hi ha cicles que es tanquen i crec que el cicle Lewandowski el podríem catalogar com era allò, el documental aquell, la New Era. Mm-hmm. Doncs la New Era, el gran fitxatge de la New Era, clarament va ser Robert Lewandowski i que marxi havent guanyat 3 de 4 lligues, evidentment amb semifinals i quarts de Champions, venint d'on veníem, em sembla que sí, és

0: Els últims minuts de Robert Lewandowski, aplaudiments, ovació, llegenda del club perquè ens ho ha donat tot i semblava
1: totalment
0: mentida, no? que un futbolista que arribava ja al final de la seva carrera ens hagi pogut donar tant, així que si són els últims, jo estic encantat amb els seus serveis.
2: Jo imagino
1: perquè...
2: que...
1: Sí, digues.
2: Sí, no, digues, Xavi.
1: Que quan va arribar al Barça la gent especulava de si estava gran, de si encara no tindria el rendiment del Bayern i ens ha deixat un llegat espectacular i el que dius, o sigui, Lewandowski... ha passat a la història del Barça en 3-4 anys.
2: És veritat que té els i baixos. La primera volta segurament és el millor Lewandowski que hem vist al Barça. A la segona temporada també comença bé, però es va apagant. Crec que revifa una mica la temporada passada en algun moment. Aquest curs s'ha mantingut una mica estable, no? ha acabat perdent la titularitat. O sigui, també s'ha de tenir en compte... això, però per l'edat que tenia i pel preu que va venir, per tot el que ha donat al Barça, segurament veurem com s'acomiada del Camp Nou o quins gestos fa, estaran molt pendents les càmeres i també nosaltres de com de tot el que fa Lewandowski al Camp Nou aquest cap de setmana contra el Betis.
1: A mi em va donar la sensació a la Rua que s'ho estava passant tan bé que és com si fos l'última de Lewandowski, perquè estava ja aixecant-se, celebrant, i jo pensava... segurament Lewandowski està dient no tornaré a viure una rua semblant, vaig aprofitar-ho i a celebrar-ho d'aquesta forma en Chesney. Però el que dèieu, crec que s'ha de saber marxar i aquesta temporada que ja no estava jugant tant i estava jugant més al Ferran Torres, crec que és un bon moment per acomiadar-se i doncs, per deixar el seu llegat, perquè segurament la temporada que ve no tingui tants minuts.
2: Segurament. Ara, a mi em sap una mica greu el que s'acomiadi en un partit que jo crec que serà de costellada directament, perquè ni el Barça es juga res, ni el Betis es juga res, i com bueno, dèiem, el Mundial, etc. Edu, com veus el partit de diumenge? Perquè déu-n'hi-do.
0: Sí, no, el partit de diumenge, jo espero almenys que ens ho passem bé amb això, rotacions, que jugui, jo que sé, que Flick s'inventin, i el Betis igual, s'inventin els 11s i veiem coses diferents, perquè és el que dius, en lo futbolístic hi haurà, bueno, literalment no hi ha res en joc. Llavors, espero que sigui el moment perquè els joves puguin tenir els seus minuts, repeteixi Álvaro Cortés, pugui jugar amb Tomi Marquès o els diferents que, o en Xavi Espart mateix, això, puguin tenir els seus minuts i ja està, però perquè el futbolístic és el que hi ha. I sí que és cert que el fet de que no s'hi juguin res i sigui el comiat de Lewandowski, jo crec que també està bé, perquè llavors tots pensarem en Lewandowski. O sigui, estarem tot el partit amb les mirades centrades.
2: El buscaran, tu creus, els seus companys,
0: Com celebra, com es mou, què fa, què diu... Sí. Llavors també hi ha aquest punt que, bueno, realment sí que serà l'amistós de comiat per Lewandowski.
2: Sí, sí. Mira, estic veient a Eric García, que està a la grada de Montilivi. Continua perdent el Girona, Minut 51 de la segona meitat ja. Girona 0, Reial Societat 1. Ara que parlo del Girona, de la zona de descens, ostres, les imatges ahir de Manolo González plorant després del 2-0 de Quique García eren la imatge per mi de tota l'afició de l'Espanyol, que ho ha passat tan i tan malament en tota aquesta segona volta. Primera victòria, Xavi, del 2026.
1: Sí, i primera vegada en tota la temporada que vaig al camp. Els hi vaig donar una mica de sort.
2: Mira, doncs segurament sí.
1: I res, hi vaig veure cares de tranquil·litat, de satisfacció, de... van poder respirar després de la victòria perquè la situació es començava a apretar, la dinàmica era terrible, de les pitjors d'Europa, i el que dius, les llàgrimes de Manolo diuen tot de com estava l'equip, i tenien en compte que no van fer un gran partit, perquè no va ser un gran partit dels de Manolo, tot i així guanyar-li 2-0 l'Atlètic té molt de mèrit.
2: Ho hem comentat amb el Marc, l'Atlètic Club té un parell d'ocasions a la primera meitat que podrien haver significat el 0-1, encara més run-run hauria generat a la graderia, però dues molt bones dianes, la primera sobretot de Pere Milla, el Pere Milla de la primera volta, segurament, Edu, doncs l'Espanyol no té garantia de la salvació, però home, que té una passa importantíssima.
0: Molt important. Bueno, està tan boja la classificació que, de fet, l'Europa... L'Espanyol està a 3 punts d'Europa, o sigui, és a dir, si guanya els dos partits que venen, podria jugar a la Conference.
2: Clar, el Getafe ha de perdre... Bueno, pot tenir alguna opció.
0: Tal com està tot, clar, és que... Tal com està tota la Lliga, que l'Espanyol acabi a Europa ara és una cosa... Ja ha guanyat, vull dir, ja s'ha tret la llosa de les 18 jornades, no? Més de 140 dies, em fa molta gràcia, em sap greu pels pericos, no? Però quan es diu no... L'última vegada que guanya l'Espanyol, Hugo Chávez encara estava a Venezuela. Clar, fas una mica la mirada enrere.
1: Una comparació,
0: Clar, clar. Són molts mesos i que per mi...

0: I la imatge de Manolo plorant serà una de les imatges de la Lliga, segur. Perquè,
1: Sí,
0: a
1: sí.
0: veure, abans del derbi, tots recordem la roda de premsa o prèvia, no? Que el Manolo deia, tant parlar d'Europa, tant parlar d'Europa. I l'Espanyol aquell del 2025, en aquest cas, que era una piconadora, vull dir, que jugava tan bé. I això, i acabar l'any doncs, patint, acabant plorant, també poètic, no? Que sigui l'Athletic Club un altre cop. Doncs sí, em sembla que mira, l'Espanyol s'ho mereixia en aquest cas perquè realment l'agonia era
1: No,
0: extrema i mira, una victòria.
1: i és veritat, Xavi, que durant moltes jornades, ostres, els àrbitres, és veritat que es van una mica carnissar amb l'Espanyol, el que passa que en les últimes jornades ja era molt més mental, els jugadors és que no eren capaços d'anar cap endavant, quan el rival marcava un gol directament l'Espanyol s'enfonsava, ja el tema dels àrbitres havia quedat una mica enrere.
2: Totalment, el problema de l'Espanyol era mental perquè tenien el mateix equip que la primera volta i els resultats no estaven sent els mateixos. Per tant, crec que l'Espanyol tenia un problema també de, sí, d'estat d'ànim, de que les coses no funcionaven. Potser la primera volta, tot i que l'equip era bastant limitat, els entrava més pilotes de les que potser tothom hagués pensat, però la situació ha estat inèdita, que a la primera volta estiguessin
0: Sí,
2: parlant
0: sí,
2: d'Europa i a la segona volta ja lluitant pel descens, jo crec que mai ho havia vist. I ha passat amb la resta d'equips. La paraula Europa fa por i és com el gran monstre. Si us fixeu, Víctor i Edu, el Rayo ha jugat a Europa i ha patit. L'Atlètic el mateix, la Real Societat el mateix.
1: clar, però perquè
2: Europa desgasta.
1: sí, són plantilles que no estan fetes per tantes competicions, però també, jo què sé,
2: No era...
1: el
2: Sí.
1: Girona ha jugat 40 partits aquesta temporada i ha començat la jornada penúltim, o sigui que tampoc és garantia de jugar a Europa o no jugar-la, és veritat,
2: Però
1: eh?
2: igualment crec que no li hagués anat molt bé a l'Espanyol entrar a Europa
1: No, no.
2: per la plantilla que tenen ara mateix, però sí, és el que comentaves, bàsicament.
1: Sí, i ara Edu, clar, el dubte. Ha arribat Monchi aquesta setmana. L'Espanyol, segurament, veurem què queda les dues jornades restants de Lliga, la propera al Sadar, acabarà salvant-se, acabarà mantenint-se a primera divisió. Què fa Monchi? Es queda Manolo, canvia d'entrenador, perquè quan arriba un director esportiu nou,
2: Sí,
1: home,
2: sí.
1: haurà de confiar amb algú, no? No precisament aquí amb qui ja està el club.
0: Sí, jo crec que Manolo... De fet, em sembla inversemblant, que Manolo hagi aguantat 18 jornades sense guanyar un partit i no l'hagin acomiadat. Entenc que hi ha les últimes... O sigui, entenc que hi ha un moment que van dir, bueno, ja n'ha perdut tants que en algun moment guanyarà. Però crec que no deu haver-hi gaire registres d'un entrenador que això, que es passi 5 mesos, més de 140 dies sense guanyar i no l'acomiadin. Llavors, el millor pel relat també i per Manolo i per la història que ha fet amb l'Espanyol és poder acabar aquesta temporada, que s'acabi la vinculació i l'Espanyol comenci de zero, perquè tinc la sensació que el projecte que podia tenir Manolo ha quedat totalment esfondrat i que no hi ha res, que els jugadors confien en ell, o almenys tinc la sensació que continuen confiant en ell, però si tu ara amb la nova propietat, amb el nou director esportiu, vols fer un canvi de cara, és millor, jo crec que és la millor opció que tens perquè has de revaloritzar que estàs a primera i que això, que hi ha una nova propietat i que ha d'apostar per un futur diferent.
1: Ho veus igual, Xavi?
2: Sí, totalment. Al final, quan tu poses un director esportiu és perquè invertiràs, perquè canviaràs la dinàmica i el projecte. I està clar que si Alan Pace no hagués volgut invertir aquest estiu que ve ara, no hagués canviat el director esportiu. Així que, com dieu, segurament vindran canvis i veurem què fa Mochi perquè és un gran director esportiu.
1: Jo ho he de veure, que també que l'Espanyol inverteixi, sembla que sí, però tot està per veure. Parlant de projectes que poden acabar-se, Edu, a partir de 2:15, Reial Madrid, Oviedo, al Bernabéu. Aquest partit sí que és ja de costellada màxima perquè cap dels dos es juguen res. El Madrid amb rotacions, amb Kylian Mbappé convocat, però de moment es queda a la banqueta i amb un enrenou, Florentino Pérez, José Mourinho, no sé, Edu, què et queda per dir aquesta setmana que hem viscut al Real Madrid?
0: Ha sigut una setmana preciosa, la veritat. O sigui, és a dir, veure tot això és bastant, bastant divertit. Dit això, faig un petit apunt. Que el partit es jugui a les 9:30, jo és una cosa que no entenc.
1: No,
0: Aquesta
1: bueno,
0: mitja hora
1: entre setmanes, sí, entre setmanes són els horaris que posen
0: per
1: a la
0: posar
1: Lliga.
0: a la presó a qui fes falta.
1: Sí,
0: Dit
1: sí.
0: això, bromes a part, home, ha sigut una setmana espectacular. Hem tingut, és que clar, hem tingut la rua del Barça per Barcelona, fantàstic, tothom rient, i dues rodes de premsa o dues aparicions públiques de Florentino que no sé quina és millor que l'anterior.
1: Home,
0: Llavors,
1: per mi
0: ja.
1: la primera
0: La
1: és... O
0: primera és
1: sigui,
0: entesa. Sí, sí, sí, sí.
1: clar, no, no.

0: Office.
1: Per Espart Vèntica és la primera molt evident, però sí, la segona i la sexta.
0: Clar, és això, fas una segona, és a dir, vens el, o sigui, el nivell és tan amunt que per molt que sigui una mica pitjor la segona, ho has tornat a fer, saps? Llavors, i no ens oblidem que feia, crec que és des de 2015 que no parlava Florentino, ja en dos dies ha passat d'aquesta figura, no?, que teníem tots d'aquest rei magnànim que tal, a un home una mica, que jo tinc la sensació que, bueno, que no acaba de tenir-ho, no sé, no el vaig veure gaire lúcid, la veritat, llavors... Crec que en aquest sentit això ha fet que encara sigui una mica tot més divertit.
1: Sí que ahir, Xavi, perdona, no li va donar tanta publicitat a l'ABC. Li volem donar publicitat al diari Esport, avui, que està el Xavi Espinosa amb nosaltres, però el dimarts amb l'ABC va ser escandalós.
2: Sí, en doncs de parlar del rendiment esportiu i fer una valoració de la temporada, dels problemes del vestuari, va decidir desviar l'atenció. Però bueno, l'al·licient, el gran al·licient d'avui del Madrid Oviedo, està clar que si... És com rebran a Florentino, si cantaran Florentino dimissions, si xiularan...
1: De moment amb xiulets a l'equip, a l'autobús. Sí? Amb xiulets a l'autobús de l'equip. Ara al camp estarem pendents del Radio Estadio, però de moment, això, xiulets a l'autobús.
2: Clar, a mi algun jugador em comentava que estaven preocupats de si es xiularien avui, de com es rebrien, i hi ha ganes de veure com tracta l'afició els jugadors. I després també del pal de Florentino, alguns ultras, veurem com es rep.
0: Sí, sí, no, clar, un altre dia de crispetes. És que portem tota la setmana...
1: Però el Bernabéu ha demostrat que guanyant, o fins i tot, ha xiulat a jugadors. Avui, bueno, no m'imagino el que pot ser o un gol de l'Oviedo o el descans 0-0 o...
2: T'imagines que guanya l'Oviedo? Us imagineu?
1: Bueno, és que no seria...
0: No, home, seria una setmana màgica, eh? Llavors...
1: La parella de centrals no és com si juguéssim nosaltres tres... Però són Alaba i Asensio, eh?
0: Sí. Ha dit, mira, bueno, tancarem en minuts. És que clar, Tchouaméni, Camavinga, si estic repassant l'11... M'agrada perquè Vinícius no se'n perd ni una, eh? Això sí.
1: Mira,
2: jo no estic veient l'11, està bastant tu, no?
1: Està bastant tu, no? Manda dreta, per si el tens al Fantasy Xavi, juga bastant tu, no? Però, mira, això és una cosa que, ostres, de Vinícius es podran dir moltes coses. Crec que és dels únics dos o tres jugadors del Madrid que no s'ha lesionat aquesta temporada... I el compromís, altra cosa és l'actitud, Xavi Alonso, etc. Però el compromís de Vinícius?
0: Sí, no. A mi em sembla que això és el que... O sigui, que és una cosa que a mi em sorprèn bastant. Vinícius té les seves coses i o sigui, en el personatge, no? L'altre dia que feia les 15 Champions i tal, per mi això és una carpeta a part, però és un jugador que sempre que juga ho dona tot, més o menys lúcid, més o menys bé... Però, ostres, és que no ha fallat mai a un partit del Madrid. Llavors, crec que això, a vegades, quan el critiquen tant a Madrid o l'hauríem de vendre, penso, ei, aquest noi ho farà millor o pitjor, però sempre està disponible, no es baixa mai, i al final, no sé si sent al Madrid o no, però quan està al camp, s'ho dona tot, o ho dona tot, perquè el Madrid pugui guanyar. Llavors, a mi, a les crítiques a Vinícius, les entenc pel que fa, bueno, per les formes, però en lo futbolístic, em sembla que és un jugador... Que té un comportament, posem-li cometes això, un comportament impecable en tant, o un rendiment impecable en tant que hi és cada partit, sempre que pot marca o assisteix, vull dir que no entenc tampoc la crítica tan ferotge contra la venda de Vinícius.
1: Vosaltres, Edu i Xavi, sí que teniu un comportament exemplar, comportament impecable, així que quan us torni a trucar, espero que em torneu a dir que sí, perquè sempre ho feu i això és casa vostra. Edu Boada, revista Panenka, una abraçada molt forta.
0: Moltes gràcies, una abraçada.
1: Xavi Espinosa, Diari Esport, que vagi molt bé.
2: Ens veiem.
1: Abraçada enorme als dos. Seguim en directe a la brúixola de Radio Estadio Catalunya. Perquè per alguns és un circuit, però per a nosaltres és on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció del MotoGP, el Gran Premi Monster Energy del circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades disponibles a la venda al web circuitcat.com. Seguim en directe.
3: Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
4: Vente a la Mutua y además de poder pagar en tres veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
3: Vente a la Mutua y todos contentos.
4: Condiciones en Mutua.es.
5: Para venir al escenario de La Voz Kids hay que venir por todo lo alto.
6: Estoy como nerviosa, como con ganas ya.
7: La Voz Kids arrasa en su estreno.
5: Voy a luchar como nunca.
6: Yo quiero que tú seas

0: A la brújula de Radio Estadio, la prórroga.
1: Arrenquem la pròrroga a aquesta hora, la brúixola de Radio Estadio Catalunya, des d'ara i fins les 10 en punt. Abans d'entrar en actualitat poliesportiva, acaba d'empatar el Girona, acaba d'empatar, ho haureu endevinat, Cristian Estuani, després d'una centrada, posa al peu l'uruguaià i empata el partit a l'estadi de Montilivi quan queda 25 minuts per acabar el partit. A banda d'això, Marc, on ens porta l'actualitat poliesportiva del dia?
2: Hola de nou, Víctor. Des de les 8 en joc a l'Olímpic de Badalona, el Joventut de Badalona Morabanc Andorra, de la jornada 31 de la Lliga CB. Ara mateix estem al minut 3 del quart, de l'últim quart. El Joventut de Badalona va guanyar 81-67. Recordem que sense Tomic, que no tornarà a jugar aquesta temporada de verd i negre per una lesió als isquiotibials. També s'han jugat avui el Bilbao Basket. Real Madrid, amb sorpresa, ha guanyat el Bilbao Basket 88-82, el líder del Real Madrid. I el San Pablo Burgos Unicaja, que han guanyat els de casa per 197-90. Ahir el Barça va guanyar la pista del Granada per 98-101 i manté opcions d'acabar segon la fase regular de la Lliga CB. Kevin Panther, amb 19 punts, i Will Hernán Gómez, autor de 18 més, van ser els artífexs del triomf que provoca el descens matemàtic dels granadins. El tècnic Xavi Pascual és exigent amb el seu equip.
3: Demasiados altos y bajos, defensivamente, especialmente en la segunda parte, estuvimos muy despistados en todo, muy ingenuos, con falta de tensión en algún momento de partido, siempre controlando un poco las ventajas, pero nos faltó un poquito de tensión. Hemos hablado ahora en el vestuario que tenemos que mejorar si queremos seguir ganando. Es verdad que hemos cogido estas 4 victorias consecutivas, pero sí que si queremos ganar en Tenerife vamos a tener que hacerlo mucho mejor.
2: D'altra banda, el Llopos Lleida segueix sense lligar la permanència després de perdre clarament a domicili contra el Breogán 114-87 i ja tenim el primer semifinalista del Roma ATP.

0: cantant de Barranquilla posarà veu a l'himne del Mundial 2026 juntament amb el cantant i compositor nigerià Burna Boy. Avui ampliem la nòmina de les seleccions que creiem que haurien de tenir com a objectiu jugar com a mínim la primera eliminatòria, la de setzens de final. Parlarem de dues asiàtiques, de dues africanes, de tres seleccions americanes i la primera europea en aparèixer en aquesta secció. Arrenquem amb Corea del Sud, que tindrà la seva 11a participació consecutiva de l'aquesta que és la millor selecció asiàtica de la història. La 12a en total, des que va debutar a Suïssa en 1954, però no és hegemònica en el seu continent, ni molt menys. És dos cops campiona d'Àsia, però no ho és des dels anys 60. I si pensem en Corea del Sud, què ens ve al cap? Doncs sí, exactament el que tothom està pensant.
1: Qué responsabilidad para el chaval,
2: Va Joaquín a por el balón. Ahora el empate a 4. A ver si lo consigue Joaquín. Va Joaquín para Diña, la parada.
1: Corea, estamos fuera del Mundial. Hong Myung-bo, el más veterano de la selección, el capitán, toma la responsabilidad.
2: Ahí tienen a Joaquín destrozado, no es para menos, va Hong al lanzamiento, el capitán coreano lanza, gol.
0: És la narració d'Antena 3 dels dos últims penals de la tanda de quarts de final entre la selecció espanyola i Corea del Sud al Mundial del 2002. Falla Joaquín i després marca el capità Hong Myung-bo. Per què parlo d'ell? Doncs perquè ara ja té 57 anys i és l'actual seleccionador de Corea del Sud. Està vivint la seva segona etapa a la banqueta d'aquesta selecció asiàtica. És una selecció amb jugadors repartits per les millors lligues del planeta, tot i que la gran estrella ara juga a l'MLS, als Estats Units, Heung-Min Son, l'ex del Tottenham, ja de 33 anys, és l'actual davanter de Los Angeles Football Club, quart mundial per l'estrella sud-coreana. També destaquen Kang In-Lee, del Paris Saint-Germain, poc protagonisme per l'ex del València, Kim Min-jae, que també ha anat perdent protagonisme al central del Bayern de Múnich, o Han Hee-chan, davanter dels Wolves de la Premier. Corea del Sud, que comparteix el grup A, força igualat aquest grup, amb Mèxic, Sud-àfrica i la República Txeca. Parlem ara del Canadà, una de les anfitriones que participarà per tercera vegada en una Copa del Món després de les classificacions del 86 i també del 2022. Per tant, segon mundial consecutiu la selecció canadenca, que és dos cops campiona de la Copa Or, però cap d'elles en, el,

0: en aquest segle. A la darrera Copa Amèrica, el Canadà va arribar fins a les semifinals. El seleccionador és Jesse March, que du el càrrec tot just un any després de dirigir a l'MLS, ha dirigit a Leipzig i al Leeds United aquí a Europa abans de la selecció del Canadà. I Jesse March està molt pendent de l'estat físic d'Alfonso Davies, el jugador del Bayern, que pateix una lesió muscular, podria estar diverses setmanes de baixa. En atac és una bona selecció, amb Jonathan David de la Juve, amb Tajon Buchanan i Tanio Luguaseyi, els coneixem bé aquí a la nostra lliga al Villarreal, i també és força interessant el migcampista propietat del Sassuolo, Ismael Koné, de 23 anys. El Canadà, que està enclavat al grup B, jugarà contra Bòsnia, Qatar i Suïssa, en un grup on clarament té opcions de jugar als setzens i, per què no, per primera vegada a la seva història, als vuitens de final. Marxem fins a Bòsnia. Ens quedem en el grup B per parlar de la primera selecció europea en aquesta secció, segurament la de menys nivell de totes les europees classificades. Com a país independent, aquest serà el segon mundial després del de Brasil del 2014, en què no va superar la fase de grups. Va eliminar a Itàlia en una eliminatòria memorable a la repesca, en què va aconseguir l'accés al mundial a la tanda de penals. El seleccionador és Sergei Barbares, nascut a Mostar fa 54 anys, amb experiència amb moltíssims equips de la Bundesliga alemanya, l'Union Berlin, el Borussia Dortmund, l'Hamburg, també el Bayer Leverkusen. Bòsnia ha estat la primera a confirmar la llista de 23 convocats. El cap de cartell, evidentment, és el davanter de 40 anys, Edin Dzeko, capità, que era el jugador amb més partits i amb més gols, 144 partits, 74 gols. I també hi va un altre referent, el defensa de l'Atalanta, Seth Kolasinac, el migcampista del Bromby, Benjamin Tahirovic, i el davanter de l'Stuttgart, la llegenda de la Bundesliga, Ernedin Demirovic. Recordo que el grup B, Bòsnia, el comparteix amb el Canadà, Qatar i Suïssa. Un altre dels anfitrions, als Estats Units, edició número 12 per aquest anfitrió, pels Estats Units, la segona com a anfitrions. La primera va ser el 94. Ja va disputar el primer Mundial de la història, el 1930, però després de Brasil, el 50, no va tornar a una Copa del Món fins al cap de 40 anys, a Itàlia 90, i des d'aleshores doncs només es va perdre el de Rússia el 2018. Un conegudíssim entrenador es va fer càrrec d'aquesta selecció nord-americana al setembre del 2024, Mauricio Pochettino, l'argentí que viurà la seva segona experiència en un Mundial, la primera com a entrenador, després del seu pas, podríem dir, poc exitós pel Paris Saint-Germain i el Chelsea. Abans sí que havia triomfat a l'Espanyol, al Southampton i també al Tottenham. L'atacant del Milan, Christian Pulisic, és l'emblema d'aquesta selecció. Segurament les seves lesions l'han impedit ser el jugador que prometia i que encara té 27 anys. Ja sabem que Johnny Cardoso es perdrà la Copa del Món per lesió, el migcampista de l'Atlètic de Madrid. I és veritat que les línies més dèbils són la porteria i la defensa, però al mig del camp destaquen Weston McKennie o Tyler Adams i al davant Giovanni Reina, Timothy Weah i Malik Tillman, així que tenen arguments els Yankees per poder accedir a la propera ronda. Els Estats Units, que estan al grup C, de la segona selecció sud-americana de la que parlem en aquesta secció, i torna a una Copa del Món 16 anys després, també com els Estats Units va disputar la primera edició el 1930, i en aquest serà el novè mundial per la selecció guaraní. En la seva darrera participació, com dèiem, el 2010, va arribar a quarts de final i encara podria arribar havia arribat una mica més lluny, però, clar, és que Iker Casillas es va topar en el camí de Cardozo.
1: Cardozo desde la media luna. Iker va a aparecer, tiene que aparecer en este campeonato. ¿Por qué no ahora? Pita el colegiado, Cardozo mirando la pelota. Debajo de los palos Iker Casillas. No quiere mirar casi al portero. Ahí va Cardozo, lo tira Cardozo. ¡Ahí está! ¡Ahí está!
0: És la narració de Carlos Martínez del penal que va fallar el Paraguai. Després va marcar David Villa el gol de quarts de final que va dur a la selecció fins a les semifinals. En aquella selecció del 2010, l'entrenador del Paraguai era el Tata Martino i ara l'entrena un experimentat Gustavo Alfaro, de 63 anys, també argentí, i ja va estar a Qatar el 2022 amb l'Equador i, per tant, viurà la seva segona experiència mundialista. El jugador més experimentat d'aquesta selecció sud-americana és el central del

0: Palmeiras brasiler Gustavo Gómez, que estarà acompanyat també a l'eix de la defensa per Omar Alderete, que aquest curs s'ha sortit directament al Sunderland de la Premier, i també a la Premier, en el seu cas al Brighton, juga el migcampista Diego Gómez. També és esperançador a la línia d'atac de la selecció guaraní, amb Miguel Almirón, amb Julio Enciso, Diego González o Toni Sanabria. El Paraguai, com dèiem, en el grup C tindrà com a rivals als Estats Units, a Austràlia i a Turquia. Marxem cap a l'Àfrica per parlar d'Egipte, el que serà el quart mundial pels faraons que tornen a la Copa del Món després d'estar absents el 2022 a Qatar. Són 7 cops campions de l'Àfrica, tot i que l'última va ser el 2010. I l'any 1934 la selecció d'Egipte es va convertir en la primera selecció africana participant en un mundial. El seleccionador és Hossam Hassan, que viurà també la seva segona experiència mundialista, la primera com a entrenador. Va jugar a Itàlia 90... Té una experiència contrastadíssima a la banqueta i serà l'entrenador del que podria ser l'última Copa del Món de Mo Salah, de Mohamed Salah, la llegenda del Liverpool, que marxarà del conjunt red a final de curs als seus 33 anys i després de fer, això sí, una temporada molt i molt decebedora, però és la màxima referència d'Egipte i arribarà en forma el seu company en atac, Omar Marmoush, del Manchester City, que està acabant la temporada fent molts gols i també es pot esperar bastant del migcampista ofensiu que juga al futbol local egipci, Trezeguet, un Egipte que estarà en el grup G juntament amb Bèlgica, Iran i Nova Zelanda. Passem ara pel continent asiàtic per parlar de l'Aràbia Saudita, que s'està consolidant com una de les seleccions clàssiques del Mundial. Aquesta serà la seva participació número 7 en una Copa del Món. La primera, als Estats Units 94, i des d'aleshores només s'ha perdut els Mundials de Sud-àfrica i del Brasil. Curiosament, la primera participació va ser a la seva millor, perquè és l'única en què ha arribat als vuitens de final. Estem parlant d'una selecció que és 3 cops campiona de l'Àsia. I és un equip, és una selecció que en el Mundial passat, en el debut contra l'Argentina de Leo Messi, va guanyar per 2-1 amb un golaç antològic de Salem Al-Dawsari, aquest. Té una diana escandalosa la que va suposar el 2-1 de Salem Al-Dawsari per derrotar a la que acabaria sent la campiona del món, l'Argentina, de Leo Messi i Scaloni. El grec, nascut a Alemanya, Georgios Donis, és el seleccionador de l'Aràbia Saudita i, a més d'entrenar el seu país, també ha dirigit a Xipre, als Emirats Àrabs Units i a Israel, després de diversos equips de l'Aràbia Saudita, fins a acabar ara a la selecció. I és que és entrenador des de no fa ni un mes, perquè el 17 d'abril es va anunciar la sortida del mite Hervé Renard. La majoria de futbolistes juga a la lliga local saudita i precisament Salem Al-Dawsari continua sent el gran referent dels seus, malgrat els 34 anys que ja acumula. Dels més habituals, doncs, Saud Abdulhamid és el lateral dret del Lens i realment poqueta cosa més. El migcentre Musab Al-Jawair, de 22 anys, i el davanter Firas Al-Buraikan, que ha marcat 4 gols en els 32 partits de Lliga. No és un balanç molt esperançador. Serà un dels rivals d'Espanya en el grup H de la Copa del Món. També s'enfrontarà a Cap Verd i a l'Uruguai. I l'última selecció que repassarem avui serà Ghana. Aquest serà el 5è mundial en el segle XXI. No va estar a Rússia 2018, però és que realment en les últimes dues dècades s'ha consolidat en el panorama internacional. Va ser tan i tan a prop de jugar unes semifinals, però a Samoa Gyan va estavellar al pal un penal a l'últim minut de la pròrroga contra l'Uruguai als quarts de final de Sud-àfrica 2010. De fet, arribar als quarts de final és el seu màxim històric. L'incombustible Carlos Queiroz, de 73 anys, entrena a les Estrelles Negres. És la seva novena selecció, sí, novena selecció de Carlos Queiroz, que ha entrenat a Portugal, als Emirats Àrabs Units, a la selecció de Sud-àfrica, a Iran, a Colòmbia, a Egipte, a Qatar, a Oman i ara al país africà, a Ghana. Però l'entrena des del passat mes d'abril I això s'ha d'explicar bé, perquè és que a l'aturada del mes de març, Ghana va perdre dos amistosos consecutius, 5-1 contra Àustria i 2-1 contra Alemanya. Aleshores, el seleccionador era Otto Addo, nascut i criat a Hamburg, a Alemanya, que és la ciutat on es va jugar el partit contra la Manxa. Tota la seva família, molts amics, estaven a la graderia i, de fet, mentre molts d'ells, mentre la família i amics estaven esperant al hall de l'hotel de la selecció després del partit, doncs Otto Addo estava sent acomiadat en una de les plantes de l'hotel, així que imagineu la cara que va posar baixant per l'ascensor fins a explicar-los la notícia a la seva família i als seus amics. En fi, que Antoine Semenyo és el millor futbolista ghanès, tot i que el capità i màxim ídol del seu país és Jordan Ayew. Pendents de l'estat físic de Mohamed Kudus, que està lesionat des del mes de gener amb el Tottenham, Mohamed Salisu o Thomas Partey completen una bona selecció en el grup L. Ghana es veurà les cares amb Anglaterra, Croàcia i Panamà. Repassades aquestes seleccions, que haurien de jugar com a mínim una eliminatòria, nosaltres tornem amb aquesta secció Camí al Mundial dijous vinent. Recordeu, 28 dies resten per l'inici del Mundial. Quines ganes ja del Mèxic-Sud-àfrica del proper dijous 11 de juny.
1: Así suena tu alarma de Securitas Direct cuando detecta un intruso. Y así suena tu alarma Verisure cuando detecta un intruso. Porque te sigue protegiendo la misma alarma con tecnología propia y exclusiva, con los mismos expertos que responden en menos de 20 segundos ante el peligro. Securitas Direct es ahora Verisure. Unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Recuerda, Securitas Direct es ahora Verisure. Tu compañía de siempre, más fuerte que nunca.
2: Los intereses de las tarjetas revolving son muy altos. Había que quitárselos de encima y se ha conseguido.
3: Ostras, cuando una empresa te dice no vamos a cobrar si la operación no tira adelante, a partir de aquí confías, porque dices, ellos tienen el mismo interés que yo, que esto funcione.
4: No puedo decir una palabra, vamos, negativa, cero. Todo ha sido perfecto.
5: Agencia Negociadora les ha cambiado la vida. No lo dudes. Si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llámanos gratis al 900-900-880. 900-900-880 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
6: Tiri, tiri, tiri. Perdona que interrumpa en Onda Cero, pero tengo cero dudas de que...
7: De que con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores médicos, especialistas y hospitales con menos esperas, tipo directo.
6: Pero cero dudas, ¿eh?
7: Seguro de salud de Línea Directa. Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
8: ¡Qué maravilla de arrecife! Pero una cosa, ¿cuánto tiempo más podemos bucear?
9: Pues todo lo que quiera bucear.
8: Genial. ¿Y cuánto oxígeno me queda?
9: El que quiera también.
8: Ah, qué bien. ¿Y cuántos peces me quedan?
9: Los que quiera ver. Será por peces.
8: ¿Y cuántos cetáceos?
9: Usted es el ganador de Eurojackpot de la 11. Pues tiene todo el tiempo y cetáceos que quiera.
10: Con botes de hasta 120 millones de euros, lo bueno dura forever. No te quedes sin tu Eurojackpot de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 102 millones. Millonario forever. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
11: A la brújula de Radio Estadio de 3.
0: 12 minutets i arribarem a les 10 de la nit i ara, com cada dijous, a la brúixola de Radio Estadio Catalunya, moment per analitzar l'actualitat de l'esport de la cistella, del món del bàsquet. I avui no són 3, avui són 2. Avui no podem dir que és de 3, sinó que avui és una esmaixada o és una cistella senzilla. José María Santiago, Pirates del Bàsquet, què tal? Bona nit.
12: Hola, bona nit.
0: I Arnau Cunillera, el Ganxo Manresa, què tal? Bona nit, Arnau.
13: Hola, bona nit.
0: Arrenquem amb el que va succeir el passat cap de setmana al play-off de la Lliga Femenina. Decepció per l'Unigirona, que no va poder accedir a la final després d'empatar a 73 a Fontajau contra el València. Eliminatòria ajustadíssima, perquè recordo que les gironines havien caigut a l'anada per només un punt, 67 a 66. Amb quin sabor de boca, José María?
12: Bueno, com bé deies, efectivament, el Girona es va quedar una cistella, no?, de passar a la final. Jo crec que tal com ha anat la temporada, jo crec que es deixa amb un bon sabor de boca, perquè per mi ha sigut una temporada històrica de les de Roberto Íñiguez, no? O sigui, arribar a la final 6 de Saragossa, quedar quartes, guanyant, si no recordo malament, 22 dels primers 24 primers partits de la temporada, fent un molt bon joc diria que quasi el millor d'Europa en aquest moment. I el que passa que al segon tram de la temporada les lesions han penalitzat molt

0: las de Robert Downey, no, pues les vaig fer Marta Camella, Erika Carter, Laura Quevedo, han sigut molt importants i amb una plantilla que ja era curta, doncs, bueno, ho han tingut a tocar d'arribar a la final, o sigui, per mi ha sigut una molt bona temporada des de Girona.
1: T'atreveixes amb un pronòstic per la final ara entre Saragossa i València?
0: Doncs, com a pitoriço soc molt dolent,
1: bueno,
0: perquè jo veia una miqueta més favorita a Saragossa, en canvi el descans en aquest primer partit està guanyant València, pensa, no? Diguem que València està fent una miqueta com va fer a la Copa de la Reina de Tarragona, que em semblava que no arribaven les millors sensacions, però que al final se'n va endur el títol, no? O sigui, però, bueno, jo crec que Saragossa per mi era una miqueta més favorit, però bueno, de moment està guanyant València.
1: Veurem què passa. Passem ara a la Lliga ACB, que es va completar la 30a jornada. Avui acaba la 31a. El Baxi Manresa, Arnau, oficialment salvat. Diumenge, derrota davant el Morabanc Andorra per 10. I dimarts, triomfa Fontajau contra el Girona.
2: Sí, dos partits que van ser molt seguits, diumenge i dimarts, ahir. Dimarts, i un partit a Andorra que va ser un molt mal partit dels manresans, amb què l'Andorra va fer un gran partit, es va anar tot

0: del Rato per davant del Manresa, i el Manresa agafa un mal joc que va continuar dimarts a Girona, però que l'últim quart el Manresa es va ficar al mono de treball i va treure un partit que semblava impossible pràcticament, perquè el Girona va dominar de principi a fi, va jugar molt millor el Girona, però al tram final de partit els veterans de Manresa, dirigits per Ferran Bassas, per Dani Pérez, per Pierre Oriola, van ficar-se al mono de treball i van aconseguir la 13a victòria, aconseguint així la salvació matemàtica, mirar per Europa, superar el Girona i guanyar-li l'averaix al Girona.
1: Doncs una temporada més, que els de Diego Campos estan a la màxima categoria. Dues victòries pel Barça, José María, en aquestes dues darreres jornades. La primera, molt còmoda, al Palau contra el San Pablo Burgos, i la d'ahir, més ajustada, per confirmar, a més, el descens del Granada.
2: Sí, sí, són dues victòries que li venen perfectes de Xavi Pascual, no? En la seva lluita que tenen per aconseguir la segona posició. El que deies, el primer partit va ser un partit relativament fàcil, no? El primer quart ja van agafar molt avantatge, i on Kevin Panther va ser el millor amb 17 punts. I ahir, doncs bé, el que deies, no? Granada va certificar el seu descens de categoria. Un partit on les defenses no van tenir el seu millor dia, no? Perquè 98-101 doncs és un marcador molt, molt alt, i bueno, un dels millors partits de Billy amb 18 punts.
1: I ara mateix, acabat a l'Olímpic, Joventut de Badalona 101, Morabanc Andorra 79, exhibició de Ricky Rubio, 17 punts, 4 rebots, 6 assistències. Així que el Joventut de Badalona, l'equip de Dani Miretas, continua en posicions de playoff, ara és 6è, amb 18 victòries en tota la temporada. Al Haiopos Lleida se li resisteix la confirmació de la salvació. José María, 3 derrotes en els últims 4 partits, la d'ahir contra precisament el Breogán, 114-87.
2: Sí, sí, en un partit que ja teníem perdut el descans, no? Perquè bueno, la defensa era molt, molt àmplia. Com una dada, no?, que et diu com va anar el partit, no?, que el seu millor jugador, que és James Baymont, només va anotar 3 punts. A l'Ajapos Lleida només li queda fer-se fora el Barris Nord, que la veritat, les victòries de l'equip de Girona en Cuenca estan arribant a casa. O sigui, ara té davant Gran Canària i davant d'Andorra, bueno, si vols, on, diguem que ha de certificar la salvació a casa, les dos partits que té aquestes jornades que falten.
1: I com ens ha explicat ara el Marc García, sorpresa del Bilbao Bàsquet, que s'ha imposat per 88-82 ara mateix al Real Madrid, quan resten 3 jornades per acabar la fase regular d'aquesta Lliga ACB. Deixem de banda la Lliga Endesa, encetem el mode Eurolliga, perquè quina eliminatòria brutal, però espectacular, que recordarà durant anys, ens han regalat València i Panathinaikos. Ahir, triomf èpic del València al Roig Arena, del conjunt de Pedro Martínez, primera classificació per una Final Four. Quin regust et deixa, Arnau?
0: Doncs un partit espectacular de València, més aviat una eliminatòria molt i molt bona, on semblava que quan van anar a Grècia estava ja perdut i el Panathinaikos seria equip de la Final Four, però no, van guanyar els dos partits lluny de València, i ahir van fer un autèntic partidàs competint molt bé el Panathinaikos i exhibint que són un dels millors equips d'Europa i que per això estan a la Final Four i competiran de valent a la Final Four, i ojo, no s'emportin l'Eurolliga en aquesta temporada.
1: Es pot qualificar de miracle el que va passar en aquesta eliminatòria, José María?
2: Bueno, quan va acabar el segon partit de la sèrie al Roig Arena, doncs, bueno, podríem pensar, no, que això ho tancaria Panathinaikos a casa, no? Per el CRC valencià, jo diria que ja no és el què, sinó com ho ha fet, no? Uh-huh. Perquè de Pedro Martínez ha sigut, bueno, estan fent el millor lloc d'Europa i bueno, en fita històrica.
1: Uh-huh. I ara a la semifinal, ho comentaves ara, Arnau, creus que poden donar la campanada o no el divendres 22 de maig, la setmana vinent, precisament a l'OACA, a la pista del Panathinaikos? Són favorits els d'Escariolo o creus que poden donar la campanada, Arnau, els de Pedro Martínez?
0: No sé qui és el favorit, jo crec que no hi ha un favorit clar pel partit. Poder el Madrid té més experiència pels jugadors que té el seu roster, però jo penso que el València té l'espina clavada del que va passar a la Copa del Rei sent anfitrions i com van acabar perdent la semifinal contra el Real Madrid. Jo penso que el València poder tindrà una marxeta més per aquest regust amarg, però crec que qualsevol dels dos pot arribar a la final.
1: Uh-huh. Compleix els pronòstics al Madrid, José María, o el València es classifica per la seva primera final de la història de l'Eurolliga?
2: Clar, és que podríem pensar, bueno, potser València pot pagar la novetada, no?, d'arribar a la final.

0: Ara comença Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Molt bona nit a tothom, sigueu benvingudes i benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, el programa que fem Onda Cero Catalunya per acompanyar-vos a les matinades. Matinades que doncs serveixen per diferents motius pels que heu d'estar desperts. Doncs aquí estem nosaltres. Som com un, es deia, el comodín de la llamada, per exemple, no? En cas de dubtaves una pregunta al concurs aquell de televisió, o aquell valor segur que saps que, mira, quan vols, fas servir allò, aquest recurs, que sabeu que estem aquí. Estem aquí per acompanyar-vos, per fer-vos costat, per explicar-vos històries, avui com a nit de juernes, perquè sí, ja comença com a tal el divendres 15 de maig de 2026. Doncs des d'ara i fins a les 6 us parlarem de tecnologia, de videojocs, farem reportatges, propostes de llibres, riurem amb els tribuneros i moltes més coses, perquè la nit és per compartir-la. I ara comencem Nits de Ràdio. Vinga, som-hi!

0: diguem-ne, formes de comunicació són constants. I llavors, clar, una cosa que en qualsevol moment pot arribar, doncs clar, a més gent coneguis, més missatges et poden arribar. I clar, això no beneficia a la productivitat en hores, de, evidentment, de feina, i et distreu del teu moment de desconnexió o d'oci, no, diguem-ne.
1: Sí. Tal qual.
0: Vull dir que és tal complicat.
1: Qual. Y yo lo entiendo, ¿eh? Por ejemplo, yo ahora que he ido... Últimamente he ido un par de veces con chavales y chavalas al cine. A ver, una película, ¿no? En inglés, subtitulada.
0: Sí, sí.
1: El nivel de atención es...
0: baixa, ¿eh?
1: Uf. O sea, creo que es hasta cierto punto a veces... Yo, ¿por qué no sé yo tirar la toalla? Porque dices, no es viable.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: No es viable. Y lo he llegado a pensar, ¿eh? O sea, no tiro la toalla. Pero es un reto. Es un reto. Y fíjate que al final, que lo que está pasando ahora también con las plataformas de streaming, ¿no? Que ahora casi todos los las versiones de tener el producto, es decir, no me va a salir. Que ahora la más barata es con publicidad.
0: Sí, sí, sí.
1: La contratación que tienes del servicio.
0: El plan de això.
1: El plan, gracias. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que eso ya te invita, como te sale la publicidad, tú estás viendo la película y te golpea 1 minuto 20 segundos de publicidad. Pues ahí es, parece que esté hecho como hasta adrede, porque eso te permite el momento para comentar con la persona con quien estés viendo algo. Ah, pues esto tal, o va a pasar esto, o tal, o para coger el móvil.
0: Clar, però és que fixa't que abans no estem tan lluny, estem a 3 dècades, possiblement, que fos el contrari. És a dir, fins i tot quan estava fent la pausa estaven tan captivats pel que passava a la televisió que fins i tot quan feien la pausa els anuncis els vèiem amb il·lusió o amb ganes.
1: Sí, sí, sí.
0: Clar, això és el que ha canviat totalment en 3 dècades, no? Perquè sabies que no hi havia res, pràcticament, d'una trucada d'urgència que en aquell moment et distreies, perquè a més la gent ja no trucava per telèfon a partir de certa hora.
1: Además, sí, sí.
0: Clar, per tant vol dir que no podia haver res que alterés la teva concentració en allò que estaves fent. Tret d'alguna trucada que quasi preferies que no passés, perquè si en aquelles hores hi havia una trucada és que era una cosa greu. Per tant, ens ha canviat l'estat d'alerta, que es diu, no?
1: Y fíjate que aquello le llamamos la caja tonta.
0: Sí, bueno, clar.
1: Però esa caja tonta...
0: Era menys tonta que la d'ara, eh? Ens demanava menys carinyo, menys atenció.
1: Ahí está, es que yo ahora... Fíjate que me ha venido el recuerdo de te ponías delante y es que te relajabas.
0: Sí, sí, sí, sí. Estic d'acord.
1: Que tenías una película de miedo. Pero te quedabas ahí tan pancho de esas que incluso me hace pensar ¿cuánto hace que no me quedo dormido porque me caigo dormido?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: De que estoy ahí, pues estoy sentado, estoy... Sí, y de golpe caigo rendido y me duermo.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: No, porque hay tanto input que tengo que decidir yo cuándo me voy a dormir.
0: Sí, sí, sí, sí, totalmente. Totalmente.
1: Antes era como, bueno, pues si me quedo dormido, me quedo dormido.
0: Sí, sí, sí.
1: Y ahora no, ahora es como, tienes que estar ahí.
0: Sí, sí, sí.
1: Y de golpe decir, wow, es que voy a dormir solo 6 horas, tendré que irme a dormir ya.
0: Sí, sí, sí, sí. És molt interessant i dona per molta reflexió de com hem canviat, eh? I de com la manera que tenim de viure i de veure les coses doncs està totalment alterada per això que diem, no? Per les nostres... Diguem, perquè estem constantment pendents, encara que fins i tot no toquem la pantalla, estem constantment pendents de que ens pugui arribar qualsevol tipus de missatge i que com que no podràs saber de què, si és un WhatsApp, si és una publicació d'Instagram, si és un el que sigui, un email, doncs clar, obres i ja quan obres pues, les 3 notificacions de cada cosa, es parla molt de treure's les notificacions, però aquest pot ser un punt, però després ja el mode actiu d'obrir l'aplicació cada X temps o tenir-les obertes totes i ja quan obres el d'això ja revises una mica de totes, no?
1: Ahí está.
0: Vull dir que... En fi, és complexa, és complicat i potser d'això també n'haurem d'acabar fent teràpia en algun moment.
1: Vale.
0: Perquè, bueno, de lo nociu que pot ser. En fi, fem una petita pausa i ara ja anem amb el món gamer, el món...

Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.